0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Sniqui, va, passa, que et toca a tu.
2: Amb les cabres a l'estudi, estic d'after, no vulguis que et saludi.

0: り。
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

las tosparas.

0: el que ens queda.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

Crec que avui que fem niuet a casa, un lloc a l'armari pel quan puguis venir, ho he pensat bastant, una mica massa, vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: empieza por tú.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

torna dins el crit d'un món que desespera. Portem cançons, desitjos nobles. Cantem per provar de refer el camí dels pobles. Som foc tots dos i encara crema la llibertat.

perseguint la nit, busquen la teva intimitat. Pures eclipsada per un món esclavitzat. No ballaré ofuscat per una melodia trillada. El ritme de la batxata per atavellada per papas i mames que no saben com cuidar-la. Hem vingut a liar un chicken, Joe. S'ha escapat el teu pollastre, Joe.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
2: Fa masses dies que no sé cap on anar.

Muy bien, muy bien, muy bien. Y que nadie se mueva, ¿eh?

Claus y cartera.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
1: Després dels mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure'ls

Moltíssimes gràcies per escoltar la nostra música. Si t'ha molat, no t'oblides de deixar el like i deixa un comentari perquè participaràs a un sorteig que lo flipes mandarines. Merci beaucoup. Hasta la propera.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, el mecanisme de la reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià, de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir maltractament i sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En parlarem tot seguit amb Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer a Catalunya Fundació. Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li ha valgut a la xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la setmana. Avui dilluns amb retencions habituals, de moment sense incidències, sobretot als voltants d'accessos de Barcelona. Tenim afectacions ja cap al nus de la Trinitat. A l'AV20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, es fa 1 quilòmetre de lentitud. També a la C58 i C33, de retruc tot plegat, doncs ens deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a la Vall d'Hebron. A la ronda litoral també retencions fins a la Barceloneta des del Fòrum. També, per altra banda, el Vallès és un sector on a hores d'ara tenim diferents vies amb cues en direcció Barcelona i també en sentit sud. A Sant Quirze del Vallès tenim retencions intermitents per la C58. També a la C17 i C59, 1 quilòmetre de congestió en direcció Barcelona, a Parets i Caldes de Montbui. Pel que fa a la P7, retencions en direcció Tarragona, també entre la Roca del Vallès i Montornès. També en sentit sud hi ha retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà. A la C60, en sentit nord, hi ha retencions intermitents entre Argentona i la Roca. I pel que fa al vessant Llobregat, a hores d'ara, doncs retencions per la i la P23 des de Pallejà i el Papiol, tot plegat en direcció a la capital catalana. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Ha començat aquest dilluns de moment amb molta suavitat. Ha pujat la temperatura en alguns racons com l'àrea metropolitana i podem dir que al llarg de les immediates hores, amb alguns núvols que simplement esquitxaran el cel, seran un palet més freqüents a les comarques de Ponent o en alguns racons del Prepirineu. De moment aquest matí amb molta calma, però en canvi aquesta tarda sí que els núvols tornaran a inflar-se i atenció perquè acabaran deixant tempestes. La majoria d'elles cauran al Pirineu més occidental i també a les comarques de Lleida, però alguna de tempesta també s'escaparà cap a la Catalunya central. De fet, on esperem que plogui més és entre el Berguedà, el Solsonès, la comarca del Bages i la de la Segarra. Compte perquè alguna d'aquestes tempestes vindrà amb força vent, especialment a les comarques de Ponent, més clarianes arran de mar. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent dia 19 a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social Truth Social en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han empès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. De nou a casa nostra, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. L'incendi ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i ha cremat almenys 46 hectàrees segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
4: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar part dels seus recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit, això sí, controlar aquest mateix diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa 51 municipis catalans avui en un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
5: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'escola pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns, reclamant un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment doncs, les mancances que té el sistema educatiu.
9: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
10: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: Les famílies monoparentals podran gaudir de bonificacions d'entre el 50 i el 100% en els preus de les matrícules de les universitats públiques i la UOC. Rebran, per tant, el mateix tracte que les famílies nombroses. Les famílies monoparentals amb un fill pagaran la meitat de la matrícula, mentre que l'exempció serà total si tenen dos o més fills. La mesura l'aprovarà demà el govern i es començarà a aplicar el curs que ve. S'ha reservat una partida de 12,5 milions d'euros als pressupostos que han de rebre el vistiplau del Parlament el mes de juliol. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Alzheimer Catalunya Fundació i els Mossos d'Esquadra reclamen més detecció, més prevenció i una resposta coordinada. Avui en parlem amb Laura Anadón. Ella és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació. Senyora Anadón, bon dia i gràcies per atendre'ns.
11: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: L'OMS ja parla del maltractament a les persones grans com un problema de salut pública de primer ordre i vostès alerten que cada vegada és més freqüent i més complex. Què està passant avui perquè aquest maltractament creixi i quan diu que és més complex, què volen dir exactament? En què s'ha complicat respecte a fa només uns anys?
11: Doncs el maltractament a la gent gran no és un fenomen nou, però sí que estem observant una realitat cada vegada més visible i complexa. Influeixen diversos factors, com ara l'envelliment de la població, l'augment de situacions de dependència, la sobrecàrrega de moltes famílies que fan de cuidadors i també contextos de vulnerabilitat econòmica i social que poden incrementar les tensions dins dels domicilis. Quan parlem de major complexitat, ens referim al fet que sovint ja no ens trobem davant d'un únic tipus de maltractament, sinó que coexisteixen diverses tipologies en la majoria de casos, com ara els maltractaments psicològics, l'econòmic, la negligència i de vegades també la violència física. A més, cada vegada detectem més situacions en les que hi ha problemàtiques associades, com trastorns de salut mental, addiccions, aïllament social o conflictes familiars cronificats en el temps. També hem de tenir en compte que moltes persones grans depenen de les mateixes persones que les maltracten, tant emocionalment com econòmicament, o per a les activitats de la vida diària. Això fa que la situació sigui especialment difícil de visibilitzar i d'abordar.
1: Vostè d'alguna manera ho apuntava, jo hi vull tornar a insistir, més de la meitat dels agressors són fills o filles, però també hi ha cuidadors completament cremats i famílies desbordades. Vostè ja ho apuntava ara. Quan la persona que ha de cuidar és qui acaba fent mal, què està fallant dins d'aquella llar i què falla en el sistema perquè aquesta família no hagi d'arribar a aquests extrems? I m'agradaria insistir especialment en que és evident que molts fills i filles maltracten, però també és evident que molts d'aquests fills i filles estan especialment cremats i potser això, desbordats per la mateixa situació.
11: Sí, és important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Quan s'acumulen l'esgotament, la manca de descans, els problemes econòmics o les dificultats de salut mental, augmenta el risc de que apareguin conductes inadequades, negligents o situacions de violència. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció, i cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores, oferir espais d'orientació i acompanyament a les famílies, facilitar recursos de respir familiar i detectar precoçment indicadors de sobrecàrrega. Cal ser una societat que cuidi millor a les persones cuidadores.
1: Doncs Laura Anadón, gràcies per atendre'ns aquest dia, per haver posat d'alguna manera la lupa en aquest Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans, i entenem que el treball en xarxa, que de moment ja s'està executant, és bàsic també per intentar combatre'l. Gràcies, doncs, i bon dia, que vagi molt bé.
11: Gràcies.
1: Més coses amb motiu del Dia Mundial, doncs, de les persones donants de sang. El Banc de Sang i Teixits ha organitzat aquest diumenge un espectacle amb 150 drons que ha il·luminat el cel de Barcelona. La iniciativa també ha servit per agrair la solidaritat dels donants i alhora animar noves incorporacions al sistema de donació. N'informa la Núria Parera des de la xarxa.
12: Més enllà de l'homenatge, el Banc de Sang insisteix en la necessitat d'incorporar nous donants. Entre gener i maig d'aquest any, gairebé 14.000 persones s'han estrenat en la donació i prop de la meitat tenen entre 18 i 25 anys. El repte, però, no és només garantir les reserves de sang.
13: Intentant que els donants de sang també es converteixin en donants de plasma. Necessitaríem més donacions de plasma, però a partir d'aquest plasma nosaltres ser capaços d'obtenir una sèrie de medicaments que uns 3.000 donants de Catalunya en són dependents.
12: Actualment, Catalunya només és autosuficient en plasma en un 39%. Per això, des del Banc de Sang s'anima als donants habituals a alternar les donacions de sang i plasma.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i si els serveis i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la capital, disputada a la final, disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Lluís Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50a Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
14: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
15: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
1: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip malgrat la derrota.
16: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
1: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que es van ampliar el resultat amb la diana de Jimé Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
17: El resultat ens ha posat bastant de cara, hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat i crec que en som justes mereixedores d'un títol que és la regularitat d'un equip.
1: I arribarem a 8:15 amb la cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres. Li ha valgut a la Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a la plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
18: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
19: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
1: I continuem parlant del món casteller, perquè els Marrecs de Salt han celebrat 30 anys amb una gran diada a la plaça del Vi de Girona, marcada per castells de gamma extra. Els castellers de Vilafranca han estat els grans protagonistes de la jornada, descarregant un 4 de 9 amb folre i agulla i un pilar de 8 amb folre i manilles. La colla Jove Xiquets de Tarragona també ha signat una gran actuació amb dos castells de 9, i pel que fa als anfitrions, els Marrecs han aixecat un 7 de 8, un 4 de 8 i un 3 de 8. La jornada ha commemorat 3 dècades de vida d'una colla que ha crescut fins a superar els 300 membres. La Fundació Miró presenta una exposició que reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estats canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapwani Kiwanka, guanyadora del darrer premi Joan Miró, i reuneix obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació. Ens ho explica tot plegat en David Navarro.
20: Estats canviants és la primera mostra individual de Kapwani Kiwanka a Espanya. L'exposició presenta obres abstractes elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
21: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
20: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
21: Té molt a veure amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial o arquitectura tropical per protegir dels elements externs, tan naturals com humans, perquè vivien bàsicament aterroritzats.
20: A Estats canviants, Kiwanka presenta tres obres de nova creació: Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
1: I aquest diumenge a Sitges ha posat punt final a la setmana del Pride amb una desfilada que ha comptat amb centenars de participants i carrosses que han recorregut el passeig marítim per reivindicar els drets LGTBIQ+. Des de dimecres, la ciutat ha acollit una programació variada amb propostes d'oci nocturn, xerrades divulgatives i activitats per a totes les edats.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona.

0: Un fenomen fascinant de l'espai exterior és l'existència dels púlsars, estrelles de neutrons que giren ràpidament i emeten polsos regulars de radiació, com un far còsmic. Descoberts el 1967 per Jocelyn Bell Burnell, aquests objectes són restes d'estrelles massives que han explotat en supernoves. Les estrelles de neutrons, extremadament denses, poden tenir la massa del Sol comprimida en una esfera de només 20 km de diàmetre. Els púlsars generen polsos de radiació a causa dels seus camps magnètics intensos i la seva rotació vertiginosa, que pot arribar a centenars de girs per segon. Una curiositat intrigant és que els seus púlsars són tan precisos en els seus polsos que inicialment es va pensar que podrien ser senyals d'una civilització extraterrestre, fins que es va entendre la seva naturalesa estel·lar. A més, alguns púlsars formen sistemes binaris amb altres estrelles i la seva òrbita precisa ha permès testar la teoria de la relativitat general d'Einstein amb gran exactitud. Els púlsars també poden desaccelerar amb el temps, perdent energia, però alguns, anomenats magnetars, contracció de magnetic stars, tenen camps magnètics tan potents que produeixen esclats de raig gamma. Aquests fenòmens ens ajuden a entendre l'univers i les lleis que el governen.
1: La xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
3: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Milers de persones surten al carrer a Barcelona per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. Un dels punts de reclamació dels docents en la millora de les condicions se centra en el reforç de recursos per a l'escola inclusiva. Parlarem d'aquesta qüestió tot seguit amb Efren Carbonell, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada 6 pot patir-ne, sovint dins de

0: hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Dels esports, el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el FC Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. I abans de tancar portada, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a la Ronda de Dalt, en sentit sud, talla un carril a l'altura de la Trinitat. Així, hi ha retencions des de Santa Coloma fins a la Vall d'Hebron, a la Ronda de Dalt, en sentit nord, des de Montbau, i també a la Ronda Litoral, amb cues des del Fòrum fins a la Barceloneta. Al Vallès, cues a Sant Quirze, en sentit sud, per la C58, i a la C17 i a la C59 hi ha un quilòmetre de congestió a Parets i a Caldes de Montbui. D'altra banda, a la P7 també hi ha cues en direcció Tarragona, des de la Roca fins a Montornès. I pel que fa al temps, aquest dilluns arrenca amb suavitat i una pujada de temperatures, especialment a l'àrea metropolitana de Barcelona. Tindrem calma aquest matí i tempestes durant la tarda. Aquestes cauran al Pirineu més occidental, a les comarques de Lleida i també a la Catalunya central. Compte perquè algunes d'aquestes tempestes vindran amb força vent a les comarques de Ponent.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre de Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà, Donald Trump, ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha replat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà, J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Unes flames que ja estan estabilitzades des d'aquest diumenge a la tarda i que han cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. El foc ha obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.

0: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Ponts a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre el foc era actiu i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar en aquest cas dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més intensitat. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 municipis catalans al nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu molt complicat, ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rossell.
2: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal, i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Cinc minuts per arribar a 7:45. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
3: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
4: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
3: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
5: No volem anar a comentar la jugada, volem anar en tot cas a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
6: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
7: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
3: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: El que dèiem, la protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però el conflicte, ja ho heu sentit, continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvi, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central, la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Avui ho analitzem amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciència de l'Educació, però actualment és comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, vocal a Rosa Sensat i al Consell d'Educació de Catalunya, en nom de les entitats contra l'abandonament, la segregació escolar i la pobresa. Senyor Carbonell, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
8: Hola, bon dia, Elena. Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Deia, tenim un decret d'escola inclusiva, però a jutjar pel descontent de mestres i professors, el model que tenim sobre el paper no sembla que es compleixi a la pràctica. Què és el que no està ben construït perquè la inclusió no funcioni a les aules?
8: Bé, en primer lloc, m'agradaria dir que la inclusió, com a concepte, és un dret que té l'alumne, és un dret que té qualsevol alumne a ser educat doncs, en un entorn doncs, on tothom hi càpiga. Això és el més important. Perquè anem avançant cap aquí, es va fer un decret ja farà 10 anys l'any que ve, on es posaven doncs, elements, es posaven bases, es posaven eines per tirar endavant aquesta escola per a tothom. Correcte? Potser no hi havia prou recursos econòmics i segurament la pandèmia també hi va fer molt mal. Penso que no és un problema només de l'escola, és un problema, en aquest cas, social. És a dir, hi ha una complexitat cada vegada més alta, més elevada, i fa que, evidentment, l'escola en sigui un reflex, vaja, el primer reflex en aquest sentit, no?
1: Quan parlem d'escola inclusiva, sempre es diu que falten recursos. Però el problema, segons el sector mateix, no és només de quantitat, sinó de qualitat. Quins perfils claus no tenim o tenim mal distribuïts que fan impossible una inclusió real?
8: Efectivament, de recursos n'hi ha més que mai. Llegia l'altre dia doncs, les propostes que fan des de la conselleria i n'aboquen cada vegada més de recursos. Però potser hi ha el recurs fonamental, el que té més qualitat o el que n'hauria de tenir més, que és el mestre. És a dir, l'esforç essencial és que el mestre, aquest pal de paller, estigui molt ben acompanyat. És a dir, que tingui uns bons contraforts a través d'un sistema de suports doncs, que tinguin, sobretot, qualitat. És a dir, recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant nul.
1: Perquè els docents tenen la sensació que per més que facin sempre van un pas enrere? És a dir, vostè una mica ho apuntava abans, les mesures que s'han adoptat, no sé si fins ara són suficients per contenir aquesta complexitat de la qual vostè ens parlava que hi ha avui a les aules. Es parlava de que cada vegada són més complexes els problemes que han d'afrontar justament aquests docents. I no sé si el que dèiem, a vegades tenen aquest suport i aquest reforç necessari.
8: Sí. Penso que hi ha una paraula clau. O dues. Un és la confiança que hi ha d'haver en tots els elements del sistema. Si no hi ha una confiança, és difícil que puguem avançar. I dos, el mestre no se'l cuida. No se'l cuida prou. Si no cuidem el mestre, si no tenim cura del mestre, és impossible que avanci qualsevol sistema d'educació, qualsevol tipus. És a dir, hem de tenir cura, hem de cuidar el mestre. Ens l'hem d'estimar. Si estimem el mestre automàticament encara estimarà més els alumnes. És un tema, diguem-ne, com deia Marina, és un tema d'afectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important.
1: Senyor Carbonell, digui.
8: Perdó. I que pot cosir tot aquest malestar que existeix en el sistema. Que torni, és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
1: Ja. Senyor Carbonell, prometre inclusió quan d'entrada no podem garantir aquesta atenció bàsica és una forma de desigualtat? No sé si som prou honestos amb les famílies.
8: A veure, torno a dir, jo he tutelat molts nens, tinc una germana amb discapacitat, i per mi l'escola inclusiva és el camí, és el nord cap on hem d'anar. No es tracta de fer trampes ni de fer estafes, com diuen alguns opinadors, no? Sinó que és avançar cap a un sistema de drets. És a dir, l'educació és per a tothom. Una educació de qualitat, que la puguem avaluar, on hi càpiga tothom, i més del sistema públic, que és una mica el que podem defensar més, no? Per tant, a veure, és que no hi ha un altre camí. Els altres camins ens porten a la segregació real. Si tot allò que tu, diguem, no introdueixes o no fas possible que encaixi en un sistema educatiu i ho apartes, com s'està fent, i fa anys que s'està fent, aleshores estàs construint un món, una societat efectivament també segregadora. L'escola és el germen, és la llavor d'una societat diferent, que és la que volem tots. Si no ho fem a l'escola i des de ben petits, difícilment podrem canviar aquest món que no ens acaba d'agradar.
1: Difícil la situació, Efraïm Carbonell, encara que la teoria la tenim molt, molt, molt clara i ens agradaria que fos així. Gràcies per atendre'ns aquest matí, per haver-nos ajudat a entendre una mica tot plegat sobre l'escola inclusiva.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi
8: moltes
1: bé.
8: Gràcies. Aviam.
1: Avui és 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, en declaracions al Notícies en Xarxa.
9: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: 10 minuts per arribar a les 8, amb l'estiu ja a tocar. Avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis també que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT ens reforça amb més personal i es fa una crida extrema a les precaucions, sobretot amb gent gran i infants.

0: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. Emi Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blaz Jan, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dicamem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
1: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir, y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato, y la verdad que muy felices.
2: En demostrar lo que es el Barça, el orgullo que es de portar aquesta samarreta també, y tothom lo ha donat fins al final, y molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
0: El Joventut ha quedat eliminat del play-off de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de la sèrie de semifinals. Els verd i negres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però les forces van fallar-los en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per a la final, on s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. El tècnic dels badalonins, Dani Miret, feia un balanç positiu de l'actuació de l'equip, malgrat la derrota.
3: Tant de bo que totes les derrotes siguin amb un equip així i amb un esforç així. Penso que això és el camí de guanyar, que és el que tots volem. Farem l'autocrítica necessària, però avui hem vist, penso, la imatge justa de l'equip, d'un equip que ho ha donat tot en tot moment i que hem fet un esforç que ha sobrepassat segurament part de les nostres capacitats. Hem fet un 100 i un 110%, tant física com mentalment.
0: I el Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la seva primera final. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. La jugadora destaca que l'equip ha anat de menys a més i ha acabat assolint una merescuda victòria.
4: El resultat se'ns ha posat bastant de cara. Hem controlat el temps del partit en tot moment i crec que ha sigut la clau per tancar el partit ràpid i sense patir tant. Al final vam fer un inici molt complicat, amb moltes lesions, on el primer partit que tenim el perdem als despatxos, que va fer mal, però a poc a poc hem anat sortint, hem treballat i la victòria al final ha arribat, i crec que en som justes mereixedores d'un títol, que és la regularitat d'un equip.
0: L'Igualada ha encaixat la segona derrota davant el Liceo a la final de l'Hockey Lliga. Va perdre per 8-2 a la Corunya i està obligat a guanyar divendres a les Comes per allargar la sèrie, que es decideix al millor de 5 partits. Els gallecs van dominar el duel des de l'inici i el descans ja manaven per 4-0. A la represa encara van ampliar més el marcador amb dues dianes, abans que Joel Roma obrís la llauna per als de la Noia. Amb el 8-1 al marcador, Marc González maquillava el resultat fent el segon per als de Marc Montaner en el tram final. El Linyola haurà de remuntar per pujar a la primera divisió femenina de futbol sala després de perdre l'anada de la final davant l'Estrella Futsal Cortegada per 1-4. En un municipal de Linyola ple, les gallegues es van mostrar superiors, si bé les locals van aconseguir arribar al descans amb empat a 1 gràcies al gol de Júlia Palma. Però al segon temps, el de Linyola va pagar l'expulsió de Karen Pons i va acabar cedint. Per pujar, les urgellenques hauran de remuntar el cap de setmana que ve a la pista gallega. Tant la capitana Montse Carles com l'entrenador Xavi Alís creuen que mereixien més i confien en remuntar.
5: Jo crec que no fa justícia. La primera part ens podíem haver posat per davant i és veritat que la segona part amb l'expulsió ens condiciona, però amb el cap molt alt de tot el que hem aconseguit i fins on hem arribat. I encara no ens donem per vençuda, ens queda Galícia.
6: Tornada al final és un partit, sí que és veritat que anem 1-4 i treballarem la setmana per intentar donar-li la volta al marcador. Anirem a per totes.
0: Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres li han valgut a la xarxa i a TAC 12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla Jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. En parlen la consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la Jove, Marc París.
7: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
8: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.
0: Una cercavila de cultura popular ha recorregut aquest diumenge els carrers de Barcelona des de la Casa Batlló fins a la Sagrada Família per celebrar la inauguració de la Torre de Jesús. S'ha fet una ofrena floral a la cripta d'Antoni Gaudí i poc abans, davant la Sagrada Família, han actuat diverses colles de gegants i capgrossos de la ciutat sota la mirada curiosa de riuades de turistes.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
3: 40 anys, 40 paraules.
4: 1988. Mousse. Plat cuinat d'origen francès, fet amb diferents ingredients que es quatllen després de barrejar-los amb clara d'ou batuda, nata batuda o gelatina.
2: Mercè Bacardí.
5: Al llarg d'aquests 40 anys s'han normalitzat molts termes a l'àmbit de la gastronomia, sovint referits a plats propis d'altres països que són cada cop més populars als nostres restaurants. Això ha fet que en aquest camp hi hagi una presència destacable de manlleus d'altres llengües, com ara mousse, fondue, crepe o pizza. A l'hora de tractar aquests manlleus, s'ha de tenir en compte que la gastronomia té un lligam molt estret amb la cultura a la qual pertany i que cal, doncs, procurar que no es perdi el referent de l'origen dels plats. Per això, sovint s'han adoptat els manlleus sense cap adaptació gràfica, com és el cas de la mousse, la fondue o la pizza. En altres casos, però, com en la crepe, es poden fer petits canvis per adaptar el manlleu a la nostra ortografia sense que es perdi l'origen del plat.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 15 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Ponts, al Noguera, i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. En parlarem tot seguit amb Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis de Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social, Efren Carbonell, ha destacat al Notícies en xarxa l'arrel dels dèficits que veu en la implementació de l'escola inclusiva.
7: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
6: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
6: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlin a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les Diades Castelleres, li han valgut a La Xarxa i a TAC12 per ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. Passen 4 minuts i mig ara mateix de les 8. Estem en hora punta, som en hora punta. Volem saber com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem, per tant, amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
9: Hola, molt bon dia. Comencem destacant que la carretera LP7032 continua tallada entre Cervià de les Garrigues i l'Albi per l'incendi forestal. A l'autopista P7 hi ha retencions entre la Roca i Montmeló i de Mollet a Barberà en sentit sud i l'Antídot a Barberà i a Mollet en sentit nord. A la C60 hi ha cua d'Argentona a la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C17 hi ha aturades de Parets de Mollet en sentit sud. A la C58 hi ha retencions de Terrassa, Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i a Ripollet en sentit nord. A la C33 hi ha cua de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord hi ha retencions de Badalona a Barcelona en sentit sud. A la C31 hi ha retencions de Badalona a Barcelona també en sentit sud. La C16 va carregada entre Sant Cugat i Barcelona en sentit sud. A la 2 hi ha cua de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha trams de retenció del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C31 hi ha cua de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. I pel que fa referència a les rondes de Barcelona, destaquem la Ronda d'Alt, hi ha retencions entre l'Ús de la Trinitat i la Via Júlia en sentit Llobregat per un accident que talla un carril, retencions d'Horta Esplugues en sentit Llobregat i de Diagonal al Nus en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat, de Zona Franca al Port en sentit Besòs i de Sant Adrià al Nus de la Trinitat en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
6: I la previsió meteorològica, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Avui comencem el dia forts amb l'aixafogó. Bon dia, Lluís Miquel.
10: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, déu-n'hi-do a hores d'ara, la temperatura ja molt suau i plenament estiuenca que estem tenint a la majoria de comarques del país. I, de fet, ja a aquesta hora, 8:05 del matí, una mica més, doncs estem al voltant dels 25-26 graus ja de temperatura a l'Empordà, per exemple, o a gran part de la costa barcelonina. Això ja ens fa pensar que el dia serà calorós, serà de ple estiu. De moment, aquest matí, amb alguns núvols dispersos, poc importants, que estem tenint a les comarques de Lleida, també en alguns racons del Prepirineu, però aquest matí molta calma, una bassa d'oli a la mar també, perquè el vent és molt feble. Atenció, perquè aquesta tarda sí que canviaran les coses a les comarques de la Catalunya Central i les de Lleida. De fet, en aquests indrets acabarem tenint tempestes. La majoria d'elles acabaran portant més vent que no pas una altra cosa. Per tant, molta precaució a les activitats agrícoles i també als boscos, perquè aquestes tempestes portaran poca aigua en general i sí ventades fortes. Doncs sí que esperem que hi arribi a precipitar, on arribi a ploure una mica més, és entre la vall de Ribes, també la comarca del Berguedà, el Solsonès, el nord de la Segarra i la comarca del Bages, així com la de l'Alt Urgell. En aquests racons, Helena, sí que hi haurà una tarda passada per aigua a prop de la costa, per exemple, ni ens assabentarem d'aquesta pluja. N'estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Hem tancat portada i ara sí que sí, entrem de ple en matèria. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que a partir d'aquell moment en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui a Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials la represa de l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un foc que ja està estabilitzat des d'aquest diumenge a la tarda i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb què treballen.
11: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot amb aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
6: Els bombers han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i refredar punts calents per contenir possibles revifades. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès, que han extingit aquesta mateixa nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí mentre les flames estaven actives i la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra, els bombers encara treballen en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que han aconseguit controlar aquest diumenge. Les flames han afectat unes 50 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal, on va cremar amb més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, a la Ribera d'Ebre, al Segrià, l'Urgell, la Noguera, l'Anoia, el Solsonès i la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
12: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
6: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi uneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. I és que aquest ha estat un cap de setmana de calor, amb platges plenes i amb algunes piscines que ja han obert temporada. Però el litoral català arriba a aquest punt amb un problema que es repeteix massa a estius. Diverses morts abans d'obrir oficialment la temporada de bany i platges sense vigilància en plena ocupació. Fa 8 anys que els socorristes denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. A mitjans de la setmana passada ocupaven la plaça Sant Jaume per fer-ho visible. Avui en volem parlar amb Nacho Ibáñez Cornet. Ell és portaveu de SOS Socorristes i delegat de la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya. Nacho Ibáñez, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Què tal? Bon dia, com estan? Gràcies per l'espai.
6: En les últimes setmanes hem tingut diverses morts al litoral, ara ho explicava, abans d'obrir oficialment la temporada, i vostès ja es van manifestar a la plaça Sant Jaume la setmana passada per denunciar-ho. De moment el panorama continua igual, a no ser que vostè em digui el contrari. Què vol dir això per a l'estiu que ja tenim a sobre?
13: El problema sigue exactamente igual que el año pasado y que el año anterior. Está relacionado con lo que ustedes estaban hablando también respecto de bombers y del calor que está haciendo, porque el cambio climático está transformando la realidad de todo el litoral catalán. Antes, Protección Civil comenzaba la temporada de baño, como tú bien comentabas, el 15 de junio. Ahora está claro que para miles de usuarios y de usuarias de las playas desde Tarragona hasta Girona, la temporada de baño no empieza el 15 de junio, ni empieza el 1 de junio. Ya a partir de Semana Santa hay muchísima gente bañando, y eso lo hemos visto con la gran ocupación, con los chiringuitos funcionando, con la capacidad hotelera del litoral catalán plena de funcionamiento, y la contracara de eso es que no hay servicios de salvamento y socorrismo. Entonces, frente a esa situación, ya hemos tenido que lamentar este 2026, como el 2025, como el 2024 y así para atrás, muertes en playas de bañistas donde no había servicio de salvamento y socorrismo. Entonces, ¿qué estamos planteando desde la plataforma sindical? Algo tan sencillo como que necesitamos de forma urgente una regulación que diga: si la playa está abierta, si tiene el chiringuito funcionando, si la gente se está bañando, si el clima invita a las personas a ir a la playa, y no solamente el clima, sino también la administración pública, porque se abren pasarelas, se coloca un boyado, se permite la explotación económica, también tiene que haber un servicio de salvamento y socorrismo, y ese fue el reclamo que llevamos el jueves pasado a la Plaza San Jaume y que seguiremos llevando a cada ayuntamiento y a la Generalitat de Cataluña hasta tanto consigamos esta legislación y esta normativa que establezca mínimos de servicio para tener condiciones dignas de trabajo las y los socorristas y para garantizarle una seguridad a la ciudadanía que se baña en el litoral catalán.
6: Nacho Ibáñez, en el seu comunicat vostès afirmen que la precarietat mata. Quines són les condicions concretes d'infraestructura, de temporalitat, de recursos que avui fan que una platja catalana sigui menys segura i que, segons vostès, poden acabar en més morts?
13: Bueno, a nivel de temporalidad, concretamente hoy, 15 de junio, con el calor que está haciendo, hay ayuntamientos del litoral catalán que no tienen salvamento y socorrismo. No tienen presencia hoy, ni la tendrán mañana ni pasado. Entonces, la temporalidad es muy precaria. Luego, la precariedad tiene que ver con la infraestructura en la que trabajamos. Hoy por hoy hay socorristas que están trabajando en módulos, en enfermerías, donde debemos realizar curas en condiciones donde ni siquiera hay agua corriente, por ejemplo. Entonces, el socorrista o la socorrista no puede ir al baño y ni que hablar de tener asepsia para poder realizar tareas sanitarias. Después, no solamente en la enfermería sin agua corriente, sino que hay ayuntamientos con socorristas donde no existen torres de vigilancia y tienen que estar caminando por la arena bajo 35 grados de sol, las 8 o 9 horas de la jornada laboral, y hay ayuntamientos donde no hay una torre de vigilancia, según lo dispone el Departamento de Empresa y Trabajo de Cataluña, que nos proteja del sol, que nos proteja, por ejemplo, de la radiación UV, en donde el Hospital Clínic ya dice que las y los socorristas estamos expuestos al cáncer de piel, y tenemos que vigilar en unas sillas muy precarias de madera, que no cumplen con ningún PRL, que no nos protegen del sol, del viento, de la lluvia. Y además de estos problemas de infraestructura y de temporalidad, el tercero que marcamos, que nos parece fundamental y que pedimos que se solucione con una legislación, es el ratio de socorristas. Porque claro, hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas. Claro, los ojos no dan para poder vigilar, y menos que menos para poder desarrollar nuestra tasca fundamental, que es la prevención. Entonces, resumiendo para que la ciudadanía lo pueda entender, pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales: una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia, y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
6: Nacho Ibáñez, denúncia feta. Gràcies per explicar-nos-ho. Queda aquí feta, veurem què fan les administracions i què passa aquest estiu. Gràcies, bon dia.
13: Muchas gracias por el espacio y seguiremos activos y activas, las y los socorristas de todo el litoral catalán, hasta que esta solución se solucione.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
6: I més descontents encara els que us expliquem quan falten 10 minuts per arribar a dos quarts de nou. Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no va avalar el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica tot plegat la Norma Lebrero.
14: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
15: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
14: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
16: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu.
17: Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
18: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
14: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
6: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, però ja ho heu sentit, el conflicte continua ben obert. Els docents ja adverteixen que si no hi ha canvis, el setembre pot començar amb més vagues. I entre les demandes que tornen a emergir, n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió aquí al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. És llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social i vocal del Consell, el Consell d'Educació de Catalunya. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però que no s'està cuidant els docents.
7: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de paller ha de ser el mestre. entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
6: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent a la prevenció. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Moltes famílies assumeixen cures molt exigents perquè cuidar d'una persona gran i encara més si té deteriorament cognitiu no és fàcil, sovint sense els recursos necessaris, sense el suport suficient i amb una càrrega emocional molt elevada. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
6: El Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. Emil Nielsen, amb 14 aturades, ha estat un dels noms propis en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols de Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Vlad Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 títols de 7 possibles i suma la 50ª Champions per al club, agrupant totes les seccions. Dica Mem, que marxa aquest estiu, i Ludovic Fàbregas expliquen què els ha conduït cap al curs perfecte.
19: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos, se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
20: Hem demostrat lo que es el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
6: Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat per 5-1 a Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà a l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H, entre l'Aràbia Saudita i Uruguai. Més d'una dècada posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, li han valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada, perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. La consellera delegada de la Xal, Núria de José, i el president de la jove, Marc París, han fet un balanç molt positiu d'aquesta relació entre les televisions locals i l'agrupació castellera vallenca.
21: Representar un grup de companys i companyes, excel·lents professionals, excel·lents persones, que fa molts anys que treballen amb compromís i lleialtat per explicar de la millor manera possible els castells a qui no pot ser a plaça i d'aquesta manera divulgar el fet i els valors castellers arreu.
22: Volem fer també un reconeixement explícit a totes les persones que ho fan possible, als professionals que hi posen talent i dedicació, els que apareixen davant les càmeres, però també els que les carreguen sota la calor de la plaça, els que treballen des de la discreció d'una unitat mòbil, vetllant perquè cada detall arribi a les llars amb la màxima qualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vas patir per amor.
2: Era tan bonic el vincle.
3: Després és com et tracta aquella persona.
2: Hi ha moments que m'han fet sentir
4: així.
2: No era culpa seva.
1: L'amor, la pressió estètica, l'assetjament, l'addicció al mòbil... Adolescents parlen sense filtres dels grans temes que els preocupen al podcast L'Hora del Pati. Un programa conduït pel professor i escriptor Cristian Oliver. Escolta'l a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
1: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que els Estats Units i l'Iran han tancat un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat després de més de 3 mesos de conflicte i a les portes, avui, de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa d'Evian, on viatjarà el president dels Estats Units, Donald Trump. De seguida analitzarem les implicacions d'aquest acord de pau. Ho farem en conversa amb Tika Font, presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Abans, repassem més titulars d'aquest dilluns 15 de juny. Primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat l'incendi de Pons a la Noguera i es manté sota control el foc declarat dissabte a Sanaüja a la Segarra, que ha calcinat unes 48 hectàrees de massa agrícola i forestal. Avui s'activa el dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment per la temporada de bany a platges i piscines. Torna la informació a temps real sobre la bandera que oneja a cada punt del litoral, si hi ha presència de meduses i si hi ha servei de vigilància. Un any més, el tret de sortida de la temporada coincideix amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts al Notícies en xarxa.
7: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras.
6: Milers de persones surten al carrer per reclamar més recursos a l'educació pública. En l'arrencada de l'última setmana del curs, els sindicats que no han signat el pacte amb educació criden a noves protestes de cara a la tardor si no hi ha cap avenç. El comissionat d'educació de la Federació Catalana de Voluntariat

0: Llavors, amb recursos ja pots posar tants com vulguis, que l'eficàcia serà bastant.
1: Avui és 15 de juny, Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. Una de cada sis pot patir-ne, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa dels greuges d'aquesta problemàtica.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Dels esports, destaquem que el Barça és el campió de la Champions d'handbol per 13è cop en la seva història. Ha aixecat el trofeu amb un triomf per 37-34 sobre el Füchse Berlín a la final disputada a Colònia. L'equip tanca la temporada havent guanyat tots els trofeus i sumant el 50è màxim títol continental de la història del club, agrupant totes les seccions. I en cultura, a més d'una dècada, posant en valor les retransmissions de les diades castelleres, els ha valgut a la Xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller.
3: Notícies en Xarxa, edició matí.
1: Ho destacàvem suara en els titulars. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i el primer ministre del Pakistan, Shehbaz Sharif, país mediador en el conflicte, ha confirmat que la signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. En espera que, a partir d'aquell moment, en transcendeixin els detalls, el president nord-americà Donald Trump ha publicat un missatge a la seva xarxa social, Truth Social, en què garanteix l'eliminació immediata del bloqueig naval dels Estats Units. Que flueixi el petroli, ha reblat en referència a la crisi mundial desfermada els darrers mesos pel bloqueig energètic. El règim de Teheran, de la seva banda, ha assegurat a la televisió pública del país que l'Iran ha obligat els Estats Units a acceptar l'acord de pau. A partir de la signatura del pacte, en què participarà el vicepresident nord-americà J.D. Vance, s'obre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. En el capítol de reaccions, a les portes de la reunió del G7 aquest dilluns a la localitat francesa d'Evian, França, Alemanya, Itàlia i el Regne Unit han emès una declaració conjunta en què es mostren disposats a aixecar les sancions a l'Iran sempre que es compleixin els acords. El primer ministre britànic, Keir Starmer, ha fet un especial incís en la importància d'assegurar que Teheran abandona el programa nuclear. En aquest sentit, ofereix tot el suport tècnic necessari perquè les converses arribin a bon port. De la seva banda, el president francès Emmanuel Macron, que rebrà avui Donald Trump com a anfitrió de la cimera de caps d'estat i de govern, ha destacat també a les xarxes socials l'aixecament del bloqueig a l'estret d'Hormuz com una condició indispensable per l'estabilitat i l'economia mundial. A l'espera, doncs, de conèixer, com dèiem, la lletra petita d'un acord encara preliminar que s'haurà de ratificar divendres a Suïssa, i amb un escenari ple d'incerteses, volem entendre realment què hi ha realment en joc. Ens acompanya la Tica Font, que és presidenta del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau. Bon dia, Tica, i gràcies per atendre'ns.
4: Hola, bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Per què hem de ser optimistes aquesta vegada, després que Donald Trump ho hagi anunciat fins a 40 vegades, deien l'altre dia?
4: Bueno, Estats Units necessita que s'obri l'estret d'Hormuz, no que arribi la pau a l'Orient Mitjà, necessita que s'obri, que el petroli circuli, perquè si no, ara al novembre les eleccions les pot perdre, que igualment al millor les perd, però que està en una situació de molt baixa popularitat, però que pugen els preus del petroli, pugen els preus dels aliments, i tot això afectarà la votació. Ell

0: té pressa. Els iranians també els interessa, perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos, doncs és més patiment, eh? Mútuament tenen interessos. Ara, jo recalcaria algunes cosetes sobre les que s'han dit, L'obertura immediata, bueno, lo de immediat depèn de com vulguem entendre-ho, però no s'obrirà fins que s'hagi signat. Per tant, l'immediat va a posteriori del divendres, eh? No en el dia d'avui, sinó que serà l'apertura del divendres. També això significa que s'ha de començar a desminar l'estat dels murs, eh? Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, eh? Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor. També haurem de saber, en la lletra petita, perquè Iran ha dit públicament en la televisió que ells es queden al control de l'estret. En canvi, els nord-americans ho neguen. Haurem de veure què diu el memorando que han firmat, eh? També alguns diuen que aquest memorando contempla que es descongelaran 12.000 milions de dòlars que hi ha en actius. Però hi ha altres coses que sabem que s'han quedat fora ja, eh? Segur, malgrat declaracions d'altres polítics europeus, eh? El tema nuclear es deixa per futures negociacions, eh? No entren en aquest, eh? I el tema dels missils de llarg abast que arriben a Israel també queden per més a llarg abast, per després, d'aquest memorando.
1: Tica, i què passa amb Israel? Netanyahu s'ha desvinculat completament d'aquesta negociació i hores abans de l'acord, recordem-ho, bombardejava Beirut fins al punt que Trump sortia a renyar-lo. Fins a quin punt Israel pot fer descarrilar aquest alto el foc?
0: Pues és el que intentarà Netanyahu. Mentre que Trump diu això, doncs, per exemple, el president del Parlament fa tres dies, just abans de la signatura, el president del Parlament posava en qüestió si Trump o els Estats Units tenen la voluntat de parar o no a Israel, o la capacitat, que d'alguna manera estan posant que no tenen clar si és una qüestió de voluntat o de capacitat, és a dir, que no poden en el Netanyahu. L'estratègia de Netanyahu serà bombardejar aquests acords, i ho estarà fent, encara que el divendres se signi, ells de tant en tant intentaran minar, petar o trencar aquests acords amb l'Iran, perquè no volen sentir-se atrapats per uns acords que firmi Estats Units i que els inclou a ells. Com ha estat, l'acord inclou que les operacions militars en el Líban s'acaben. Doncs veurem.
1: Veurem. Tica Font, una vegada més t'agraïm l'anàlisi, que ens ajudis a entendre una mica aquesta situació tan complicada. Que vagi bé i estarem pendents. No descartem haver de parlar amb tu una altra vegada. Que vagi bé.
0: Vale, gràcies. Adéu.
2: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Quatre minuts per arribar a 9:15, primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 20 dotacions per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues. Durant la nit, els bombers han seguit remullant la zona perquè aquest matí, amb l'augment de la temperatura, no revifi el foc. Un incendi que ja està estabilitzat, això sí, des d'aquest diumenge a la tarda, i que ha cremat almenys 46 hectàrees, segons els agents rurals. Les flames han obligat a evacuar 8 veïns per precaució i s'ha ordenat el confinament durant gairebé 3 hores de més de 140 persones de la partida de la Devesa. El sotscap de la regió de Lleida d'agents rurals, Manel Vidal, ha explicat la hipòtesi amb la que treballen.
3: La hipòtesi principal de l'incendi són treballs mecànics amb una radial. Volem aprofitar per recordar que en aquestes condicions meteorològiques tots els treballs que generen xispes, escalfor, a prop de vegetació, sobretot si és fina i seca, són molt perillosos, sobretot en aquestes hores d'alta insolació, i volem aprofitar també per demanar que no es facin aquests treballs amb aquests horaris, que es vigili molt i que es prenguin totes les mesures de prevenció.
1: Els bombers que han hagut de dividir esforços entre el foc de Cervià de les Garrigues i el de Pons a la Noguera. En aquest darrer cas, l'incendi també està estabilitzat i els bombers han treballat durant la nit a la zona per repassar el perímetre i també per refredar punts calents per contenir possibles revifades. Ara mateix queden 3 dotacions a la zona. Els agents rurals xifren en 6 hectàrees i mitja la superfície afectada per les flames. Uns bombers que també han hagut de dedicar recursos a un incendi de vegetació a prop de Vilafranca del Penedès que han extingit aquesta nit. Les flames han afectat una hectàrea de la zona de la Serreta i han cremat massa forestal. No obstant això, una part ja estava calcinada de l'any passat i això ha fet baixar la intensitat del foc. La policia ha confinat algun veí i mentre les flames eren actives, la fumera era visible des de l'autopista AP7. I a la Segarra els bombers encara treballen hores d'ara en l'incendi agrícola i forestal de Sanaüja, que es va originar dissabte i que van aconseguir controlar ahir diumenge. Les flames van afectar 48 hectàrees. El foc, les causes del qual s'estan investigant, es va iniciar en un camp de cultiu i un paller i va acabar impactant en massa forestal on va cremar amb molta més virulència. Doncs davant d'aquest escenari d'incendis simultanis, Protecció Civil situa avui en 51 els municipis catalans que estan a un nivell molt alt de perill d'incendi forestal. Es troben concretament a les comarques de la Terra Alta, de la Ribera d'Ebre, del Segrià, de l'Urgell, de la Noguera, de l'Anoia, del Solsonès i de la Segarra. Una situació que fa preveure un estiu complicat. Ho ha explicat el sotsinspector dels bombers, Martí Rosell.
4: Si ens fixem en els anys anteriors, doncs vol dir que la tendència va a l'alça i que ara, per exemple, mentre no tinguem solucionat tots els treballs de sega, doncs estarem treballant amb el risc dels camps de cereal i més endavant el bosc estarà molt més sec del que ens estem trobant ara i llavors el risc passarà molt més a les masses forestals. El que estem començant a veure ja és aquest canvi a una massa forestal ja més estressada i més afectada per aquestes temperatures d'aquests últims dies.
1: Amb l'estiu ja a tocar, avui es dona el tret de sortida del dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment de les incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors. A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que hi oneix en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades i els serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i amb infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix amb les queixes dels socorristes que tornen a denunciar precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez, portaveu de SOS Socorristes, s'hi ha referit fa breus minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Pedimos una legislación y una normativa con 3 puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
1: Centenars de docents, famílies i estudiants s'han manifestat aquest diumenge pels carrers de Barcelona per reclamar més recursos per a l'educació pública. És l'última protesta d'aquest curs després del trencament de negociacions amb el Departament d'Educació i que la majoria del professorat no avalés el preacord al que s'havia arribat. Si no hi ha entesa durant l'estiu, les protestes es reprendran a la tardor. Ens ho explica la Norma Lebrero.
6: En aquesta mobilització en diumenge també s'hi han sumat les associacions de famílies, d'alumnes de Catalunya, sindicats d'estudiants i polítics, com Esquerra, la CUP i Comuns. Reclamen un gran acord de país per reforçar l'educació pública.
7: Que no es pot llegir al moment actual com un problema estrictament de conflicte laboral. Estem parlant de reptes com la segregació escolar, la inclusió, el garantir la inclusió en tots els centres educatius i per tots els alumnes, les desigualtats econòmiques que pateixen les famílies per poder accedir a drets educatius bàsics.
6: Els sindicats alerten que s'ha acabat el curs escolar, però no les protestes.
8: No volem anar a comentar la jugada, volem anar, en tot cas, a obrir un procés negociador que resolgui realment les mancances que té el sistema educatiu. Si no ens trobem amb el govern durant l'estiu, doncs ens hi haurem de trobar als carrers durant la tardor. La feina el govern la tindrà igual, és a dir, o durant l'estiu s'asseu a negociar i arregla l'emergència educativa o que comenci a preparar eleccions.
9: La lluita continuarà per on totes vulguem. Ningú ens vindrà a dir per on ha de continuar aquesta lluita, que és nostra, de les treballadores.
6: El 20 de juny els sindicats celebraran una assemblea educativa per definir l'estratègia reivindicativa de cara al curs vinent.
1: La protesta d'aquest diumenge és la darrera abans de tancar el curs, ja ho hem sentit, però el conflicte continua ben obert i entre les demandes que tornen a emergir n'hi ha una de central: la necessitat de repensar l'escola inclusiva perquè sigui real i no declarativa. Fa uns minuts hem analitzat aquesta qüestió al Notícies en Xarxa amb Efrén Carbonell. Ell és llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació, a més de comissionat d'Educació de la Federació Catalana de Voluntariat Social. L'expert ha destacat que hi ha més recursos que mai, però no s'estan cuidant els docents.
10: Recursos sense gestionar, recursos sense avaluar i recursos sense entendre ben bé que el pal de pallar ha de ser el mestre, entorn del qual ha de girar tota l'estructura del que és la classe i el que és l'escola, llavors amb recursos ja ho pots posar tant com vulguis, que l'eficàcia serà bastant. És un tema d'efectes, és un tema d'amor, no? Penso que és un punt que no surt gaire, però que és important. Que torno i és un reflex del que passa a la societat, no és una cosa extraordinària.
1: Les Jornades d'Habitatge Social 2026 que engeguen avui a Barcelona presentaran les diferents iniciatives i projectes que s'estan desenvolupant a Catalunya amb l'objectiu d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials. El programa s'articula en quatre taules rodones que debatran com ampliar aquest parc de pisos protegits. El Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz són al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona on s'està celebrant aquesta trobada. Bon dia, Anna, explica'ns.
11: Bon dia, Elena. Sí, precisament des del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona es debatrà el gran repte contemporani, que és l'accés a l'habitatge. I amb Carles Donat, ell és codirector de l'Observatori de l'Habitatge Metropolità. Carles, bon dia.
12: Hola, bon dia.
11: Volem conèixer de què aniran aquestes jornades que comencen avui i que reflexionen al voltant de com construir més habitatge social.
12: Sí, mireu, les jornades que fem avui, que són de dos dies, les fem aquí en el marc de la Universitat Internacional Méndez Pelayo, les organitzem l'Observatori Metropolità de l'Habitatge i GHS, i el que volem debatre és sobre les diferents formes que hi ha per incrementar el parc d'habitatge assequible o social. I és important que tinguem present que hi ha diferents formes. Una d'elles és la construcció, lògicament, però també hi ha d'altres que són l'adquisició o la cessió d'habitatge, no? I aquestes tres formes d'incrementar el parc d'habitatge destinat a polítiques socials és el que estructura i vertebra aquestes jornades durant aquests dos dies.
11: I a més unes jornades que s'emmarquen dins el gran anunciat polític del president Salvador Illa en el sentit de la construcció de 50.000 pisos socials en els propers anys.
12: En efecte, una de les, com us deia, una de les eixos de les jornades és la producció d'habitatge, i un dels instruments, l'instrument més potent que tenim en aquests moments a casa nostra és l'anunci que es va fer del Pla 50.000. Doncs bé, en una de les taules, precisament el que farem és un balanç del Pla 50.000. Ara fa un any just vam fer aquestes jornades també, ens van explicar com teníem previst que funcionés. Ara farem un any de balanç i els diferents agents, tant públics com privats, com del tercer sector i les institucions, debatrem per veure què està funcionant i què pot millorar.
11: Carles, i quins són els rols, quins papers, quins agents intervindran en aquestes jornades?
12: Doncs això, actualment en el món de la producció, de l'increment del parc destinat a polítiques socials, és molt important el rol que tenen tots els agents. I de fet aquí intervenen això, tant els agents públics, lògicament, però també els agents del tercer sector, cooperatives i agents privats, que també tenen un paper important a l'hora de finançar l'increment del parc destinat a polítiques socials.
11: Carles, arrenquem la setmana amb una mica d'optimisme. Ets capaç de posar un escenari? Això s'accelera, la construcció de pisos socials?
12: Efectivament s'està accelerant, el que passa és que produir un habitatge, com bé sabeu, requereix molt de període, molt de temps, no és produir una nevera o un cotxe fins i tot, no? Requereix bastant de temps i diguem, anirem veient resultats, però la inèrcia i el canvi d'inèrcia que s'està produint en els darrers anys a Catalunya jo crec que és positiu, i una de les coses que debatrem és si és suficient per tantes necessitats que estem tenint, no? Però, bueno, jo crec que s'estan ficant les bases perquè augmenti el parc destinat a polítiques socials.
11: Carles Donat, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts, a pocs minuts per a l'inici ja d'aquestes jornades aquí, al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
1: I els esports a aquesta hora, com sempre, ens els porta la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: El Barça, que s'ha erigit com a campió de la Champions d'handbol.
13: Sí, ha aixecat el trofeu que l'acredita com el millor equip del continent per 13a vegada a la història. L'equip blaugrana va superar el Füchse de Berlín a la final per 37-34, un partit que es jugava a Colònia. Emil Nielsen, el porter, va ser un dels homes destacats amb 14 aturades en el seu comiat amb la samarreta blaugrana. En el capítol golejador destaquen els 7 gols marcats per Luis Frade i els 6 d'Aleix Gómez i Blas Jang, respectivament. L'equip tanca la temporada amb 7 de 7 títols possibles i guanya la 50a Champions de la història del club entre totes les seccions. Dicamem que marxa aquest estiu i Ludovic Fàbregas expliquen que què els ha conduït cap al curs perfecte.
14: Mucha hambre, creo que es la palabra. Siempre queremos ganar, siempre queremos competir y eso es lo que hace este grupo y este club especial, porque aunque haya títulos se repite todo el rato y la verdad que muy felices.
15: Demostrar lo que es el Barça, el orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom lo ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat.
13: El Joventut ha quedat eliminat de l'ACB amb una derrota contra el València per 75-87 en el tercer partit de semifinals. Els verdinegres van mantenir les opcions d'allargar l'eliminatòria fins al tercer quart, però els van fallar les forces en el tram final. Un parcial de 0-16 va permetre als valencians obrir forat i endur-se el bitllet per la final en què s'enfrontarà el Barça. El títol començarà a disputar-se dijous al Roig Arena. Al Mundial de Futbol, en les darreres hores, destaquen dues golejades. Alemanya ha superat Curaçao per 7-1 i Suècia s'ha imposat 5-1 contra Tunísia. Per contra, els Països Baixos han debutat amb un empat a 2 contra el Japó. Avui serà el torn de la selecció espanyola, que s'estrenarà contra Cap Verd a les 6 de la tarda. Lamine Yamal ja està recuperat de la lesió als isquiotibials i podria jugar alguns minuts, tot i que Luis de la Fuente ha confirmat que no sortirà l'11 titular. També es disputarà l'altre partit del grup H entre l'Aràbia Saudita i l'Uruguai. I el Vila-sana ja té el primer títol de Lliga de la seva història i en la primera final que disputa. Les lleidatanes s'han endut el triomf davant un dels grans rivals de la temporada, el Fraga, per 1-3 en el segon partit de la final. El gol matiner de Salvanyà va posar el partit de cara a les del Pla d'Urgell, que van ampliar el resultat amb la diana de Jime Gómez. I quan el Fraga semblava que volia reaccionar amb el gol d'Adri Soto, va rebre la resposta immediata de Victòria Porta amb l'1-3 definitiu. Doncs felicitats al Vila-sana, que tenia altres títols, però no aquesta Hockey Lliga. Ara ja la tenen.
1: Doncs endavant, a la vitrina.
13: I a celebrar-ho.
1: Això mateix, Cristina.
13: Vinga, que vagi bé.
1: Que vagi bé, fins demà. Doncs més d'una dècada posant en valor les retransmissions castelleres, li han valgut a la xarxa i a TAC12 ser proclamats ambaixadors dels Xiquets de Valls. La tasca de difusió i preservació de les dues entitats s'ha distingit aquest diumenge amb la celebració d'un acte de reconeixement a l'epicentre casteller. A més, a la colla jove Xiquets de Valls li ha somrigut la sort en aquesta nova temporada perquè serà la primera en actuar a plaça per Sant Joan. D'aquesta manera posem punt final al Notícies en Xarxa d'avui dilluns. Demà hi tornem, a les 7, us espero. Gràcies per fer-nos confiança. Que vagi bé.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sant Auge, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
2: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
1: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i l'assignatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Vian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.

Bon dia al Prat, és dilluns 15 de juny del 2026, passen 4 minuts per sobre de les 9 del matí i arrenca una nova edició del Planeta Prat. Èxit absolut a la festa dels 150 anys d'Estrella d'Am aquest dissabte, una festa que va plegar més de 5.000 persones en la cursa de 5 quilòmetres que va tenir inici i final a la granja de la Ricarda, passant per dins de la fàbrica d'Am. Un final de festa a càrrec del cantant pretenc Alfred García a la mateixa granja de la Ricarda.

0: Milers de persones acompanyen també l'Alfred García en un final d'aniversari que Estrella Damm ha volgut que fos al Prat. En parlarem a la tertúlia, també parlarem dels usos de la granja de la Ricarda, que amb els vesprejos d'aquest mes de juliol aniran prenent forma. Comencem el control tècnic Sergio Villar, a les xarxes la Neus Bou i qui us parla avui el Marc Quinto Aires. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat. Estàs millor al teu costat.
1: La fi del món ens troba tots ballant. Planeta Prat.

0: Moment per repassar l'actualitat del dia. Saludem el redactor dels serveis informatius del Prat Ràdio i el Prat.tv, Ivan Conde. Bon dia.
1: Bon dia, Marc.
0: Què tal, com estàs?
1: Començant la setmana.
0: Molt bé, doncs explica'ns què teniu preparat per aquest inici de setmana.
1: Doncs parlarem, entre d'altres coses, de la trobada que va fer el PSC del Prat, la 29a edició d'aquesta trobada socialista al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del Partit Socialista de Catalunya al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat de manera oficial la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027, tal i com escoltarem ara mateix.
2: Tengo más ganas que nunca de ser alcalde del Prat. Y quiero anunciar aquí y ahora que me presento como candidato a la alcaldía.
1: Juan Pedro Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania. En un acte on també hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. Precisament en clau d'agenda política, aquest passat divendres, el president de l'AMB, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i també alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat el Prat, en concret i en primera instància les instal·lacions de Fundesplai, de la Fundació Catalana de l'Esplai, i posteriorment ha realitzat una reunió tant amb l'alcaldessa Alba Bou Jordà com amb la resta de l'equip de govern. Primer, com dèiem, una visita a Fundesplai, on la presidenta Núria Valls ha dirigit la comitiva que ha visitat les diferents instal·lacions, i a l'Ajuntament Tambou com Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten a tots dos municipis. Pel que se'ns ha explicat, doncs, des de sensellarisme, habitatge públic, seguretat, però bueno, sempre hi havia una mica, no? Potser a la reunió no s'hi va tractar, però sí que sempre està, no, la remor de fons del debat aeroportuari, més tenint en compte que eren alcaldessa del Prat i alcalde de Barcelona. I per acabar, l'aigua de la platja del Prat ha estat qualificada d'excel·lent després de la primera analítica quinzenal de l'Agència Catalana de l'Aigua, duta a terme a principis d'aquest mes de juny. En el control, emmarcat en el compliment de la Directiva Europea 2006/7/CE, s'han detectat uns nivells mínims d'indicadors microbiològics amb els quals es garanteix que l'aigua compleix amb tots els estàndards de salubritat i seguretat necessaris per al bany, ara que ja, doncs, estem en plena època estival, tot i que no sigui estiu formalment. Els serveis tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua continuaran amb aquestes analítiques durant tot l'estiu per garantir la qualitat de l'aigua de la platja del Prat, unes dades que la ciutadania pot consultar a través de la documentació disponible al web municipal.
0: Molt bé, doncs gràcies, Ivan.
1: A tu.
0: Fins ara.

0: Vinga, moment pel repàs dels esports del cap de setmana amb el Jonathan Marín. Bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé, comencem la setmana, a veure com va.
0: Doncs segur que molt bé, perquè a més aquest cap de setmana hi ha hagut cosetes, no?
1: Sí, hem tingut cosetes. Per exemple, hem tingut el tancament de la temporada de Jocs Escolars de Rítmica, una cita que s'ha organitzat al Complex Esportiu Municipal d'Estruc i que ha estat organitzat, evidentment, per l'Associació Rítmica Prat Cor Blau. Per tant, doncs, hem tingut aquesta cloenda també de la temporada, que ja és una mica el que ens va presentant el calendari d'actes esportius, cloendes, com també la que vam viure al pavelló del Complex Esportiu Municipal Sagnera. En aquest cas, el Club Patinatge Artístic Sagnera ha tancat la temporada amb un festival de patinatge on la temàtica ha estat centrada, o sigui, el cinema ha centrat la temàtica d'aquesta cita, una cita doncs, d'exhibició, festiva, bàsicament doncs, això per mostrar també molt el que han après les més petites del club durant el llarg d'aquesta temporada i també per veure doncs, a nivell de les més grans, les sèniors. I, evidentment, si parlem d'actes esportius del cap de setmana, hem de parlar d'aquesta cursa popular de amb la celebració dels 150 anys de l'Estrella Adam, una cursa de 5 quilòmetres que es va fer aquí als carrers de la ciutat i on es va exaurir, recordem, les inscripcions, 5.000 participants en aquesta proposta esportiva a la ciutat que, com comentaves abans a la portada, doncs una jornada molt festiva que va anar molt bé, no només per la participació a la part doncs, de l'esport, sinó també per l'aplegació de ciutadania, que doncs, no sé les xifres oficials, però segurament jo crec
0: molta,
1: que
0: sí.
1: Les 10.000 segur que les van passar i que recordem que va tancar doncs, amb el concert de l'artista pretenc Alfred García. O sigui que avui a l'edició migdia repassarem tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, a més amb una entrevista amb persones vinculades a la Junta dels Club Patinatge Artístic Senior per doncs, això, fer un balanç d'aquesta temporada. I a banda del que va succeir a la nostra ciutat aquests dos dies, també hem de parlar de quina és la situació pel que fa al play-off d'ascens de l'Associació Esportiva Prat, perquè necessitaven, recordem, dues potes perquè el Prat pugi a tercera federació. La primera era que la Pobla guanyés el seu play-off, doncs empat a 0 en la tornada contra el Samoro i per tant, doncs, aprofitant la victòria a l'anada, la Pobla que s'emporta aquest play-off i ara necessitava l'altra, que per mi era la més complicada, que era que guanyés l'eliminatòria al Badalona. Doncs bé, en el partit d'anada el Compostela s'ha imposat 3-0 i per tant doncs hem de confiar que el Badalona torni a remuntar a casa. Recordem que amb el Cornellà van perdre 4-1 a l'anada i a la tornada van guanyar 3-0. Bueno, per què no? Hem d'encara somiar,
0: sempre.
1: Però pinta difícil perquè el Badalona ha de guanyar 3-0 i això només per enviar el partit a la pròrroga. I només a la pròrroga, l'altra vegada amb el 3-0 i en el partit de la pròrroga els servia sense doncs, fer cap gol més, perquè com havien quedat per davant en la classificació en comparativa amb el Cornellà doncs, li donaven a l'ascens. En aquest cas necessiten 3-0 per empatar i després un golet més, ja sigui per desempatar en la pròrroga o si no, doncs als penals. O sigui que...
0: No n'hi deu intens, eh?
1: Complicat, pinta complicat, o sigui que tindrem, si no passa alguna cosa estranya, pinta que tindrem el Prat a la propera temporada de la Lliga Elite, però bueno, encara no està tot decidit, però van caminant cap aquí. I recordem que avui tenim doble ració de Prat Esports. Veurem avui perquè tenim competència forta. Tenim el programa justament quan està disputant Espanya el seu partit del Mundial, per tant, doncs, bueno, tenim competència forta, però el convidat que nosaltres portem és de luxe, perquè doncs, ens visita l'exentrenador ja de l'Associació Esportiva Prat, David Vilajoana, o sigui que serà una entrevista que no deixarà indiferent. Bueno, si algú no pot anar directe, recordem que doncs, tot ho teniu a la carta, o sigui que perdre's no s'ho pot perdre.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do quin dia, Jonathan.
1: Que, gràcies. Sí, atapeït, però interessant.
0: Fins ara.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu.
2: Planeta Prat, l'òrbita pot al lava.

0: Anem a conèixer ara l'actualitat meteorològica del dia de la mà de Lluís Miquel Pérez. Bon dia.
1: Bon dia. Un temps avui força variable a les comarques de Ponent i de l'interior en general, però amb molt més sol durant tot el dia arran de costa, que és on els núvols seran molt escassos. Aquesta variabilitat vindrà sobretot al llarg d'aquesta tarda, amb nuvolades i tempestes que cauran al Pirineu Lleidatà i després es desplaçaran a gairebé tota la demarcació de Lleida. Arribaran amb ganes, per exemple, fins a la Noguera, fins a la Segarra, també alguna tempesta intensa. Tindrem a cavall del Ripollès i el Berguedà, arribant fins al Bages. Per tant, compte aquesta zona interior, perquè al llarg de la tarda, sobretot, tindrà ventades destacables. A més, amb una jornada que es presenta pesada, calorosa, xafogosa. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies. I pel que fa al transport públic, segons ens informen des d'Immobilitat, segueixen doncs aquestes afectacions a Rodalies per les limitacions de velocitat i la resta de servei funciona amb normalitat. I acabem, com sempre, aquest repàs coneixent quin és l'estat del trànsit des del RAC. Ferran Aràndiga, bon dia.
2: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui dilluns amb retencions intenses, sobretot als voltants i accessos de Barcelona. A hores d'ara hem de recordar que des de primera hora tenim un accident a la ronda de dalt que ens ha deixat força col·lapse arreu d'aquesta via. A hores d'ara queden retencions en els dos sentits de la marxa, al punt d'Horta Guinardó, també a Sarrià, Sant Gervasi, però també al punt de la Diagonal i Pedralbes. Hi ha retencions d'un quilòmetre i mig. Per altra banda, l'entrada des del Llobregat continua amb retencions per la A2, des de Sant Feliu de Llobregat també per la B23 entre Sant Just d'Esvern fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. A hores d'ara el vessant Besòs també continua amb retencions a la C31 en tot el terme de Badalona en sentit sud. També la B20 a Santa Coloma de Gramenet circula amb 4 quilòmetres i mig de cues en direcció a la capital catalana. Per altra banda, al Vallès tenim retencions a la AP7 al punt de Montornès del Vallès i entre Mollet i Barberà, tot plegat en direcció a Tarragona. Per altra banda, hem de destacar que encara tenim activa una incidència. Es tracta d'un incendi d'un camió a la AP7 a l'altura del Vendrell, que en direcció a Barcelona continua provocant 2 quilòmetres de retencions. De moment, això seria tot des del RAC. Bon dia.
0: Gràcies, Ferran. Que vagi bé. Anem a conèixer ara què ens porta la premsa diària de la mà de la Neus Bou. Bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, com estàs?
3: Molt bé, de dilluns.
0: De dilluns. Explica'ns, va, perquè hi ha notícies fresques,
3: hi ha notícies,
0: no,
3: els
0: diaris?
3: Sí, hi ha notícies molt fresques. La més important probablement del dia és que han arribat un acord per fi al Pakistan, als Estats Units amb l'Iran. El Pakistan anuncia un acord entre l'Iran i els Estats Units, com hem dit, per obrir l'estret d'Hormuz. La desconfiança també dels iranians que havien aturat la firma del memoràndum pel bombardeig d'Israel als suburbis de Beirut, i també la tensió del president nord-americà torna a escridar-se al líder israelià per telèfon i li diu que ha perdut el cap.
0: Déu-n'hi-do, eh?
3: Déu-n'hi-do, moltes coses, no?
0: Doncs sí.
3: Continuem també amb aquesta fotografia del dia amb les protestes violentes a Ginebra contra la cimera del G7. Els centenars de manifestants van causar destrosses i es van enfrontar ahir a la policia de Ginebra per protestar contra la cimera, i que se celebra a partir d'avui i fins dimecres a la veïna d'Evian, a França, i a la qual també participarà Donald Trump.
0: Mm-hmm. Anem amb La Vanguardia. També les dues notícies principals són, per una banda, per aquest acord a l'Orient Mitjà per reobrir Hormuz, i també per les protestes per fer front al G7. I també hi ha un testimoni en un destacat de Desiree López. Amb el titular he dubtat de si era just perdonar el pare. Parla la jove filla d'un maltractador que va commoure el papa en la visita a Barcelona, i doncs La Vanguardia ha decidit entrevistar-la a la part de Societat per explicar una miqueta doncs com és el seu testimoni.
3: I ja acabem amb el periòdico, amb un titular diferent als altres, i és també d'aquest debat sobre la densificació de les trames urbanes a Catalunya. Mm-hmm. Els habitatges unifamiliars cauen i només suposen el 20% del total. Les cases adossades, que van viure un boom fins al 2000 i van ser triades per persones que es van allunyar de Barcelona a la recerca de calma i sol més barat, perden el terreny en favor dels blocs de pisos. També tenim una fotografia destacada, la del Hamilton, que va ser el rei de Montmeló en aquest primer triomf, amb Ferrari superant també a Schumacher i com el pilot amb més victòries de Barcelona.
0: Mm-hmm. Déu-n'hi-do.
3: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs anem ara a conèixer què tenim preparat pel Planeta Prat d'avui. Planeta Prat.

0: Vinga, Neus, què tenim preparat per avui dilluns per començar aquesta setmana?
1: Molt bé, doncs comencem amb la tertúlia. Com sempre, aquest cop tenim a la Fina Terol, a la Marga García i al Paco Joder, que parlarem, bueno, de moltes cosetes, entre altres d'aquest passat cap de setmana aquí al Prat, que va haver-hi el concert, l'aniversari d'Estrella Damm.
0: No et vaig veure corrent.
1: No, corrent no em vas veure, ni tu ni ningú. Però sí, després gaudim del concert, encara que molt breument, perquè vaig arribar i va acabar, com sempre han passat.
0: Tot fatal.
1: Tot fatal, però va anar molt bé i va tenir molt bona pinta. També parlarem dels vesprejos que es faran també properament a la Ricarda, a veure, bueno, aprofitant doncs aquesta tirada d'iniciatives, no? com la del passat cap de setmana, doncs, com ho veuen els nostres tertulians, si els hi convenç la idea, si els hi ve de gust, i bueno, més cosetes també en parlarem d'això. Després també parlarem de l'acord, evidentment, entre l'Iran i els Estats Units, doncs, per posar fi a la guerra. I alguna cosa també segurament cau, perquè
0: sí, dona
1: sempre
0: atenció.
1: Sí, dona més,
0: que tenim
1: temps.
0: Tot l'entorn Partit Socialista, que ha d'anar a declarar aquesta setmana, president Zapatero, la dona de l'expresident, del president, i doncs veurem què n'opinen els tertulians.
1: Continuarem a les 10 amb equipaments culturals, amb aquesta ronda de trucades per saber què ens espera aquesta setmana al Prat. A les 10:30 parlarem de les festes del Palmira i del nucli antic amb la Eli Martín i amb l'Enrique. Bueno, són les festes d'aquest dissabte al Cementiri Vell, llavors ens explicar una miqueta què tenen preparat.
0: A fora del Cementiri Vell.
1: Sí, correcte. Bueno, ja ens entenem. Ja m'ho he entès, vale? A les 11.
0: Tu hi aniràs també?
1: Jo no sé si aniré, home, perquè crec que no hi soc ja. Jo ja marxo de vacances. Sí,
0: aquí
1: sí.
0: Tots feu vacances.
1: Aquí tots anem marxant, però tornem.
0: Sí, molt bé, molt bé.
1: A les 11 continuarem amb una entrevista amb el Jordi Humbert per parlar de l'Escola d'Arts en Viu, que també finalitza, diguéssim, l'any, el curs escolar, i també doncs fan una cloenda.
0: Fan una tira de coses, sí, hi ha concerts, hi ha aquests finals de curs que ens tenen acostumats, així que molt bé.
1: Continuarem a les 11:30 amb el Pou, a Like dels Valors, i a les 12 també amb un guaita que tenim de la xarxa, i acabem el matí ja a les 12:30 amb el Planeta Cooperatiu.
0: Molt bé, doncs déu-n'hi-do, gràcies Neus.
1: A tu, que vagi bé.
0: Fins ara. Nosaltres fem una petita pausa i tornem tot seguit amb la tertúlia. Fins

0: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
1: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
2: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
3: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
4: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
6: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
7: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
8: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
9: Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.

0: 33 minuts gairebé per sobre de les 9 del matí. Comencem el Planeta Prat d'avui ja fent tertúlia, com cada dilluns. Ens acompanya el Paco Joder, bon dia.
1: Què tal, bon dia, Marc?
0: Tina Tarol, bon dia.
2: Bon dia.
0: I Marc García, com estàs, bon dia.
2: Bon dia, amb molta calor.
0: Molta calor, déu-n'hi-do,
2: és horrorós,
0: déu-n'hi-do. Jo les nits ja començo a notar que no es dorm igual, ja, eh?
2: Bueno, avui parlaven de ventiladors. Sí. Hey, ha sigut la nostra pretertúlia.
3: Sí.
2: O sigui que fa dies.
0: Sí. No, ja, jo ahir el menjador el vaig tenir tot el dia el ventilador posat.
2: Sí, és horrorós.
0: Perquè ja comença a ser complicat.

0: baixava, i baixava la temperatura moltíssim.
1: Sí, sí, sí. Doncs parlant de temperatura, aquest cap de setmana que ha fet també caloreta, hi ha hagut activitats aquí a la ciutat. De fet, ha hagut la celebració d'aquest 150 aniversari d'Estrella Damm, que quedava com la pota del Prat per celebrar, que sí que s'han fet coses a Barcelona i tal, però quedava aquesta cursa nocturna, que ha anat molt bé que fos una miqueta més tard, sí, per aquesta calor.
0: Sí.
1: I doncs aquesta cursa que va començar i acabar a la Granja La Ricarda va passar per dins de la fàbrica d'Estrella Damm, i va cloure aquesta festa amb un concert d'Alfred García. No sé com ho veieu, si vau participar, si estàveu al tanto.
2: No, yo no he participado, obviamente, en la cursa, pero he estado allá en La Ricarda haciendo bulto. Uh-huh. Y lo que sí te puedo decir es que es un éxito para mí sin precedentes aquí en el Prat. Estaban hablando de 5.000 participantes.
1: Sí, sí, 5.000 participants que van esgotar.
2: Exacte.
1: Van esgotar doncs tots els dorsals que hi havia, és a dir, que potser sí, n'haguessin fet
0: sí.
1: més.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: Y luego después, bueno, pues había allí un ambientazo tremendo y unos precios relativamente asequibles, uh-huh. porque estábamos hablando de una cerveza o cualquier tipo de refresco a 2,5 euros.
0: Sí, sí.
2: Una patata brava a 5 euros, la butifarra 6 euros, una butifarra, está bien, quiero decir, es asequible. Y había uh-huh. un ambientazo tremendo, media hora, tres cuartos de hora para poder coger una cerveza.
1: Sí.
2: O sea, eso era así. Yo lo que sí he echado un poco a faltar, y no sé de quién puede ser la culpa, y que eso sí que habría que decirlo, de poner contenedores. Es que las papeleras estaban
1: muy lluny,
2: y todo estaba en el suelo.
1: Fuera de la zona de restauración, sí, es verdad.
2: Pero por lo demás, uh-huh. para mí un éxito sin precedentes.
1: ¿Vas a ver el concert de l'Alfred?
2: No, justo a esa hora ya me iba yo para casa. Uh-huh.
1: ¿Vas a ver llavors tot el que tenia a veure amb la cursa? Sí.
2: Sí.
1: No, vas veure l'arribada dels corredors.
2: L'arribada dels corredors, que, uh-huh. que eren interminables, sí, sí. entraven, 5.000 persones.
1: Fina.
0: Jo sé de gent que ha participat del PRAC, que són amics nostres i coneguts, perquè participen a tot, a la Marató de Barcelona, uh-huh. a la Mitja Marató, i aquesta gent sí, diu, estan assaurides, no cal que vagis a buscar el dorsal. Dic, quin dia és? Diu, és un dissabte. Dic, no, jo dissabte fitxo. Jo me toca les tardes el dissabte, jo fitxo el soci sanitari, però si no hi hagués anat, perquè 5 quilòmetres sí que els aguanto, Home, clar,
1: i que hi havia gent que la feia més tranquil·la,
0: sí,
1: gent
0: sí,
1: més corrent, hi havia de
0: sí,
1: tot,
0: I llavors, clar, al matí a la platja vaig veure gent que tenien els dorsals i anava ell i amb el nano.
2: Sí,
0: i llavors uns altres anaven a la parella, bueno, amics nostres que participen a totes, la del Prat, la del Corte Inglés, que participen a totes les curses, i deien que sí, que estaven assaurides, o sigui, vol dir que això ha sigut un èxit,
2: Pero yo creo además que era más de 5.000 porque había muchísima gente sin dorsales.
1: Sí, hi havia moltíssima gent en general a tot arreu. Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, més de 5.000 persones. No, jo no hi vaig anar, no. I, però bueno, tinc coneguts i tinc molt amics que han participat, i la veritat és que estan molt contents. Jo, per el que he seguit en xarxes, realitat fantàstica, que sigui així a la tarda,
0: sí.
3: Jo crec que
1: és mola, diferent,
3: mola molt,
1: és agradable,
3: és, sí. També i córrer per la ciutat amb altres llums, per dir-ho d'alguna manera, és molt maco. I després la festa que es va muntar, ja, les imatges són increïbles, no? A més, bueno, pues, amb l'Alfred, no? Va quedar com una festa molt, molt del Prat,
0: molt
3: no?
0: De poble, molt
3: i
0: nostre.
3: I aprofito per felicitar Estrella Damm, no? El 150 aniversari, que hagin tingut, bueno, han anat celebrant altres festetes, no? Però aquesta, jo, per mi, és una de les més importants, a part de la que farem ja a la tardor.
1: Clar, està bé que s'hagin recordat del lloc on són,
3: d'on
1: no?
3: D'on surt la millor cervesa Damm, segons els experts, és l'aigua dels nostres aqüífers, el que fa que sigui la millor. Per tant, ha estat molt bé que aquesta celebració hagi comptat molt amb la ciutadania, no? Passar per la seva fàbrica i tot això. Penso que ha sigut un èxit i, bueno, per què no celebrar el 151? Mira, a més és capicua.
0: Sí, sí.
3: Seria una bona idea.
1: Pot haver servit de precedent perquè segueixin fent coses aquí a la ciutat.
3: Exacte,
1: no?
3: I un tipus de festa així més a la tarda m'ha agradat.
1: Deia la Marga, doncs, més pretenc, més amb la participació de l'Alfred García, com veieu que hagin doncs tingut en compte de dir, mira, doncs portem un artista que sigui d'aquí de la ciutat i no algú de fora.
0: Jo, perfecte. Jo, a més, ja fa anys enrere, quan va fer el pregó de la Festa Major, ha participat en molts concursos.
2: Sí, sí.
0: Què millor que portar un pota blava, tu, de casa.
2: L'altre dia estuvo en Montlluís també con el Papa. O sea,
1: sí.
2: Que,
1: no.
3: Bueno, i Ai, com dir-ho, ara no em surt la paraula. El lligam, no?, que té la família amb l'Estrella Damm, que això també l'han tingut en compte els anys que ha estat el Pedro, el seu pare, o sigui, que millor que, bueno... Que...

0: tot aquest arrelament de DAM al Prat, hi ha persones que han treballat per l'Estrella DAM, i que tenim aquí un
1: que feien el distribuïdor, precisament el distribuïdor, el Prat era ells, el Vela, els Velas.
2: I Músic.
0: I músics, sí, també, per això, que tot, no, després... Ah, bueno, també han sigut músics, sí,
3: clar, és veritat. Tot connectat, eh?
1: Sí, tot connectat.
0: Ho han pensat molt bé.
1: Els tiets, el Pepe i tots els altres que tocaven amb el conjunt de Mitja Vila, tu.
4: Sí. Yo lo que veo es, aprovechando ya que esto ya ha empezado... Nada más que con el ambiente, ya no estoy hablando de los participantes de la cursa, nada más que con el ambiente que había, ahí el tardeo, eso va a ser apoteósico. Va a ser apoteósico.
3: Clar, parlem d'això, parlem d'aquest vespreig, aquests tardeos que hi hauran durant tot el mes de juliol. Els caps de setmana, la Granja La Ricarda acollirà, dèiem, no sabem ben bé per què s'utilitza la Granja La Ricarda, si s'utilitza, si no, ja tenim un ús clar. Doncs hem continuat com a mínim per aquest proper mes, que seran aquests vesprejos a la Granja La Ricarda. Com valoreu que doncs es faci, es dugui a terme aquesta iniciativa, que sigui allà, que doncs el Prat tingui més vidilla de cara a l'estiu?
4: Per a mi perfecta, perquè des d'aquí, des d'aquest mateix micròfon, hemos reclamado por activa y por pasiva, siempre diciendo que qué uso se le estaba dando a la Ricarda, que no se le daba ningún uso. Entonces, para mí es perfecta.
1: Pensa, molta gent que coneixem del Prat, que deien això, els presos s'anaven a Vilanova o cap a Barcelona, però el Prat diu que no trobaven res a l'estiu. I aleshores que tu tinguis aquesta oportunitat de poder dur-lo, la gent ja no agafarà ni el cotxe ni res, es quedarà a casa, podrà sortir a la canalla o sense canalla, i aleshores jo penso que sí, que és una bona oportunitat,
3: Marga.
0: Jo crec que és una bona idea.
1: Bueno.
0: Una bona idea. El resultat, bueno,
3: el veurem.
0: El veurem, sí, perquè crec que és una mica, i crec, ho sento discrepar, amb celebrar el tardeo. Per mi és tardeo, no en surt. El tardeo, els tardeos dos dies a la setmana, divendres i dissabte. A no ser que sigui un més adreçat a gent jove i l'altre pues, a lo que és normalment un tardeo, no? Perquè això jo penso que tindrà també una repercussió, i no sé si molt bona, amb els bars i amb, de la nostra ciutat.
1: Mirant la restauració.
0: No? Mirant la restauració. Vull dir, és divendres i dissabte, són dos dies.
3: A més,
0: dos dies que la gent...
3: del vespre a 12 de la nit.
0: Sí, això, és gent que surt a lo millor a prendre una copa o a trobar-se amb els amics i després es queden sopant. Si acabem a les 12 de la nit, el sopar s'han acabat, no? Llavors, bueno, potser un adreçat a gent de la nostra edat una mica més jove, bueno, nosaltres som molt joves, i veurem, però penso que bona idea, perquè feia falta. Perquè feia falta. La Ricarda, bueno, pues no molesta a ningú, però és veritat que també a la ciutat hi havia bars i restaurants que ja estaven fent els seus tardeos. I això era un negoci a moments que, bueno, sí, veiem les terrasses plenes, però tampoc és com abans estaven, no?, de menjar. Bueno, veurem, veurem aquest primer any com va i la repercussió que té a dins de la ciutat, no?, el gremi, els restauradors de la ciutat del Prat.
3: Dèiem, també hi haurà algun restaurador que sí que estigui present allà a la Granja La Ricarda oferint també doncs, begudes i menjar. Clar, al final seran un, dos, no seran, com deia la Marga, doncs, el gruix de restauradors de la ciutat, però sí que doncs, si podrà estar a gust, si podrà també doncs, prendre alguna cosa, picar alguna cosa, i doncs veurem si atrau a gent més jove, gent més de mitjana edat, perquè una de les... de les que tenim així més a prop que s'han fet és a Badalona, també s'han fet aquests vesprejos que s'han fet de manera més puntual a l'inici de l'estiu, al final de l'estiu tal, i sí que és veritat que atreuen a gent de totes les edats. Veurem si aquí a la ciutat, no sé si us animareu a passar-vos-hi o què.
1: Jo de cara a l'estiu sí, això de sortir a passejar al vespre
0: és una marxosa.
1: No, és que és veritat, quan cau el sol, que és a partir de les 7 de la tarda o dos quarts de 8, és l'hora bona per sortir. Comença a les 6, però amb l'hora solar són dues hores de diferència, són les 4 de la tarda, cosa que si surts a les 8 del vespre, el que tu dius, a prendre la copa, el que tu dius, acabes a picar alguna cosa i tornes cap a casa, i el que surt a les 6 amb la canalla, poden estar dues hores amb la canalla per fora, recollir-se cap a casa i donar-los el sopar, o ja portar-los sopar, i ja, ja també han sortit el matrimoni amb la canalla. És que el vesprejo va bé per això.
3: I quan aprens que acaba a les 12,
1: clar,
3: és molt millor que acaba a les 6 del matí.
0: Sí,
1: fantàstic. Això és perfecte. Això és
3: fantàstic, perfecte. Eh? Sí. Molt bé, doncs canviem de tema, si us sembla. Anem a temes més internacionals i molt, molt calents encara que estan, perquè doncs, ahir al vespre coneixíem que teòricament, i agafat de moment amb pinces fins que s'assigni, hi ha aquest Pakistan anunciava aquest acord entre doncs, els Estats Units i l'Iran per aturar indefinidament les hostilitats i també per reobrir l'estret d'Hormuz, que eren doncs, les dues potes principals. Donald Trump ho ratificava, deia que era així, justament ho anunciava el seu aniversari. I doncs no sé com ho veieu, com ho valoreu, encara és molt incipient, no acabem de tenir tots els detalls de l'acord, però sembla ser que es veu una mica la llum al final del túnel, no, Paco?
4: Bueno, yo es que... ¿Qué quieres que te diga? Yo soy muy escéptico y además no me fío ni del Trump ni del Netanyahu ese, nada. Exactamente igual que tampoco de los iraníes. O sea, que cuando lo veamos, no lo creeremos. Uh-huh. Es necesario que el estrecho de Hormuz se abra, porque es que si no se abre el estrecho de Hormuz, es que estamos pegándole un palo a la economía... que lo estamos dejando, ya se está notando en los bolsillos de la gente. Uh-huh. Entonces, ojalá que sí, que siga para adelante y que se firme el acuerdo. Pero yo soy bastante escéptico y no creo que vayan a dejar de bombardear por cualquier historia y cualquier tontería.
3: Claro, un cop s'assigni, que es compleixi también.
4: Efectivamente. Uh-huh. O sea, lo que sí es cierto que parece ser que se ha conseguido, o dentro del acuerdo, el enriquecimiento del uranio y todo esto, dejarlo, es decir, que Irán en principio se compromete a no tener nucleares así como... entre comillas.
3: Uh-huh. Dèiem, només avui ja ha baixat un 4% el preu del petroli i doncs les borses d'arreu del món estan obrint ja amb fortes pujades. Són de moment les primeres pinzelladetes de les conseqüències positives, podríem dir, que estan tenint. Fina, com veus tu aquest acord?
1: Amb pinces, com m'acabes de dir-ho tu, i jo també sóc escèptica, perquè el Donald Trump és la persona més psicòpata del món. Avui diu blanc i al cap de 5 minuts diu negre. Aleshores, què pots esperar d'un líder d'aquesta manera? Aleshores, l'acord està perfecte, perquè ja la gent en ressentim a les butxaques, moltíssim el preu del petroli, uh-huh, en tots els aspectes, quotidianis, de transport, diaris, bueno, aleshores, em sembla molt bé aquest acord. Després, una vegada arribin, perquè han dit que són 2 mesos que es firmarà a Suïssa, sí, i mentrestant tenen bloquejat l'estat d'Iran una quantitat de milions de dòlars que estan bloquejats.
3: Llavors, clar, aquí s'haurà d'acabar de veure doncs, què guanya l'Iran, quines sancions internacionals se li eliminen de les que han anat aplicant aquests mesos.
1: Sí, han anat aplicant moltes sancions, llavors el que vol és que l'eliminin. I amb el que tu has dit, l'urani està també entre cometes, perquè pot ser fer enriquiment urani, però no en plan militar, sinó en plan més civil, per dir alguna cosa, no?
4: Sí, per indústria.
1: Però, claro, després tens a l'altre costat, que és el soci del... el Netanyahu no ha deixat de bombardejar ni Gaza, ni Líban, ni res de res. Aquest home va per les seves. Aleshores, si el soci que tens tu no compleix aquest acord, Iran, m'ha assenyat moltíssim que no tornés la rèplica aquella que va fer el Netanyahu, perquè torna a bombardejar. No ha deixat de bombardejar. De què serveix que el Donald Trump es posi una medalla de pau d'Israel con Gaza? Mentida podrida. No ha deixat de bombardejar en 6 mesos. I el Líban està fent el mateix.
3: Marga.
2: M'ha semblat tot una bogeria, no ho sé, de veritat, perquè què ha aconseguit Trump amb aquesta guerra? Seguir el Netanyahu. Què ha aconseguit? Pues que els seus oligarques amics hagin guanyat més de 23.000 milions de dòlars amb la pujada del petroli. I ha sigut una guerra totalment econòmica, en benefici d'uns quants, no? I ara pues, la tanquen, bueno, perquè pugi la bossa, ja veurem. Jo no me crec res del que està fent, no m'ho crec, perquè és això, segons s'aixeca, pues, diu ara per aquí i ara per allà. Vull dir, hem signat, jo crec que busca el Nobel de la Paz ara, aquest any, amb aquesta signatura. Hem signat la pau, o per dir-ho d'alguna manera, la pau a Gaza. Israel s'ha passat tot, no ha deixat de bombardejar Gaza. Ara sembla que està més en silenci perquè té un altre objectiu, és el Líban.
1: El Líban, sí.
2: Però ja no és Hamas, és el Líban. Deixarà de fer el que està fent? I quines sancions? Parlem de sancions a Iran i les sancions a Israel? Qui li posa sancions a Israel? És una gran notícia, no? Perquè jo crec que especialment per l'economia, no? És impossible l'atur, els milers de vaixers que estan allà sense saber què fer. I el que comporta, lo millor, la meva filla treballa en logística i marítim, i clar, m'explicava unes històries que dius, i això com l'agafes? Diu, avui tens que enviar xupatxos a Dubai? Diu, a Dubai, però primer han d'anar a l'Índia, passar per Esperanza, jo què sé, totes les voltes que han de donar, i això, clar, és un increment de preus que qui paga? Nosaltres. I els altres estan omplint les butxaques. Després, que per arribar a un acord, jo no ho he llegit, les grans línies únicament, però què quedarà, com el que teníem amb Obama? Perquè això ja estava pactat. Sí. L'última proposta que feia era tornar exactament el que havien signat amb Obama. Per què fas això? Per què fas aquesta guerra? Aquest tio, bueno, no, ja ególatra, psicòpata, narcisista, no sé el que és. I el que em fa molta pena i molta por és que una persona com aquesta, pues sigui el que porti les cordes de la resta del món, no? És una gran notícia, però haurem de veure en aquests dos mesos que és el que s'assigna i
1: que es dugui a terme.
2: Que es dugui a terme. Exactament.
4: Jo estic totalment d'acord, estem totalment d'acord. Jo penso sincerament que això ha sigut una guerra econòmica.
1: Sí,
4: una guerra econòmica que l'hem pagat entre tots. Efectivament, això ja està firmat con Obama, ja estava firmat tot. Entonces, ¿per què te metes en una guerra sin ningún sentido? El problema de estos americanos, de estos yanquis, es que cuando se meten en una guerra, cuando se meten en cualquier historia de estas, le tenemos que pagar el resto hasta los chicles. Que hasta los chicles que consumen los soldados lo tenemos que pagar el resto de nuestro bolsillo. Ese es el gran problema que tenemos. Y entonces, el uso de la fuerza que están haciendo en cualquier sitio,
1: el uso
4: de la fuerza, es que lo que hacen es reactivar, y sus amiguetes son los que precisamente se benefician de toda esa historia. Ya está, así de simple.
2: Y desgraciadamente, pues hay miles, por no decir millones, de personas.
4: ¿Y los muertos?
2: Fallecidas, eso, ¿no? Asesinadas, porque no tienen de otra manera, niños. Y lo último que estaban haciendo en el Líbano, tiraban una bomba y cuando iban las asistencias, tiraban otra.
1: Claro. Sí, señora.
2: Quiero decir,
1: sí,
2: por favor, es que es indignante, es no sé, de verdad.
3: Tema Líban, ¿com creieu que, doncs, que és una part de l'acord? Perquè Iran, doncs, era una condició sí o sí, que hi hagués el Líban pel mig en aquest acord de pau. Creieu que també Netanyahu, que va, com dèiem, una mica per lliure, doncs, li farà cas a Donald Trump? O seguirà? Perquè recordem, ara té un 20% del Líban ja envaït.
1: Pensa una cosa.
4: Jo no me creo nada.
1: Jo
4: tampoc. Hezbollah va seguir allí. Entonces, Irán, lógicamente, tiene sus acólito, por decirlo de alguna manera. Netanyahu, eso no lo va a consentir. Diga Trump lo que quiera, Netanyahu va a seguir dando.
1: Pense una cosa, que Israel el que vol és controlar tot Orient. I aleshores nosaltres ja com vam estar el 2008 a Síria, ja me'n recordo que hi havia manifestacions de gent en contra del el Bashar, que era el que estava governant. I allà hi havia mercenaris que els universitaris, que això ho has vist, que tinc fotos, veies que sortien a la plaça a manifestar-se, que volien democràcia, que volien votar i tal i qual, i venien uns mercenaris que no sabien d'on sortien perquè eren comprats, i aquests estomacaven els nanos, i allà ja te deien la gent jove i alguns líders polítics de l'oposició, ja et deien que Síria estava Rússia a favor d'ells, però tenien els americans, els anglesos i els francesos en contra. Uns a favor dels rebels i els altres a favor del dictador. Bueno, no va ser dictador, perquè el cop d'estat va donar son pare. El seu germà tenia que heretar, el seu germà va tenir un accident de cotxe, va morir, i aquest, que era un dentista, és el que van col·locar al poder. Això és el que ens van explicar allà. Què vols que et digui? Continuaran. Los altos del Golan, de la guerra dels 6 dies, no l'ha tornat a Síria. Continua controlant l'estat d'Israel. I tot el que conquereix, com ara Gaza, té el 60% del terreny seu. I allà vindran els colons i es colonitzarà. I el Líban farà el mateix. Per tant, si el Donald Trump no es posa serio amb el Netanyahu, aquest home continuarà en la guerra. Així de clar.
2: Sí, bueno, com tenim unes eleccions que té Netanyahu a l'octubre, em sembla que són, on es juga unes penes importants. Bueno, si ell ha resut victoriós d'aquesta batalla de
0: massacrar el poble àrab, pues això serà bo per ell. Jo dubto molt que, bueno, que deixi de bombardejar el Líban, perquè ha començat amb poquet i, bueno, has dit el 20%,
1: el 20%
0: ja, no? Sí, jo crec que no es quedarà aquí. Bueno. Espero que tingui força, mira, en aquest cas, espero que el Trump tingui força, i li donaré un vot de confiança de que tingui agafat per als a l'altre.
4: També m'ho hauria dit.
0: Sí, bueno.
3: Però, és el que menys cas li fa, de tots.
0: Sí, sí. No, és que no li fa, és que està tan bosc com ell.
1: Si no surt escollit el Netanyahu, té dos judicis pendents de corrupció.
0: Per això, sí, sí.
1: O sigui que...
0: Clar, i ha de fer lo possible per, bueno, perquè
1: per mantenir-se
0: mentre
1: poder.
0: Hi ha, sí. Mentre guerra, hi ha esperança per ell.
3: Mm. Vinga, anem a un últim tema. Un tema més, més proper, i és que doncs, tenim una setmana pel Partit Socialista complicada. Sí. Avui Begoña Gómez estarà davant del jutge declarant altra vegada per tot el tema Aire Europa. Veurem com es desenvolupa la setmana. Tenim també doncs, la directora de la Guàrdia Civil el dimarts, dimecres i dijous l'expresident Zapatero, també amb tot el tema de les joies, també està una miqueta complicat, i el divendres el fiscal general de l'Estat visitarà el Senat. Anem, si us sembla, a parlar una mica de Zapatero, que és una mica el tema més, més novedós d'aquests darrers dies. No sé si heu vist esteu al tanto de com ha anat tot, que se li han taxat aquestes joies i tenen un valor, diuen, molt més alt del que vèiem. No sé si us ha sobtat tot això de Zapatero, si no, si us ho creieu.
4: Bueno, yo creo que está la cosa muy mal, porque inclusive su amigo, su mismo personal de confianza, al cual le dijo que eran 30 o 50 mil euros lo que era
1: el portaveu, sí.
4: El portaveu. Y lo ha dejado en pelota. Y es su amigo y es su personal de confianza. Yo creo que Zapatero lo tiene muy mal por muchísimas razones, creo. La primera razón es que si es una joya, se le han dado en función de su cargo, tenían que haber pasado a patrimonio nacional.
1: Claro. Sí, sí.
4: Eso
1: está clarísimo. Declararlo, sí.
4: La ley está clara. Si es que han sido una donación, pues tenía que haber pagado el impuesto de donaciones. Si es que han sido de sucesiones, si es de sus. Ahí hay un delito fiscal, y eso está más claro que el agua. Que hay un delito fiscal, siempre que no pueda acreditar que ha regularizado esa situación, que es lo que está esperando la gente, yo creo que algo tendrá que decir ese hombre. Lo que sí es cierto, aparte de toda esta historia, es que al Partido Socialista le ha hecho mucho daño.
1: Sí.
4: Mucho daño. Y es una pena, porque dentro del Partido Socialista hay muchísima gente honesta, trabajadora.
1: Y
4: eso se va a pagar. En las próximas elecciones lo van a pagar.
3: Clar, fins ara el president Zapatero era l'únic líder, l'únic expresident, l'únic net totalment, que doncs, de fet va fer guanyar a Pedro Sánchez les anteriors eleccions gràcies a la campanya, a la forta campanya que va fer. I doncs, clar, no sé si també haurà influït el fet de que potser per les properes eleccions se l'hagin volgut treure de sobre. Fina.
1: Jo opino una manera. Haver treballat amb un jutjat, hi ha la presumpció d'innocència. I aquest home no li han donat la presumpció d'innocència. Van, com es diuen, a cosa de ribo i hundido, com el fan els vaixells, no?
0: Sí.
1: Bombardeo i vas a enfonsar-te. Sincerament, jo no vull retreure que ho fa el PP, que ho fa un altre partit i tal. No. A Bombo Platillo s'està parlant només de Zapatero. El Montoro fa 8 anys que se li està investigant des de Tarragona. Tu sents algo als mitjans de comunicació? No. Només és aquí. A més, una altra cosa. Has treballat amb un jutjat i te diuen que el secret de sumari no pot filtrar-se res. Com és que es filtra tot a la premsa? Per favor. És que jo no acabo d'entendre. Ja sé que són molts, no tots, conservadors, els magistrats. I més a l'alto nivell, No ho sabeu vosaltres. Alguns són estan misògins. I me permeto dir-ho aquí perquè ho he viscut en primera persona. Bueno, aleshores, què vols que et digui? La justícia ha de ser igual per tothom. No ha sigut mai ni per la monarquia, val? Ni pel PP. I ara van de cara a enfonsar. Mira, jo no sóc pel Partit Socialista, però jo reconeixo una cosa. Zapatero fins ara tenia una trajectòria. tothom qui més o menys, des d'una altra perspectiva, jo l'admirava, perquè per als presos de Venezuela ha aconseguit que es treguin fora, sempre ha mediat i ha fet de mediador les coses clares per molts conflictes. Aleshores veies una persona humana que tenia la seva ideologia i tal, i ara de cop i sobte es comencen a investigar-lo, i saps per què és? Perquè l'any que ve hi ha eleccions al PSOE i el que volen és enderrocar el PSOE. Van a per ell de totes les maneres possibles. I no et dic res amb lo de la Begoña, ja canviant de tema, al respecte de la seva dona, l'AUCO no ha trobat res, no ha trobat res, perquè eren diaris i retalls de diaris. Com un jutge pot admetre una querella en contra d'una persona en retalls de diaris? Les proves que portes han de ser comprovades i confirmades. No pots admetre de detalls i admetre una querella. Aleshores, és acoso i derribo de carregar-se al govern. Això està claríssim.
3: Marga.
2: Jo crec que a nivell judicial ja ho ha dit la Fina. Penso que és igual. Bueno, això ha fet mal, però era l'objectiu. Fem mal. Primer, presumpció d'innocència. Després de que, bueno, les joies aquestes són, veurem què, perquè jo vull escoltar què és el que ha de dir, perquè no sabem si són donacions i les ha declarat. Ningú ha dit que no les hagi declarat, però de moment ja està, ella és culpable.
1: Sí.
2: I és culpable igual que tots els que estan sortint al voltant del Pedro Sánchez. És culpable el germà.
1: Sí.
2: Quan tot això va començar, el Pedro Sánchez ni era secretari general de PSOE, ni molt menys president del govern. El que ha passat amb la seva dona, que era el mateix, ella estava donant aquesta càtedra abans del Pedro Sánchez, i després, vale, és donació de joies. No sabem si abans, que efectivament haurien d'anar al patrimoni nacional, o han sigut després regals. Però i els regals que tenen els anteriors presidents del govern, que viuen, no vull dir com, i són consejeros de
1: gas
2: empreses
1: natural,
2: de gas natural, efectivament. Bueno. Això no passa res. Jo que penso també que falta una llei específica i que deixi molt clara què és el que pot fer i no pot fer després un expresident.
3: Ara, des de Podem s'està intentant impulsar aquesta nova llei o aquest canvi de
1: les portes correderes fora.
2: Quines són? No? I on està el límit? Perquè si es pot ser conseller i després no pot ser mediador i que algun jeque àrabe et regali no sé què, bueno, sí que fa una miqueta de cosa, fa una miqueta de cosa. I jo primer, doncs, abans presumpció d'innocència, després de veure la quantitat de proves i falses que estan creient, perquè no recordem el muntatge que es va fer de Podemos.
1: Ui, tant, a Pablo Iglesias,
2: que va ser purament muntatge, i ara ho han dit els tribunals que no n'hi ha res, no? Però bueno, ja està, ja es va encarregar, no? Presumpció d'innocència, vull sentir el president Zapatero, i m'agradaria sincerament que ho tingués les coses molt clares, que es pogués defensar, perquè avui en dia ja és culpable i això difícilment li treurà la societat, i penso com el Paco, que es veurà una mica en les properes eleccions, perquè l'objectiu és aquest, derrocar el Partit Socialista del govern.
1: Marga,
2: bueno, el Partit Progressista.
1: Progressista,
4: Marga,
1: sí.
4: Estoy totalmente de acuerdo con la presunción de inocencia, porque además esto está, no recoge nuestra Constitución.
1: Y tal.
4: Pero lo que no puedo yo compartir de alguna manera el mensaje del LAFOR de persecución política, por la idea. Dentro de la justicia, la justicia para mí debe y tiene que ser independiente, total, debe,
2: pero no lo es,
4: debe,
2: no,
4: y
2: es,
4: tiene.
2: No lo es.
1: Pero
2: no,
1: la es.
2: Justicia es, se llama justicia, pero no es justicia.
4: No podemos mandar ese mensaje a la gente joven, no podemos, porque es que
1: en primera instancia, instrucción, la justicia funciona a las mil maravillas, a las largas instancias,
2: no es justa.
1: Está politizada, pero tal cual, politizada.
2: Y lo que tendrían que ser, decir, ni de un color ni del otro, para decirlo,
1: imparcial, ceñirse aplicar
2: a lo que es la ley, que es para eso, es para que están ahí, es que no lo hacen. Es que no lo hacen. Y puedes hablar con gente que haya ido a cualquier juicio. O sea, yo desgraciadamente he tenido que ir a dos pequeños juicios para un tema de seguridad social y es vergonzoso. Y es vergonzoso. Pero ya te digo, vergonzoso en mayúscula. Creo que no ir a un tercero. Porque si voy a un tercero, a mí, yo paso calabozos, te lo juro. ¿Eh? Y con una tontería.
0: con una tontería donde no hay, bueno, donde las pruebas que llevas, esto no me interesa, y la suya sí.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Y es así, y no, no es justa, yo, desgraciadamente.
4: Yo creo que tenemos unas leyes muy garantistas, no. Creo que no son garantistas.
1: Las leyes sí, pero quien la aplica,
0: claro, no. Es diferente.
1: Pensa una cosa, ¿us en recordeu el procés? El procés va ser una farsa. Es tenia que haver jutjat aquí, al TSJ de Catalunya. Es va jutjar a l'audiència i de l'audiència va passar al Tribunal Suprem. Al Suprem. Però penseu una cosa, eh? Qui deia al magistrat de la sala de lo penal del Tribunal Suprem que això ja estava sentenciado? I no s'havia fet ni el judici ni havien passat els testimonis. I això era una gravació que algú se li va escapar i algú el va gravar.
0: O que per tant, una sentència diga que tu eres el culpable, sí. O alguien de tu entorno.
1: O algú de tu entorno, home.
0: ¿Dónde has probado tú que esa persona ha sido es quien ha hecho ese hecho? No lo pruebas, dice que tiene que haber sido él o alguien de su entorno, pero sí se ha encargado al fiscal general del Estado.
1: Oh, tant.
0: Y este hombre no volverá a ser fiscal, veremos si volverá a ejercer la abogacía, ¿eh? Por una sentencia que bueno, una sentencia es que eso no es sentencia, es o tú has robado o tú o alguien de tu entorno.
1: Y a mí es a
0: y lo has robado. Has lanzado una información que te están diciendo los testigos.
1: Sí, sí, es que es mentira. Y que además van a ratificar, ¿eh?
0: No, señor,
1: y no van
0: a tener
1: en cuenta el testimonio, ¿eh?
0: Esto no importa.
1: No, los testimonios no
0: cuentan. O cuando están oyendo unas grabaciones que están diciendo Mariano Rajoy o M. Rajoy y la señora Cospedal, no, pero esto no importa.
1: Claro.
0: Y sin embargo, PS,
1: sí.
0: M. Rajoy no saben quién es.
1: Sí.
0: Y PS sí.
1: Es una
0: que sí, que M. Rajoy es Mariano Rajoy y PS es Pedro Sánchez, de acuerdo.
4: Efectivamente.
0: De acuerdo, pero no lo han probado. Y entonces, M. Rajoy, yo no sé quién es M. Rajoy, por Dios favor. Mío, nadie sabe quién es. Y bueno. PS sí. No.
4: Vamos a ver cómo va esta semana, porque la semana es complicada.
3: Sí, veurem. Sí, dimecres i dijous són els dies en què l'expresident Zapatero s'haurà d'explicar i veurem si convenç amb les seves explicacions. Si no...
1: Penseu una cosa, no només parlar. Proves documentals, si ell té comprovants de que ha fet declaració de patrimoni.
3: De les joies, ell ja s'ha vist que la seva dona les portava. Quan ell va ser investit president,
1: per exemple.
3: Veurem
1: que
3: de tot això queda fora, clar. Que no...
0: I si ha de pagar, que pagui.
1: Que pagui, clar.
0: Que pagui.
1: No se'n recordeu la llista Falciani?
0: Sí.
1: Va fer-ho Mariano Rajoy, eh? Sí. Va facilitar i 1.500 empresaris i capitalistes van pagar. Però què van pagar? Van rebaixar molt, eh? Uh-huh. Que del 20% que tenien que pagar només van pagar un 10%. Per això dic que hi ha masses interessos per enderrocar el govern.
3: Doncs amb això ens quedarem. Veurem, seguirem ben de prop aquesta setmana i ho podrem comentar més endavant. Gràcies als tres per venir.
4: Molt bé, gràcies.
0: Encantats.
3: I
0: vosaltres.
3: Si ja no ens veiem, perquè nosaltres acabem en menys d'un mes el programa, si ja
0: res,
3: no ens veiem, bon estiu.
1: Igualment, Marc. Nosaltres ho veurem.
3: Segur que
1: sóc veïna.
3: Segur que sí, que vagi bé.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: L'espai de la granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
2: Èxit de la 52a Fira Avícola de la raça Prat.
3: Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
2: I el Prat al pessebre vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
0: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
4: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
5: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de no recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
6: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Radio.
7: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
8: Martes sí y martes no.
9: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
10: Martes sí, martes no.
7: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
11: Loco.
12: ¿Tú eres perfecta?
13: No ho sé.
12: ¿Y tú?
13: Pues claro que sí.
12: ¿Y tú que eres perfecta?
14: ¿Pero ni algo perfecta?
12: No ho sé.
14: Claro que no.
12: ¿No?
14: No, no hay ninguna perfecta.
15: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: 10 minuts per sobre de les 10 del matí, anem amb més temes i arriba el moment de fer aquest repàs de les activitats que ens tenen preparades els equipaments culturals de la ciutat. I comencem, com sempre, amb el cèntric espai cultural. Allà hi tenim a la Sandra Navascuez. Sandra, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Marc.
0: Què tal? Com esteu al cèntric?
1: Doncs molt bé, molt bé. Aquí preparats per explicar-vos el que us hem preparat per aquesta setmana.
0: Molt bé, doncs endavant. Què teniu?
1: Doncs mireu, aquesta setmana, el dissabte, tenim el concert dels Aupa Strings amb el concert Time Lapse a les 7 de la tarda a l'Auditori. Aquest concert dona per finalitzat el cicle de viola clàssica, que com sabeu és aquest cicle que fem d'octubre fins ara fins al mes de juny, i fem un especial també a l'estiu, aquest any el 3 de juliol, on projectem òperes de diferents compositors, òperes, ballets, musicals, una miqueta doncs, tocant la música clàssica de diferents mirades. I sempre per acabar el cicle doncs sempre preparem un concert per tots aquells que ens han anat seguint durant tot el cicle i també per tota la ciutadania que vulgui evidentment apropar-se a la música clàssica. Doncs el concert dels Aupa Strings és un concert d'un quartet de corda molt dinàmic, perquè la veritat és que fan com una retrospectiva, no? Fan aquest timelapse des de música dels anys 20, el swing i el jazz dels anys 20, fins a la música pop-rock dels 80-90 i fins i tot en artistes d'avui dia. Així que serà doncs, això, no? Aquest recorregut musical a través d'aquestes quatre cordes, tres violins i un cello. Així que esteu més que convidats a venir. Aquesta activitat fa falta agafar entrada, podeu agafar entrades a través de la web del Cèntric o a través del Cubin, que és la plataforma de venda d'entrades aquí del Prat. Així que us ho convidem a venir.
0: Això igual, entrades també pel concert del dia 3, no?
1: Ah, exacte. Bueno, el dia 3 el que fem és una projecció d'una òpera.
0: La projecció, sí.
1: La projecció d'una òpera, exacte, sí, sí.
0: Perfecte.
1: Les entrades per les projeccions també s'han d'agafar, però són gratuïtes, però sí que fa falta reservar prèviament. Exactament.
0: Perfecte. Molt bé, què més?
1: I aquesta setmana, doncs, també, com sempre, us convidem a venir a veure l'exposició de la dictadura quotidiana, que és aquesta exposició que ens acompanya ja al llarg d'aquests mesos i que per tots aquells que encara no l'heu vista o vulgueu tornar a veure-la i acabar d'aprofundir, doncs està oberta fins a meitats del mes de juliol. Així que també us convidem a venir. I perquè els estudiants que encara tinguin exàmens o que hagin de recuperar alguna cosa, doncs encara està actiu el servei de les sales d'estudi fins a finals del mes de juny. Està obert en horari de biblioteca i després l'horari expandit de dilluns a divendres de les 9 del vespre fins a les 11 de la nit, els dissabtes de les 7 fins a les 11 i els diumenges de les 10 a les 2 i de les 4 a les 11. Així que acompanyem encara a tots els estudiants que encara els hi queda alguna cosa per acabar d'estudiar i de repassar.
0: Important també això, que a més amb l'aire condicionat s'està molt a gust i s'estudia millor.
1: Exacte, els espais de la biblioteca ara tant per estudiar com per venir a passar la tarda a la biblioteca a llegir algun llibre o revista o diari, doncs aquí ens teniu.
0: Molt bé, alguna cosa més?
1: Ja està, Marc.
0: Perfecte, doncs gaudiu de la setmana. Gràcies, Sandra.
1: Igualment. Una abraçada.
0: Que vagi molt bé.
1: Adéu.

0: Vinga, anem fins a la Palmira Domènech, que allà hi tenim a l'Eli Martinelli. Bon dia.
1: Molt bon dia, Marc. Què
0: tal? Què tal? Molt bé, i tu?
1: Molt bé, estem ja de celebració. És com la nostra setmana de
0: sí,
1: festa.
0: Sí, sí, és la setmana grossa, eh?
1: És la setmana grossa, sí, sí.
0: Explica'ns, va, què teniu, bueno, perquè déu-n'hi-do.
1: Sí, mira, us explico el que ve aquesta setmana abans del dia gros, que és el dissabte. Comencem per avui dilluns, que tenim el grup del laboratori de costura ja a la sala gran, preparant cosetes i aprenent juntes pues, temes de costura i del fet a mà, que han anat molt bé aquesta temporada i volen quedar-se fins i tot el juliol. Així que si algú està per aquí al Prat i s'avorreix els dilluns al matí, pot venir a aprendre costura amb aquestes dones, que a més tenen molta traça.
0: Que bé.
1: Després, el Cafè i Tertúlia aquesta tarda, que és un grup de pràctica de conversa en català,
0: sí,
1: que fem cada 15 dies, que està dinamitzat pel grup de gent gran de lectores. Llavors, qualsevol persona, ja et dic, que vulgui practicar el català, pot venir cada dos dilluns, és quinzenal, a la tarda a la Palmira, de manera gratuïta, a practicar el seu català. I avui acaba el tastet d'estiu de manualitats, que és una activitat que hem programat per gent gran per allargar una mica la temporada de cursos i tallers i que tinguessin també pues maneres de relacionar-se aquí al centre cívic. I hem fet el taller de cianotípia. Ja aquesta tarda acaben, ja veurem com els hi han quedat aquestes obres que han fet, d'arts visuals, i la veritat és que els hi ha agradat molt. És un taller que ja portem dos anys fent-lo a l'estiu i que sempre funciona molt bé, i avui serà l'última sessió.
0: Perfecte.
1: Demà dimarts serà el tancament de la tarda jove, és l'última de la temporada.
0: Clar, són aquests dies que anem fent ja tancaments, no?, cada setmana d'alguna coseta.
1: Ja acaba. Sí, és les dies dels tancaments, exacte.
0: Que fort.
1: Demà, el dimarts, pues, bueno, faran un berenar de tancament i també una espècie d'activitat relacionada amb els memes i amb el món d'internet, que és una cosa que els encanta, evidentment. Així que també serà, pues, bueno, profitós per fer una valoració de com ha anat, quines activitats són les que més els han agradat. Bueno, convidem a totes les que han participat en la temporada a venir, perquè també ens serveix molt tant a nosaltres com al Departament de Joventut, no?, per veure com el barri reacciona i es relaciona amb les tardes joves i anar millorant entre totes.
0: Perfecte.
1: El dimecres a les 7, quan ja el sol sigui una mica suportable, farem una proposta que es diu a la fresca, que ja vam fer l'any passat, que és bàsicament, saps les reunions dels pobles amb les cadires a la porta?
0: Sí,
1: pues la idea era fer això, però donar-li una volta més. Llavors el que fem és aquesta reunió amb cadires a la plaça de davant de la Palmira, però en aquest cas acompanyades d'un referent en el món de la ciència, que és la Gemma Marfany, que vindrà a celebrar amb nosaltres el 25è aniversari de la publicació del genoma humà i ens explicarà tots els avenços que hi ha últims en genètica. Llavors, la Gemma és una meravella, va fer una xerrada també al cicle de Lovelace el passat octubre, s'explica d'una manera molt planera, molt clara, i en sap molt de genètica. Llavors, encara queden places per qui es vulgui apuntar, és una activitat gratuïta que farem el dimecres a les 7 a la plaça, de davant de la Palmira. Hi haurà pues, alguna cosa de beguda també per passar una mica millor la calor, i parlar una estona de molt a prop amb la Gemma Marfany, que això és una oportunitat que no es té sempre. Perquè la Gemma fa classes per auditoris de 100 persones, llavors.
0: Sí, sí.
1: Aquesta opció de poder xerrar amb ella i no només escoltar-la, sinó fer-li preguntes, creiem que és molt xula. Després, el dijous, tenim una sessió de cuina amb història, que és una activitat en la que una persona pues, que té relació amb el centre cívic, veïns i demés, ve a explicar una recepta que tingui alguna història especial al darrere per ell o per ella. Pues jo que sé, el plat que em va ensenyar la meva àvia, o el que més li agrada als meus nets, coses així, que tinguin alguna cosa al darrere especial i ens ensenya la recepta.
0: Molt bé.
1: És una activitat gratuïta de cuina que farem el dijous a les 11 del matí per qui vulgui venir.
0: Perfecte.
1: I després a la tarda està la penúltima sessió del tastet d'estiu del llenguatge del cos. Sempre fem també una proposta que impliqui moure's i d'expressió corporal, i és aquest dijous a la tarda. i després acabem la setmana amb la festa grossa, que és la Fira de la Palmira. Uh-huh. Ja sabeu, és l'oportunitat que tenim cada any per celebrar la feina que fem al centre cívic i amb tots els agents del barri i amb totes les veïnes i tots els grups que fan coses i fan vida a la Palmira.
0: I tant.
1: Crec que ara ha marxat la meva companya Rocío.
0: Acaba d'entrar justament per la porta, així que...
1: Exacte. Ves?
0: Ara en 10 minutets us explicarem tots els detalls d'aquesta festa de la Palmira i del nucli antic.
1: No m'allargo, però si no teniu plans el dissabte a la tarda, veniu a la plaça perquè... podreu passar una estona
0: sí, està super bé.
1: Que serà molt xulo. Uh-huh.
0: Molt bé, doncs amb això acabem, no?
1: Molt bé, et veig el dissabte, eh?
0: Sí, tant, jo sempre m'hi passo una estoneta, encara que sigui aprendre alguna cosa.
1: A
0: més hi ha DJ, sempre hi ha cosetes pels no tan joves.
1: I tant, el nucli antic no falla.
0: Molt bé, doncs gràcies, Eli.
1: Moltes gràcies, bona setmana.
0: Que vagi bé, bona setmana.
1: Adéu-deu.

0: Vinga, anem fins al Ribera Baixa, allà hi tenim a la Núria Martínez. Núria, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Què tal? Molt bé, molt bé, amb energia. El dilluns matí, coses que han de passar al Ribera.
0: Molt bé, doncs...
1: Seguim en aquesta etapa, sí, sí. Aquesta setmana tenim tres esdeveniments molt importants.
0: Doni, doncs, explica'ns, va.
1: Molt importants. Un d'ells, de l'Orquestra de Barri, a part de del seu assaig del dimecres, uh-huh. aquest divendres farem un concert just a la plaça Pau Casals,
0: sí.
1: acompanyarem a d'altres grups de l'Escola d'Arts en Viu en un concert que farem juntament amb el cor de l'escola i que portem preparant tot aquest trimestre. Per tant, us convidem. El concert comença a la plaça Pau Casals a les 7:30. Nosaltres intervindrem aproximadament cap a les 8:20, 8:30. Per tant, a tothom que vulgui tornar a gaudir de música, de uh-huh. música amb gent d'aquí del Prat, doncs us convidem el divendres, que portem temps aquí assajant el nostre repertori, cada vegada més actualitzat. Certament l'orquestra està en un moment de moltíssima gent. Tenim l'aforament molt, molt desbordat des de ja fa un temps, però seguim al peu del canó.
0: És que al final és un projecte ja consolidat que agrada, no?
1: Molt. Sí, sí, molt. Certament hem tingut sempre aquesta cosa que és un espai, diguem-ne, on sempre s'hi pot afegir gent. Tot i així, estem en un moment doncs de moltíssima gent on ens costa acollir, sobretot cantaires, que en tenim molts. Els instruments sempre és més fàcil encabir, perquè sempre va bé tenir algun instrument diferent, algun instrument més, no? Però estem en un moment meravellós, eh? O sigui, més que parós, hauria de dir que és un moment molt bonic, l'orquestra està a tope i superconsolidada, és a dir, que...
0: Doncs això ens encanta.
1: Aviat, això estem... Sí, és fantàstic. Tenim també el divendres un nou taller de la cocina a mi vecina, i dic un nou taller perquè realment fan aquests tallers que fan oberts cada X temps, normalment un cop al trimestre, i aquest ens encanta perquè és el de Coca de Sant Joan, que ja l'hem fet dos cops i és molt exitós. És una possibilitat d'aprendre a fer una versió d'una Coca de Sant Joan. La gent de la cocina mi vecina porta molt de temps experimentant amb moltes receptes i cada vegada van perfeccionant, i aquesta de la Coca ja fa 3 o 4 anys que la van aprendre, i per tant doncs ara la comparteixen amb qui vulgui. Encara queden unes places, queden dues o tres places perquè es vulgui apuntar. És un taller gratuït on a més d'aprendre a fer Coca de Sant Joan, també és una oportunitat per conèixer el funcionament de la cocina de mi vecina, aquest projecte que també, una mica com l'orquestra de barri, funciona des del 2019, està més que consolidat. Ara és un projecte quinzenal, ells es troben cada 15 dies, però realment doncs aquí segueixen totes i totes experimentant amb quantitat de receptes.
0: Que
1: i
0: bé.
1: L'altre esdeveniment també important que acollim al Ribera aquest dissabte és un nou capítol d'aquesta mena de sitcom teatrera que estan fent la companyia La Nòria.
0: Sí.
1: Aquest dissabte a 6:45 de la tarda, doncs un nou episodi. Per tant, si encara no teniu l'entrada i si encara en queda, que no ho sé i no ho he mirat, doncs aquest dissabte ens oferiran aquest tercer episodi, que estan molt implicades en explorar aquest llenguatge a l'escenari teatral, que està més que bé.
0: Molt bé, doncs...
1: I aquesta setmana, així com a coses rellevants,
0: sí.
1: doncs això seria.
0: Doncs
1: reviseu els tallers
0: tot.
1: Que estan a punt de començar, sí, convido tothom que encara us queda en el primer taller, començarà el 29 de juny, i us convido a donar una ullada als tallers que queden encara algunes places en algunes d'aquestes propostes formatives, sobretot a coques i pastissos salats, que també comença aviat i encara queda alguna plaça.
0: Molt bé, perfecte.
1: Us deixo perquè
0: doncs,
1: si no donarem...
0: Qui vulgui consultar-ho a la pàgina web estan allà tots els cursos i tallers.
1: Exacte.
0: Doncs Núria, gràcies.
1: Una abraçada, gràcies.
0: Que vagi bé, bona setmana.
1: Bona setmana.
0: I acabem, com sempre, aquest repàs amb Jardins de la Pau. Allà tenim a la Carmen Sedano. Carmen, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com esteu?
2: Enric de l'OES, com sempre, que sempre quedem aquí com al final.
0: Al final, deixem el millor pel final.
2: Està bé, està bé.
0: Explica'ns, què tenim aquesta setmana?
2: Bueno, sí, bueno, nosaltres comencem, sí, el més gran que tenim és la festa major del barri, que segurament
0: sí.
2: les dones de l'associació aniran o no sé qui va aquest any, però segurament uh-huh. fareu entrevista.
0: I tant, i tant, passaran per aquí.
2: I dir-vos que, sí, ho sé, començarem aquest divendres. Tindrem divendres, dissabte i diumenge. Mm-hmm. Tot ple d'activitats i tal per festes del barri d'aquí de Jardins de la Pau, que organitza l'associació de veïns en col·laboració per suposat amb de Jardins, del centre cívic sí. i de la gent que treballa aquí. Així que més cosetes tenim també encara en pocs dies per la que es pugui veure la mostra del projecte Descobrint el món de l'aftofria de les escoles, que acaba el dia 21 sí. és l'últim dia que estarà exposada aquí.
0: Mm-hmm, perfecte.
2: I, bueno, dir-vos que també tenim tallers, que encara queden algunes places també que he escoltat que deia la
0: sí.
2: tia. Places als tallers de ball, que queden alguns, hi ha de cultura digital, de fotografia, i res, animar a la gent que li vingui de gust pues, passar. Són curtes, aquest, el juliol, són quatre mm-hmm. sessions d'alguns.
0: Sempre algun que encaixa per dies i per gustos.
2: Sí, correcte. Sí, sí, correcte. Hi ha horaris.
0: Perfecte. Alguna cosa més, Carmen?
2: I, pues, crec que no, si no em deixo res, crec que ja estaria.
0: Perfecte, doncs...
2: Bueno, recordeu-vos que estan les entrades sí. del ball a la venda també del ball especial d'aquest juliol, que encara queden entrades per la gent que no s'hi uh-huh. encara ha agafat cap. Pues això, ja està.
0: Perfecte. Molt bé, doncs amb això ho deixem. Recordem també aquests cursos i tallers i també aquestes festes del barri que sempre doncs, ens les tenim marcades al calendari. Gràcies, Carmen.
2: Perfecte, bon dia.
0: Que vagi bé, bon dia. Vinga, nosaltres fem una petita pausa, tot seguit arribant als serveis informatius de la casa i tornem després parlant d'aquestes festes del nucli antic i de la Palmira Domènech. Fins ara!

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
2: La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
3: Els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
4: El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

0: Són 2:15.
1: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
0: Bon dia, els parla Ivan Conde. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. L'acord redueix lleugerament el nombre d'acomiadaments en l'ERO, que passa de 210 a 195, però sobretot millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades. Un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya han votat a favor de la proposta de l'automobilística, això sí, amb un quòrum desigual si mirem planta per planta. Mentre que el Centre d'Àrees Flexibles del Prat i el Centre Tècnic de Zona Franca el CIA ha superat el 96%, el Centre de Recanvis de l'Estruc el CIA ha aconseguit un 60% del suport. Pel que fa als 195 acomiadaments, s'estableixen tres categories de compensacions segons l'edat. Els nascuts de 1971 abans, és a dir, totes aquelles persones de més de 55 anys, se'ls oferirà un pla de rendes amb què rebran un 80% del salari net fins als 62 anys. En el cas de les persones nascudes l'any 1972 i que, per tant, enguany compleixin 54 anys, rebran aquest mateix pla, però del 75% del salari net. Per als menors de 54 anys, no hi haurà pla de rendes, sinó que rebran una indemnització de 50 dies per any treballat i un afegit de 750 euros per cada any treballat a l'empresa. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027.
2: Tengo más ganas que nunca de ser alcalde del Prat. Y quiero anunciar aquí ahora que me presento como candidato a la alcaldía.
0: Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania. A l'acte també ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra. I el president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de la Fundació Catalana de l'Esplai i s'ha reunit amb l'alcaldessa, Alba Baujordà, i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha dirigit una comitiva que ha visitat l'Auditori, l'Eulari, el Pavelló Polivalent, entre d'altres, i ja l'Ajuntament, Bou i Collboni, han acordat en una reunió temàtiques que afecten tots els municipis, com el sensellarisme, l'habitatge polític i la seguretat.
1: Esports.
0: L'Eprat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després del que ha succeït aquest cap de setmana. Per una banda, s'ha donat una de les premisses que necessitava, l'ascens de la Pobla de Mafumet a Tercera Divisió després d'empatar a 0 el partit de tornada. La mala notícia és la derrota per 3-0 del Badalona contra el Compostela. Necessitarà remuntar l'eliminatòria tornada. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a una hora.
3: Aquest cap de setmana, diferents supermercats de la ciutat han participat al Gran Recapte.
4: La Generalitat de Catalunya ha posat en marxa una campanya de protecció civil per promoure que tota la ciutadania disposi d'un kit d'emergències.
5: La tradició, la cultura popular i, sobretot, el record dels inicis agrícoles de la ciutat no han faltat avui a la Granja de la Ricarda, on s'ha acollit l'edició de la Plec de la Tartana.
6: El Prat Ràdio t'ho va explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
7: Tens un comerç al Prat?
8: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
9: 93 478 5360
10: 93 478 5360
7: Al Prat tot resulta ben pagat.

0: 37 minuts per sobre de les 10 del matí. Anem amb més temes, i és que, com ja us hem fet una petita pinzelleta abans amb l'Eli Martín, arriben aquestes festes de la Palmira i també del nucli antic, que ja s'han consolidat com unes de les festes majors del barri que tothom coneix, que tothom participa. Tenim amb nosaltres avui la Rocío Quesada de la Palmira. Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Divinamente.
0: Sí, m'agrada. I a l'Enric Aranda, president de l'entitat del nucli antic. Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Què tal, com estàs tu?
2: Bé, bé. Sí? Força atrafegat.
0: Tenim enllestit ja tot, bastant?
2: Bueno, diguem que sí, vale.
0: Diguem que sí. La gent no es preocupi, no?
2: Sí.
0: Explica'm una mica, dèiem, unes festes que ja fa uns anys vau unir esforços, la Palmira i també el nucli antic. De fet, des que esteu la nova presidència del nucli antic, que ja no sou nova, que ja porteu uns anys, doncs li heu donat aquest canvi a l'entitat, heu començat a fer més coses, que era una entitat que sí que estava més en stand-by, i ara doncs no pareu de fer coses. Expliqueu una mica, perquè arriba el dia gran vostre, no?
2: Sí, sí, sí.
1: El dia 20 de juny, aquest dissabte, a la tarda, doncs celebrem la Fira de la Palmira, juntament amb la Festa del Nucli Antic, i bueno, tenim una miqueta de tot. Jo crec que serà una tarda molt interessant i que estarà orientada a tot tipus de públic, que això també és guai, no? Quan una festa, depenent de l'hora, no? Està orientada a tot tipus de públic, des dels més petits fins als joves i a la gent més gran.
0: Clar, a més, a la Palmira us és una mica...

0: també la manera de mostrar-vos de cara en fora la gent que encara no us coneix, que serà poca, però ensenyeu tot el que feu, no, a la Palmira?
1: Bueno, tot no hi cap, tot no hi cap, però sí que intentem ensenyar una miqueta tot el que fem a la Palmira. De fet, hi ha una part que són les arts visuals que fem a la Palmira, que ja aquesta setmana ja era impossible de fer-la, o sigui, tot no es pot fer ni la mateixa setmana ni el mateix dia, i el que hem fet és una exposició i unes trobades que fem que es diuen Per amor a l'art, les hem fet la setmana passada, i així hem estat una miqueta més tranquil·les.
0: I podeu preparar, doncs, aquesta fira, que és l'acte important d'aquesta setmana, no?
1: Sí, abans sí que ho fèiem tot durant la mateixa setmana, però mira, vam pensar, escolta, primer, també per donar importància a les coses, no? Perquè a la Palmira tenim moltes persones que fan arts visuals, tant del nucli antic com de la Palmira com a centre cívic en si, i vam pensar que seria bonic fer aquestes trobades on la gent pot anar a visitar què és el que es fa. Tenim en cas de buixets, tenim el punt, tenim el patchwork, tenim el laboratori de costura, tenim, bueno, un munt de coses, i durant la setmana passada, durant 3 dies, vam fer aquestes trobades amb exposicions de totes les peces que tenen, i així ja aquesta part ja la donem per feta. Aquesta part ja la tenim feta, i ara comencem amb una altra part amb la que també col·laborem amb el nucli antic, i bueno, que comencem a les 6 de la tarda. Començarem amb el...
0: La primera part és com la vostra, no?
1: Sí.
0: La pròpiament de la Palmira, no? Amb aquesta fira.
1: Sí, la primera part comencem nosaltres a les 6 de la tarda amb les participants i els participants del Gran Podcast, que també faran doncs una miqueta, també parlaran sobre les coses que fem a la Palmira. I aquest any tenim una sorpresa, perquè tenim una presentadora molt especial, la Mari Carmen, que ja vam comptar amb ella a la colla del traje del Nadal. I, bueno, no, jo no diré res més. Qui vulgui veure-la, que vingui, perquè és una presentadora molt, molt original i molt característica.
0: A quina hora serà això, el Gran
1: Podcast?
0: Començarem
1: a les 6 de la tarda.
0: És a dir, es comença amb el Gran Podcast, no?
1: Comencem amb el Gran Podcast a les 6 de la tarda. Tenim a la Mari Carmen de presentadora. Col·laborem amb vosaltres, amb la Ràdio del Prat, que sempre també col·laborem amb el Gran Podcast. També tindrem actuacions de la Filarmònica, que també té la seva residència allà a la Palmira, i venen a assajar cada dimecres. I també tindrem, per part de la Palmira, doncs tindrem una instal·lació infantil amb jocs tradicionals de fusta i amb tallers creatius de manualitats, i també tenim sempre un espai familiar on, bueno, perquè vinguin els pares amb els nens petits i es puguin relaxar tranquil·lament allà.
0: Com dèiem, tot tipus de famílies, totes les edats seran benvingudes, la gent que pugui venir als espais infantils, també el Gran Podcast. Això serà per començar.
1: Per començar, bueno, nosaltres ho fiquem tot
0: per
1: a l'hora.
0: Per començar
1: I
0: endavant, no?
1: Endavant. També col·laborem amb l'entitat Roda Blava, que vindrà a fer un circuit d'aigua, col·laborarà amb els joves de la Tarda Jove de la Palmira. O sigui que està tot molt...
0: A més, dèiem,
1: està tot
0: es fan
1: molt
0: sinergies també entre diferents entitats que són residents al centre,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també estarà Tinta Blava, que posarà una carpeta allà, juntament amb les creadores del nucli antic. I, bueno, una miqueta de tot, i després tota la festa que munta el nucli antic, que déu-n'hi-do.
0: Que déu-n'hi-do. Vinga, va, doncs, Enrique, explica'ns una mica, perquè el nucli antic, dèiem, vau canviar la junta, vau impulsar molts canvis, moltes novetats, molta activitat. Com està ara mateix l'entitat? Perquè suposo que al final, doncs, atrau més, no?, el fet de que feu coses tota l'estona.
2: Sí, a veure, el que passa és que estem al 5è any de mandat, l'últim ja, aquesta serà l'última festa de l'actual junta. A veure, ja veurem com, què passa l'any que ve, però sí, intentem una mica donar-li impuls i també rejuvenir el tipus de soci, perquè està clar que cada cop més les entitats veïnals estan com una mica adormilades, estan, clar, depèn de la situació, depèn, la gent més jove no està tan implicada, no?, amb el tema del barri com la gent més gran, i el que busquem és fer actes i fer tipus de tallers i fer cosetes que puguin atraure la gent més jove, gent més jove de 40, 50, 30, 20, o sigui,
1: com nosaltres.
2: Sí, joves, i que aquesta gent s'impliqui, doncs, de mica en mica amb el barri, no només en el tema de festes, que és important, no?, el fer barri, el fer festes és important, però també el tema de, doncs, que el barri sigui doncs més segur, més pràctic, més, que tingui més vida, i donar-li més empenta, no? A cosetes que no són tan festes, sinó més de ciutadania.
0: Més del dia a dia. I clar, a més, també poder anar units com a barri, fer front doncs, a problemàtiques, a millores que necessiti el barri, no?
2: Justa, justa. Pensa que el nucli, a nivell físic, ocupa pràcticament la meitat del Prat. A nivell d'habitatge, no? A nivell d'habitants estem parlant que és una cinquena part, una quarta part, però a nivell d'espai, de metros, és la meitat. Això és important que tothom es senti, no?, identificat amb el barri i que tingui les... que el defensem de la mateixa manera.
0: Vinga, va, doncs anem a explicar una miqueta quan agafeu vosaltres les regnes d'aquesta festa, que serà dos quarts de vuit, què és el que tindrem?
2: A veure, tot comença, en principi, la part inicial és com altres anys, intentem també donar un espai a entitats com en aquest cas Trabucaires, que fan l'inici de festa, també els amics de la Sardana, que faran una introducció, no?, per donar aquest impàs a la festa del nucli, i després ja ve un ball juntament amb l'entrega del berenar, que el berenar també és molt, molt tradicional nostre, el tema de la coca i la beguda. Fem un ball per a la gent una miqueta més gran, el típic ball en línia, no?, que atreu, i que la gent, la veritat, té molt d'èxit perquè la gent vol ballar, i la gent més gran del barri vol ballar.
0: Bé, també tenim el tema de la sardana, que l'entitat del Prat doncs cada vegada té més gent jove, i hi ha un grupet de sardanistes joves que també estan doncs rejuvenint una mica l'entitat, no?
2: Sí, sí, sí, i també estem buscant que just també sinergies, no? Que conjuntament amb sardanes pugui vindre altres grups, per exemple, que, no sé, gegants, o que puguin participar a la festa també. Pensa que també el temps és molt limitat, aleshores hem de buscar l'encaje de bolillos, no? Per poder... Però, bueno, ho intentem, ho intentem. L'important és que tothom tingui veu, es senti còmode, tingui un espai a la plaça. La plaça és molt gran, o sigui, pot fer-se moltes coses alhora. I que després ja vingui la part més musical, no? Actuació d'aquest W, que ja portem nosaltres doncs 4 anys. I després ja donar pas a la gent una mica més jove, no? Amb Versionaus, que és un grup nou, no? Que hi ha uns quants membres que són pretencs i que hem pensat que seria bo donar-los veu, no?, a una festa com la nostra.
0: Que sempre intenteu doncs, que hi hagi aquest component pretenc en els grups de música, no?
2: Sempre, sempre. A veure, és difícil que tothom sigui del Prat. En el cas dels turqueses, jo penso que sí.
0: Sí.
2: Tots són del Prat i ja són com...
0: Són uns tradicionals, són, ja uns habituals, eh?
2: És que ja de quan fèiem la festa al fondo ja, ja van vindre i venen cada any i ja comptem amb ells. A més, aquest any venen també uns DJs que són també del Prat, el Jabugo, que tocaran al final de la festa, però també tocaran entremig. O sigui, estem buscant també que tinguin un espai entre grups i tal per fer aquesta...
0: Que hagi aquesta continuïtat, no?
2: Això, que sempre hi hagi música, no? També hi ha, com sempre, les barbacoes, que aquest any a més són barbacoes noves, que m'han dit que arriben... Sí.
0: Com funciona el tema del sopar? Perquè
2: el tema del sopar...
0: Que la gent ho entengui bé.
2: És una passada. O sigui, l'any passat va ser un èxit i esperem que aquest any ho sigui també. Tu portes el sopar, portes el que tu vulguis, la carn, el que tu vulguis fer, i nosaltres el que tenim allà, els mestres parrilleros, que encenen les parrilles, assignen un espai perquè tu puguis fer-te el teu sopar, ho tenim tot. Estris, el carbó ja encès, només has de portar el dinar,
0: has de portar el menjar i venir, no?
2: Venir, fer-t'ho, allà tenim taules i cadires durant tota la tarda-nit, perquè pugui seure la gent, tenim, bueno, l'any passat es van quedar una miqueta justos, però tenim 400 cadires, i tot així no havia bastantes perquè la gent supés, no? Aleshores, sempre aconsellem que vinguin una miqueta d'hora, que a les 8, a les 9 estiguin
0: allà. A partir de quina hora doncs podem començar-nos a fer el sopar?
2: Nosaltres les parrilles les encenem allò de les 9 apros.
0: Perfecte.
2: Però que, clar, és veritat, si tu vols agafar taula, vols agafar cadires, vols tal, doncs millor vine una miqueta abans, no?, per tindre-ho...
0: A les 6 que comença.
2: No. També, sobretot si tens nens, és que la, a veure, la part de nens infantil, la part de llocs L'any passat va ser superxula.
1: I aquest any també ho serà, perquè l'empresa que hem contractat, o sigui, té uns jocs de fusta gegants, són jocs tradicionals, i fan els nens els hi encanta. Fa molt de goig a nivell visual, però després els nens els hi agrada
0: molt jugar. Jo l'any passat veia gent corrents jugant a tots aquests jocs, que potser no havia jugat mai amb molts, i que t'atrauen, t'agraden.
1: Sí, perquè clar, com els nens ara sempre estan... Bueno, tenen un altre tipus de jocs, no?
0: Sí.
1: No jutjarem, no? Però tenen un altre tipus
0: canviat,
1: de jocs...
0: Ha canviat
1: una miqueta. I aquests jocs són tradicionals, que segurament no els coneixen, després són de fusta, són grans, llavors també visualment crida molt l'atenció. I també després muntem l'espai familiar, que ja són per nens més petits, però també perquè els pares estiguin allà tranquil·lament.
2: Que és molt xulo també, perquè està l'ombra, amb el seu... Sí, sí. Sí, està molt xula.
0: Dèiem sopar, i també tenim la barra, que estarà oberta tota l'estona, no?
2: Tota l'estona. L'any passat vam fer un... vam trencar estoc, es van quedar sense res.
0: Sí.
2: Però aquest any hem sigut més
0: feliços. Recordo, i jo quan vaig arribar ja no n'hi havia...
2: No, aquest any...
0: Però això és positiu.
2: És positiu, sí. Va vindre molta gent i molta gent jove a última hora, que va estar molt maco, sí. Aquest any no era problema, ja hem fet una previsió per tindre les obres. I també, a més, aquest any ve una food truck d'uns nois que fan pizza artesana, fan hamburgueses, però sobretot el tema pizza, i que té molt bona pinta també, per la gent que no vulgui fer-se el sopar o no ha tingut temps d'organitzar-se, que pugui sopar allà també amb la gent aquesta, que li fa el que vulgui.
0: A més, el tema de la barra, hem de deixar clar això, que al final també us ajuda com a entitat el fet de que la gent es prengui alguna cervesa, alguna beguda, etc. Doncs us ajuda a vosaltres també a poder seguir fent aquest tipus de festes, no?
2: Sí, efectivament. És que hem de buscar recursos d'on sigui. També fem preus molt populars, però molt. Busquem que el benefici sigui guanyar una miqueta, però no és, la idea no és...
0: No,
2: aquestes festes mai tenen superàvit, però almenys que pugui suplir una part de tota la despesa que suposa, doncs el tema grups, el tema organització, el tema dalt.
0: I una cosa important que a la gent li agrada saber: quina hora acabarem? Quan s'acabarà aquesta festa?
2: A veure, l'hora que tenim, una i mitja, dues, crec. No recordo ara. Sé que una i mitja, dues, sí, perquè els Jabugo, la part final, està prevista que comencin a la una, doncs allargarà una miqueta. Intentem sempre respectar, no? També organitzem aquesta... Ja portem 2 anys que posem l'escenari d'una forma que la música mai impacta als veïns, sinó que impacta cap al Palmira, no? I la Palmira, doncs...
0: No li
2: molesta. Aquesta hora no li molesta a ningú.
1: No.
2: O sigui, bueno, suposem que cap a les dues, una coseta així.
0: I sabem del temps? Com pinta?
1: Doncs mira, jo no ho he mirat,
2: Jo ho he mirat aquest matí.
1: Pinta,
2: pinta bé. Pinta que farà calor, però no massa. I no pinta
1: millor
2: pluja.
0: Doncs important, això.
1: Sí, perquè clar, aquesta plaça està molt descoberta. Llavors, o sigui, nosaltres quan arribem a les 2, a les 3 de la tarda, és un infierno de calor. I mira, si està una miqueta nuvolat o si no fa molta calor, doncs millor per tothom. No només per les que treballem, sinó per tota la gent, perquè sempre ho gaudeix millor si la temperatura és més moderada.
0: Doncs va, recordem per acabar horaris, quan comencem, quan acabem. I doncs això, recordar que és una festa oberta a tothom, que sí o sí alguna estoneta a la tarda podrem treure per passar-nos-hi. Recordem horaris, Rocío.
1: Comencem a les 6 de la tarda amb el Gran Podcast, i després quan acaba ja el Gran Podcast tenim tota la tarda a l'espai familiar, tenim els jocs infantils fins a les 8 de la tarda. I després tota la programació del nucli antic, o sigui que des de les 6 de la tarda fins a la 1...
2: No,
1: fins a les 2.
2: Fins a les 2. Sí, nosaltres a les 7 i mitja tenim el tema de l'inici de Festa Nostra. A les 8 i quart està previst que comenci el ball per la gent més gran. A les 10, el Bessenaus. A les 12, els Turqueses. I a la 1, Jabugo. I a veure si complim horaris. Costa, complir
0: costa,
2: horaris.
0: Sempre costa. Molt bé, doncs amb això ens quedem, no sé si queda alguna cosa per dir. Animar tothom a que s'hi passi, i que és una festassa sempre, els que hi hem anat ho podem certificar.
1: Gràcies.
0: Una gran festa. Gràcies. Doncs, Rocío Enrique, gràcies per venir.
1: A vosaltres, per
0: convidar-nos. Que vagi molt bé el dissabte.
2: Vinga, merci. Ciao.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: La música d'arrel potablava ha estat la protagonista de la darrera edició del 20 vinils.
2: Bona tarda. El Prat ha celebrat el Dia Mundial de la Salut Mental amb dues activitats que connecten cos i ment.
3: Inaugurada durant els dies de Festa Major, l'exposició col·lectiva d'artistes del Prat és la mostra més popular acollida per la Sala d'Art Josep Balles del Centre d'Art Torre Muntades.
0: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: És una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
4: Han surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: La cooperativa obrera de vivendes i l'Ajuntament del Prat han inaugurat els 101 habitatges de lloguer assequible i estable construïts a l'Avinguda 11 de setembre.
6: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
7: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
8: Tens un comerç al Prat?
9: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
10: 93 478 5360
11: 93 478 5360
8: Al Prat tot resulta ben pagat.
12: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del Cèntric Espai Cultural.
1: L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
2: Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
4: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.

0: 11 minuts per sobre de les 11. Anem amb més temes, i és que l'Escola d'Arts en Viu, al igual que la resta d'escoles, d'instituts, de jovent de la ciutat, doncs arriba al seu final de curs i doncs ho farà amb una gran festa aquest cap de setmana, aquest divendres, amb un concert d'estiu de l'Escola d'Arts en Viu. I també durant la setmana hi haurà algunes activitats. És per això que doncs hem volgut portar el seu director, el director de l'Escola d'Arts en Viu del Prat, el Jordi Humbert. Jordi, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què tal, com esteu?
1: Molt bé, com tu dius, ja, encara en la última setmana regular d'aquest curs.
0: Explica'ns una mica com van els preparatius, perquè teniu un munt de coses, no?, aquests dies.
1: Sí, de fet, ja fa dies, des del 29 de maig, que estem fent mostres i espectacles de tot el treball que s'ha fet, però aquesta última setmana, la que comença avui, és la més intensa de totes. Hi han audicions de molts instruments, hi han actuacions de dansa, hi han concerts de combos de l'Escola Sona a la Capsa, i, com tu has dit, hi ha un gran final de festa, que és el concert de la plaça Pau Casals, que és obert a tota la ciutadania i que, bueno, que actuarà diverses bandes de l'escola, actuarà també el projecte de l'Orquestra de Barri del Centre Cívic Ribera Baixa i altres sorpreses.
0: Dèiem, això és aquest final de curs de l'Escola d'Arts en Viu, que al final doncs mostra tot allò que s'ha anat aprenent i s'ha anat millorant durant aquest curs escolar, no?
1: Correcte, correcte, i a més amb totes les disciplines que tenim, música, teatre i dansa, i amb totes les edats, perquè surten a actuar infants, joves i adults.
0: Dèiem, és una... l'Escola d'Arts en Viu aplega moltíssima gent. Sabem quants alumnes pot tenir ara mateix, de quants alumnes parlem que hi ha anualment a l'escola?
1: A l'escola té 1.000 alumnes. Sense comptar els projectes que realitza Interseccions.
0: És una barbaritat, eh?
1: Sí, que això serien uns altres 1.000 alumnes més, però si ensenyem a la gent que ve a fer programes de l'escola al marge del projecte d'Interseccions, són 1.000 alumnes, però hem de comptar que amb totes aquestes mostres hi participa gairebé la totalitat dels alumnes a partir de 6 anys fins a 99. Els de menys de 6 anys no fan mostres públiques, però la resta sí.
0: Déu-n'hi-do. Expliquem una mica com han anat aquestes primeres audicions d'aquests dies passats.
1: Doncs bé, molt bé. Mira, els primers que van arrencar van ser els grups de teatre. Ja s'han fet diverses mostres de teatre finals que es fan a la sala Josep Costa, a l'Artesà, i han anat molt bé. També s'ha fet l'espectacle dels infants de Sensibilització 2, que en diem, que són l'últim nivell del programa dels més petits, que es va fer aquest dissabte al Cèntric. I el que he dit abans, que es va començar el 29 de maig, perquè el 29 de maig vam començar amb una proposta que es deia Cel Obert, que van ser uns espectacles de creació interdisciplinar que es van fer en diferents espais de la via pública del Prat, i que va ser també una novetat i del qual estem molt contents.
0: I aquesta setmana tenim demà i demà passat l'Escola Sona, no?
1: Sí, correcte. L'Escola Sona, a la Capsa, toquen tots els combos de l'escola. L'escola en aquests moments té una vintena de combos, també de totes les edats. Ja sabeu, els combos són aquestes formacions de pop, rock, jazz, etc. Aquests concerts de l'Escola Sona a la Capsa són totalment oberts. Tothom pot entrar, veure'ls una estona i marxar, perquè són concerts llargs, és com una marató, no? Perquè van pujant i tots els grups, cada grup puja, toca dos, tres temes. I ja et dic, és obert a tothom, i jo convido molt a la gent a que ho vagi a veure, perquè és molt, bueno, és molt interessant veure també com van sonant els grups de l'escola, els que comencen, els que fa anys que ja toquen, etc.
0: També aquest tipus de propostes més obertes al públic us serveixen també perquè doncs la gent s'hi acosti una mica més a l'Escola d'Arts en Viu, la gent que potser té doncs aquestes ganes o li pica la curiositat de potser voler fer alguna cosa i no ho acaba de fer, doncs això potser ajuda, no?
1: Sí, això ajuda, està clar. Ens agrada sortir i mostrar-nos, però també hem de tenir en compte que tot l'objectiu final de totes les mostres que fem, l'objectiu final és la formació del propi alumnat, és a dir, aquest alumnat pujar a l'escenari forma part de la seva formació i forma part dels objectius que es busquen, no?, en la seva educació artística, i per tant pujar a l'escenari al final és algo que es fa per als alumnes, per ells.
0: Doncs vinga, anem a divendres, que aquest divendres tenim com el dia una mica més gros, no?
1: Sí, serà un concert molt interessant, serà un concert llarg, podeu venir una estona, marxar o venir més tard, perquè començarà a les 7 i acabarà a les 10, seran 3 hores de música. Sí, noi, hi haurà alguns descansos entremig. Començaran les bandes joves de l'escola, la Blue Band i la Young Band, que han fet un projecte que es diu Correspondències, i que el van tocar i ara el repetiran. Això serà la primera part del concert, de les 7 a les 8, més o menys. Després hi haurà un canvi d'escenari i pujarà l'Orquestra de Barri, que és un projecte comunitari que es fa al Centre Cívic Ribera Baixa, en col·laboració amb l'Escola Arts en Viu. Doncs l'Orquestra de Barri pujarà a l'escenari amb el cor d'adults de l'escola i també ens tocaran diverses cançons amb un aire molt festiu per celebrar que estem entrant a l'estiu, no? I per últim, quan acabin ells, tancarà el concert la Big Band de l'escola, que ja és un clàssic. La Big Band és una formació que s'ha anat renovant amb nois i noies joves i que sona molt bé, i serà l'última part ja per tancar i acomiadar-nos del curs. Fan un repertori de latin jazz i que crec que agradarà molt.
0: Molt bé, déu-n'hi-do, també dèiem això, a veure tothom també. I de cara al curs vinent, vosaltres doncs baixareu la persiana unes setmanes, però a partir de setembre torneu altra vegada, no?, amb força?
1: Tornem altra vegada, comencem les classes el 8 de setembre i tornem amb força, i hem fet tot el procés de matriculació de l'alumnat i estem molt contents perquè un cop més l'escola està ben plena. I bueno, sí, només dic ara després d'aquest concert que parlem del 19 de juny, encara fem alguna activitat d'estiu, a destacar el Campus d'Arts en Viu, Campus d'Arts en Viu, que és un campus de creació que fem amb l'artesà i la capsa i que és per joves i que encara queden places. Per tant, si hi ha algun jove, alguna família que vol apuntar-lo al Campus d'Arts en Viu, que es farà la setmana que són el 29, 30 de juny i 2, 3 de juliol, aquella setmana. I doncs bueno, és com una última activitat que fem també a l'estiu.
0: No sé si de cara al curs vinent, que deies que ja doncs teniu les matrícules fetes, si encara hi ha places, si algú que no formi part de l'escola doncs vol començar a participar-hi o fer algun curs, és possible o és difícil?
1: És difícil, però el que recomanem a tothom és que encara que no vinguessin en el moment que es van fer les preinscripcions en termini i tal, que igualment que vinguin i facin una preinscripció fora de termini, que es diu, que serveix per quedar en llista d'espera, perquè doncs l'escola té moviment, hi ha altes, hi ha baixes, i llavors anem trucant a partir de les llistes d'esperes que es generen.
0: Perfecte. Doncs amb això ens quedarem. Recordem aquesta setmana plena de coses que teniu des de l'Escola d'Arts en Viu, amb aquest concert del divendres com a plat fort, i també el campus que serà a final de mes. Jordi, moltíssimes gràcies.
1: Sí. A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Va, gràcies, bon dia.

0: El Profim Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
1: Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
2: Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
3: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
4: Tens un comerç al Prat?
5: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
6: 93 478 5360
7: 93 478 5360
4: Al Prat tot resulta ben pagat.
8: The blues is all right. Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per elprat.digital/radio.

0: Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
1: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor Black Music que puguis escoltar del Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.

0: Bon dia, els parla Ivan Conde. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. L'escoltem, precisament, en el moment de l'anunci.
1: Tengo más ganas que nunca de ser alcalde del Prat. Y quiero anunciar aquí y ahora que me presento como candidato a la alcaldía.
0: Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania, tot en un acte on també hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. I el president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de la Fundació Catalana de l'Esplai i s'ha reunit amb l'alcaldessa Alba Bou Jordà i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. A la seu, precisament, i a la Casa Consistorial, Bou i Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten tots dos municipis com el sensellarisme, l'habitatge públic i la seguretat. L'aigua de la platja del Prat ha estat qualificada d'excel·lent després de la primera analítica quinzenal de l'Agència Catalana de l'Aigua duta a terme a principis d'aquest juny. En el control s'han detectat uns nivells mínims d'indicadors microbiològics amb els quals es garanteix que l'aigua compleix amb tots els estàndards de salubritat i seguretat necessaris per al bany. Els serveis tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua continuaran amb aquestes analítiques durant tot l'estiu per garantir la qualitat de l'aigua de la platja del Prat, unes dades que la ciutadania podrà consultar a través de la documentació disponible a la web municipal. I als esports, l'AE Prat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després del que ha succeït aquest cap de setmana. Necessitava, recordem, dues premisses. S'ha donat la primera d'elles. La Pobla de Mafumet és nou equip de tercera després d'empatar sense gols a la tornada i fer valer l'1-2 de l'anada davant el Sant Mauro. L'altra cara de la moneda és el 3-0 del Compostela contra el Badalona, que fa que el conjunt català hagi durat una miraculosa remuntada aquest diumenge per de retruc que el Prat pugi de categoria. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a una hora.
2: Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
3: El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
4: La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
5: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora. El Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
6: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
7: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
8: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
9: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
10: Planeta Prat.

0: guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
1: Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb el biòleg Sergi Corral. Sergi, bon dia.
2: Molt bon dia, Ona.
1: Sergi, avui de què ens vols parlar?
2: Doncs mira, avui anirem a fer cim, però no de muntanyes, que moltes vegades parlem de cims de muntanyes i muntanyes més altes.
1: Pensava que ja ens faries agafar la bicicleta com altres vegades.
2: No, prepareu-vos perquè potser en fem una del Tour, que el Tour està a tocar i aquest any surt de casa. Però va, anem a veure el cim de tot de la xarxa tròfica, de la cadena alimentària. Vale? Aquells, és a dir, aquells organismes que no tenen cap organisme pel damunt que se'l puguin menjar.
1: Per tant, anem a parlar d'animals, dels superdepredadors.
2: Exacte, dels superdepredadors. Els zoòlegs defineixen la depredació com matar i consumir un altre organisme, però s'exclou en general els paràsits i molts dels bacteris. És a dir, les espècies superdepredadores ocupen els nivells tròfics més alts i tenen un paper crucial en mantenir la salut dels seus ecosistemes. Això és molt important, perquè els ecosistemes ja sabem que estan en equilibri o han d'estar teòricament en equilibri. Quan s'alteren certes coses, és un equilibri constant entre presa i depredador. És la curva aquella que va oscil·lant, com si fos una ona de ràdio, una curva de so, però en el cas de l'abundància d'una i de l'altra espècie. Quan s'altera aquest equilibri, o perquè es cacen molts individus, entra una altra espècie invasora, hi ha un virus, hi ha un bacteri, hi ha una mortalitat, s'altera tot aquest equilibri i la xarxa tròfica i l'ecosistema entra en desequilibri. Per tant, aquests superdepredadors, aquest últim esglaó de la cadena alimentària, és essencial per mantenir aquest equilibri.
1: Doncs som-hi, anem a parlar d'aquests animals tan essencials.
2: Exacte, primer de tot fem una mica de memòria ecològica, és a dir, una xarxa tròfica descriu el procés de transferència de substàncies nutritives a través de les diferents espècies d'una comunitat biològica, en la qual cadascuna s'alimenta de la precedent i és aliment de la següent. Vale, això seria una xarxa, una cadena tròfica. Qui es menja aquí, bàsicament? Així tenim els productors primaris, els consumidors primaris, els consumidors secundaris, els descomponedors i els paràsits.
1: Paràsits n'hi ha tot arreu, eh?
2: N'hi ha de tot arreu. en àmbit biològic i en altres àmbits. I si ho fem en dos grans grups, podríem dir els autòtrofs, és a dir, els que fan la fotosíntesi, bàsicament, i els heteròtrofs, els que s'alimenten d'altres. Avui ens anem a centrar en aquests heteròtrofs i ens anem a centrar a dalt de tot de la cadena alimentària, tant en el medi marí com en el medi terrestre. Hi ha cada superdepredadors, en tenim dins del grup, per exemple, dels mol·luscs, dels cefalòpodes, però també de peixos, els rèptils, les aus i els mamífers. I el que diré ara és molt important, perquè tampoc hem de pensar en organismes que fan grans carnisseries, és a dir, hem de pensar la matança de Texas en terreny animal, sinó en aquells que, degut a la mida, comportament o defenses, no són depredats per cap organisme més. I ara en veurem exemples d'aquells animals, per exemple, que malgrat tenen una mida molt grossa i no poden ser menjats per altres, per exemple, s'alimenten d'organismes molt petits.
1: Per tant, no van a matar els altres grans animals, per dir-ho així.
2: Que moltes vegades els documentals també ens ho venen com a espectacularitat, no?
1: Sí, jo m'estava imaginant el gran tauró allà menjant-se tots els peixos.
2: Exacte. Doncs,
1: no, eh?
2: Ja parlarem que hi ha casos que no.
1: Doncs vinga, som-hi, anem a veure aquests casos.
2: Si et sembla bé, començarem pels primers que hem dit, per als mol·luscs, per als cefalòpodes, i et posaré un cas. Per exemple, com són els calamars gegants o els pops de grans dimensions, com ara el del Pacífic. En la seva vida adulta no són depredats per cap més animal, excepte algun tipus de calamar gegant que sí que és depredat per els catxalots, per exemple, que és l'únic animal que els pot depredar segons, però hi ha espècies que fins i tot els catxalots no els depreden. Per tant, estaríem parlant en aquest cas de superdepredadors, però que invertebrats, que són invertebrats dintre de la categoria dels invertebrats. I també aquí fer una reflexió que els pops, en aquest cas, tenen un rellotge biològic, tenen una obsolescència programada, que vol dir que després de reproduir-se

0: moren. Moren les femelles després de criar les seves cries, no? Sigui pop, sigui sèpia, sigui por ahí, i els mascles al cap de 2 o 3 anys també moren. Per què? Perquè tenen unes cèl·lules en creixement il·limitat. És a dir, si no hi hagués el rellotge biològic que les aturés a morir en aquests 2 o 3 anys, tindríem pops de... No t'estic parlant del pop gegant, eh? Del pop d'aquest que podem trobar nosaltres aquí al Mediterrani. Teníem pops enormes, i un pop és un superdepredador perquè depreda absolutament, té una capacitat de menjar i de... creix molt ràpid i menja molt.
1: I es menja tot el que troba,
0: es menja
1: per
0: tot el que troba,
1: manera.
0: Fins i tot canibalisme.
1: Carai.
0: Altres pops. Més petits, per tant...
1: Llavors ells mateixos ja s'autoregulen, eh? Per no matar a tothom, es maten amb ells mateixos.
0: Exacte, es maten amb ells mateixos.
1: Carai, la natura és sàvia, eh?
0: Sí, sí, sí, la natura ens sàvia. Nosaltres som els tontos. Per exemple.
1: Sí, sí, sí.
0: Parlem amb peixos, per exemple, que en el món subaquàtic, tant en aigua de mar com aigua dolça, tenim molts exemples de superdepredadors, en el cas dels peixos. Peixos com tonyines, el peix espasa, merus, dèntols, entrarien dintre d'aquesta categoria, tant a dalt de tot, de la xarxa tròfica. Tenim present sempre que parlem d'individus adults, eh? Perquè sí que hi ha depredació quan són alevins, quan són peixos molt petits, que altres també se'ls mengen, però parlem sempre de categoria d'animals adults, vale? Els taurons potser és el grup més paradigmàtic de superdepredadors del mar, és el que parlàvem tu abans,
1: és
0: el que parlàvem tu abans, sobretot aquelles espècies de mida més gran, la titorera, el marraix, el tauró blanc, que és el gran exemple, no? Però també espècies com el tauró balena o el tauró pelegrí, que encara que s'alimentin de peix petit o de plàncton, que són aquests taurons que s'alimenten de coses molt petites, són tan grans que no tenen cap depredador.
1: I aquests també tenen un rellotge biològic com els pops, o no? Aquests es moren de vells.
0: Es moren de vells. Es moren de vells quan toca,
1: quan
0: podríem
1: toca, sí.
0: dir. Eh? Es moren de vells quan toca. També, evidentment, aquí hem de pensar en els desequilibris que es produeix quan els humans sobrepesquen els tiburons, sobrepesquen les tonyines, sobrepesquen el peix espasa, que eliminen del mar aquests grans depredadors. I també alguna cosa, alguna vegada que ho hem dit aquí també en el guaita que tenim, els ser superdepredadors són grans bioacumuladors. Quan parlàvem del peix blau i del peix blanc, vam dir que, per exemple, la tonyina o el peix espasa són uns bioacumuladors de metalls, de substàncies que no es degraden, que la natura no degraden. Per tant, acumulen dins el seu cos certa toxicitat. D'acord? Això també cal tenir-ho en compte. I en el cas, un cas particular és el d'aigua dolça, ja que s'ha donat amb espècies invasores, com ara el silur o el lluç d'aigua dolça, que es converteixen en uns superdepredadors en aigües que no toquen, ja que són introduïts, són reintroduïts. I això el que provoca és un gran desequilibri ecològic en l'ecosistema on ha estat introduït. No en el seu original, que ja està a dalt de tot en el lloc on toca, sinó els llocs on han estat introduïts no toquen, i degut a la seva capacitat de devorar moltíssim, de menjar molt, doncs es carreguen gran part de la fauna d'aquell riu, no?
1: Per tant, és important no fer-ho, això, no tenia espècies invasores.
0: Exacte, en aquest cas.
1: Alteren tot aquest ecosistema.
0: Alteren tot l'ecosistema. En el cas del rèptil zona, el gran exemple de superdepredador en el món dels rèptils, per exemple, són els cocodrils o els caimans.
1: No esperàvem menys, eh?
0: No esperàvem menys, els cocodrilos aquells grossos.
1: Exacte.
0: Que veiem els reportatges d'allà al Serengeti de quan els nyus travessen els rius i se'l van fotent, doncs això. Però atenció, perquè també espècies com el dragó de Komodo o grans serps com les anacondes i les boas, aquestes constrictores, aquestes serps constrictores grans, que no tenen cap depredador que se les mengi en estat adult, eh? En estat, quan són petitetes potser sí que se les mengen, no? Però en estat adult no. Altres, com per exemple els escurçons,
1: aquests no és per la mida, perquè els escurçons
0: no
1: són més petits,
0: però no ho serien de superdepredadors.
1: Ah, no ho són, eh?
0: Per què? Perquè són depredats, per exemple, per ocells, per rapinyaires. Encara que siguin espècies que depreden, i tindrem a la imatge una espècie gran depredadora, ells no són superdepredadors perquè hi ha algú que se les menja per sobre. En aquest cas, les àligues. Què més? Històricament, en l'època dels dinosaures, que ha estat el període on els rèptils han ocupat més llocs al cim de la depredació, recordem el tiranosaure i espècies de dinosaures, no? Els cataclismes, les extincions i l'evolució han anat reajustant una miqueta aquest paper.
1: I els rèptils ja no estan, no? Tan amunt.
0: Tan amunt, sí que hi ha casos concrets que sí que estan a dalt de tot, però hi ha, podríem dir, més casos intermitjos. En aus, en ocells, per exemple, també existeixen els superdepredadors. Potser el grup més important de tot és el dels rapinyaires. Vale? Els rapinyaires, les grans àligues, voltors, trencalossos, són ocells que normalment no els depreda ningú. Són ells els grans depredadors que tant rèptils com mamífers com aus depreden. Estan al cim de tot de la xarxa tròfica, fins i tot tema com voltors o el trencalòs tenen el seu paper important en aquest equilibri perquè eliminen del medi animals morts.
1: Clar, es mengen la carronya.
0: Es mengen la carronya, que això també elimina malalties del medi, no? I que puguin afectar altres mamífers. Doncs,
1: per tant, importantíssims també, la seva feina.
0: Exacte, importantíssims en aquest tema. Hi hauria discussió, que ho he vist en alguns llocs, que em va semblar curiós, però ben bé no seria així, que per exemple hi ha algú que tractava l'estrus de superdepredador.
1: L'estrus?
0: Clar, perquè l'estrus no se la menja ningú.
1: Clar.
0: És un au gegant.
1: però clar, tu consideres que no ho és, Sergi?
0: Jo considero que no ho és. A veure, és una au que si no va xerrat és insectívora. Principalment se la podria tractar, però bueno.
1: Amb pinces, ho agafem amb pinces.
0: Ho agafem amb pinces. I arribem al gran grup, on es veu més clar tots aquests exemples de la superdepredació, que són els mamífers. Grans mamífers com el llop, l'os, el tigre, el lleó, diferents felins, no? El lleó, el puma, el jaguar, etc. I, és clar, per descomptat, l'espècie humana.
1: Clar, a nosaltres no se'ns menja ningú.
0: No se'ns menja ningú, com a espècie animal que actualment domina el cim absolut de la xarxa tròfica, tant per l'aliment com per l'obtenció de recursos. I tenim clar que l'espècie humana no només és carnívora, sinó que és omnívora, que menja de tot.
1: Sí, sí.
0: Normalment associem els superdepredadors espècies carnívores, o 100% carnívores, però el nostre cas són omnívors, seria, podria dir, una excepció dintre d'aquest cas. Mira, per diferents motius, hem recollit una miqueta aquests tres motius que ja us els hem apuntat, però primer de tot la taxa de mortalitat. L'ésser humà captura preses adultes a taxes que són de mitjana 14 vegades superiors a la d'altres depredadors naturals.
1: Déu-n'hi-do, arrasem.
0: Déu-n'hi-do, arrasem.
1: Sí, sí.
0: Impacte ecològic massiu. Els humans depreden més d'un terç de totes les espècies dels vertebrats terrestres, explotant fins a 300 vegades més espècies que qualsevol altre depredador comparable.
1: Sí, sí, déu-n'hi-do.
0: I domini absolut. Aquest fenomen és especialment pronunciat als oceans, on la pesca humana funciona com a depredador dominant, extraient un percentatge altíssim de biomassa d'espècies adultes.
1: És això que comentaves també, no? Que la mà humana pot afectar aquests ecosistemes.
0: I també els altera.
1: I els
0: alterem. Seria un superdepredador que està alterant aquest equilibri ecològic perquè té una taxa de depredació, hem dit, 300,
1: exagerada,
0: 14 vegades més alta que qualsevol altre depredador, i que, evidentment, en llocs potser on no li pertocarien també, o amb els mecanismes que té ell, amb els mitjans que té ell, i amb la capacitat de mobilitat que té ell, doncs,
1: clar,
0: ha augmentat.
1: Que al final ens hem introduït a tots,
0: a tot
1: arreu,
0: a tot,
1: vull dir, perquè sí.
0: Clar, estàvem parlant ara, fixa't que hem dividit, entre peixos, entre rèptils, entre aus, entre mamífers, cadascú domina. Les aus, per exemple, dominen el medi aeri, els peixos dominen el medi aquàtic, els mamífers el medi terrestre, vull dir, els rèptils mig-mig, en podríem dir, però cadascun el seu medi. Clar, l'humà el domina tots els medis, doncs aquest impacte és molt més gran.
1: Doncs Sergi, moltes gràcies per aquest guaita que tenim dedicat als superdepredadors, que hem acabat aquí amb el superdepredador, no? L'espècie humana, que a veure si mesurem una mica aquest impacte.
0: Baixem
1: una mica, exacte. Sí. Doncs ens retrobem la setmana que ve, el guaita que tenim.
0: Fins la setmana vinent, Ona.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM. Planeta Prat.
3: Continguts en xarxa. El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle de conferències Mirades Blaves que s'emmarquen al Festival Portalblau de l'Escala. Entre el 16 de maig i el 17 d'octubre, la cita ofereix propostes musicals, de dansa, de poesia, però també reserva un espai per al pensament crític i ho fa amb quatre conferències. Una proposta que avui descobrim amb el director del festival, Miquel Fernández. Benvingut a Valors a l'Alça, com està?
4: Hola, què tal? Moltes gràcies per convidar-nos. Molt bé, tot molt bé.
3: Gràcies per acceptar la invitació. De fet, el festival es defineix com un festival radicalment humà i això ja ens dona algunes pistes dels valors i de l'essència que hi ha al darrere, no?
4: Sí, la veritat és que no només és un festival on tenim arts, no? Arts escèniques, com pot ser doncs, la música, el teatre i altres disciplines, no? És un festival on també tenim un pes molt important, no? El pensament, la reflexió i doncs, portem ja doncs, les últimes darreres quatre edicions amb el cicle de conferències Mirades Blaves, on ens agrada doncs, parlar i pensar i tractar doncs, diferents temes.
3: D'on neix la idea d'afegir un espai com aquest? Per què creuen que és important obrir espais de diàleg i de reflexió?
4: Doncs perquè en el temps en el que estem, no? Doncs jo creiem que és el moment, no? Idoni per parlar de temes i per parlar entre nosaltres, discutir, no? I poder debatre i poder doncs també aprendre, perquè és important. La gent que ve també al festival ve també a aprendre i a escoltar professionals de diferents àmbits, no? I intentem doncs, posar sobre la taula diferents temes d'actualitat, altres temes que potser no ho són tant però que són d'interès, i la veritat és que la resposta del públic ha sigut molt bona durant aquestes darreres edicions, com deia, i també doncs, perquè com també deies, no? El festival és un festival que des de la percepció dels que el fem volem que no només sigui un festival d'art, sinó també que puguem això, no? Doncs que va dintre, és intrínsec a la ideologia del festival.
3: Al cap i a la fi vivim en un moment convuls, no? De molts canvis, de moltes transformacions socials i la cultura no en queda aïllada.
4: No, per nosaltres... Ostres, per nosaltres és imprescindible, no? Dintre del que seria el festival, doncs nosaltres diem sempre que la cultura és una eina transformadora de la societat i per tant els que organitzem ens dediquem a això, intentem, no? Doncs que en la mesura del possible a posar el nostre granet de sorra a això, no? I intentem doncs des de fa, com bé deia, doncs 4 anys poder, no? Tenir aquests espais on poder debatre i poder aprendre i poder conversar i poder doncs saber coses que ens preocupen com a societat.
3: Quins temes es posaran sobre la taula en aquesta edició de Mirades Blaves?
4: Doncs en aquest any presentem quatre propostes diferents, però alhora creiem que són molt complementàries, no? Per un costat obrirem el festival amb una conferència humanista, en aquest cas a càrrec del Carles Duarte i el Francesc Torralba. El títol de la conferència és La dignitat humana en temps de violència i incertesa. Aquesta serà la primera de les quatre conferències que tindrem. La segona és en clau històrica i feminista, a càrrec de la Caral Soler, no? On parlarem sobre les dones durant la Guerra Civil com a agents actius que van ser. La tercera, en aquest cas, doncs, una cosa que també està molt, molt d'actualitat, que és tota la part de tecnologia i de la intel·ligència artificial, no? Una conferència titulada La humanitat i el poder de la tecnologia, Paradís o Parany. Aquesta conferència estarà és en col·laboració amb l'EALA, no? L'Escola de Filosofia, i intervindran el Jordi Pigem, en Joan García del Muro i la moderarà l'Ignasi Rifé. I la última serà sobre salut, en aquest cas sobre els ictus, no? I com prevenir i tractar els ictus, les idees més claus. Això ens farà ens la presentarà la doctora Yolanda Silva, que ella és metge de l'Hospital Trueta de Girona.
3: Tots els detalls sobre aquestes mirades blaves els trobareu a portablau.cat, un festival, Miquel, que hem de recordar que també té una bona cartellera de música. A qui heu convidat aquest any? 19a edició, per doncs, cert, no? Em sembla?
4: Sí, exacte, és la 19a edició, arribem a la 19a edició del festival, un festival, com dèiem, que la música juga un paper importantíssim, però tenim altres arts, no? També com pot ser el teatre, el circ, la fotografia, etc. I la música, que com bé dèiem, juga un paper important i juga amb una doble vessant, no? Per un costat tenim artistes emergents i tenim un gruix d'artistes que estan començant la seva carrera i per tant sempre dintre del nostre festival doncs els posem el mateix valor, no? Artistes que estan començant la carrera amb altres artistes doncs ja consolidats o diguem que molt més reconeguts pel gran públic. Dintre del que seria el grup d'artistes emergents tenim l'Anna Dibori, la Maya Miranda, tenim un concert de música clàssica de l'Helena Regirassau i el Bernardo Rambó, en Roger Pedrós, l'Arana, i altres artistes, no? I després en el grup dels artistes que ja aconseguissin més consolidats o que més coneguts doncs està la Maria Jaume, la Maria del Mar Bonet, l'Helena Gardera, el Manu Guix, la Clara Pella. Tindrem en un altre espai, que en aquest cas, bueno, després parlem si vols dels espais, i la importància que tenen els espais al nostre festival, però tindrem també la Fúmiga, la Judith Nederman amb la Gio Sinfonia, i tancarem aquest grup gruix d'artistes amb Sopa de Cabra.
3: Ara parlava dels espais, uns escenaris on queda clar que cultura i història es donen la mà en aquest festival.
4: Sí, per nosaltres també un dels eixos importants del festival és no només anar a descobrir els artistes o els que ja coneixen, o alguns dels que són nous, no? Que potser no són tan coneguts, sinó també el lloc on realitzem els concerts o els espectacles. Diguem que l'Escala té la sort de tenir, l'Escala i Empúries, tenir llocs de gran bellesa natural i altres de gran bellesa històrica, no? Com pot ser doncs, el Fòrum Romà d'Empúries, la Mar d'en Manassa, que té unes vistes espectaculars, o altres espais com el Jardí Clos del Pastor o el Folí de la Sal, no? Alguns dels escenaris del festival que ens anem movent, com deia, doncs per tant, com per l'Escala i Empúries.
3: No volíem acabar sense preguntar-li pels valors, que pel que hem vist és una qüestió que també tenen molt present aquest impacte, no? Tant social com ambiental i cultural que vol generar el festival. Per què són tan importants i capdals els valors per al Portal Blau?
4: Doncs perquè nosaltres al final a l'hora de realitzar aquest festival és l'essència del que som, no? Al final els que ens encarreguem de crear aquest festival i de portar-lo a terme, especialment la impulsora durant els últims anys del festival, que perquè com sabeu aquest és un espai, és un festival públic on es presenten una licitació i es presenten, no? I diguem que hi ha hagut diferents promotors musicals o promotors culturals, des de que es porta encarregant l'empresa Temp Productions, la Cristina Torres, que és com la que ha liderat tot aquest projecte i ha impulsat aquest projecte des de fa pràcticament 10 anys. Ella va iniciar, no?, aquesta etapa i després ha vingut darrere continuant amb la línia i del que ella havia creat, no? I per tant no deixa de ser uns valors que nosaltres hi creiem perquè som així, no? I al final quan els portes intrínsec doncs la sostenibilitat, la igualtat, la posada, com deia abans, no? en valor d'artistes emergents i del talent cultural que tenim al país, doncs una sèrie de valors i de maneres de ser que van intrínsecs amb nosaltres, i per tant a l'hora de crear aquest festival o de pensar-lo o d'intentar, no?, produir-lo, doncs ho fem també amb els valors que som, no?
3: Doncs que sigui per molts anys de Festival Portal Blau a l'Escala. Enguany, 19a edició, tots els detalls els trobareu a portalblau.cat, també del cicle de conferències Mirades Blaves, del qual avui n'hem fet un tastet amb el director del festival, Miquel Fernández. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: Moltíssimes gràcies a vosaltres i per donar-nos veu i per estar sempre recolzant-nos.
3: Un plaer. Fins aviat.
4: Igualment, fins una altra.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
5: Notícies en xarxa.
6: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i l'assignatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
7: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
6: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se. I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill i alt. Amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que s'ha estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
5: Notícies en xarxa.
2: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
8: Planeta Prat.

0: Hola, bon dia. Soc la Núria, de Cooperativa Obrera de Vivendes, i comencem amb un nou podcast de Planeta Cooperatiu. Avui ens acompanya l'escola
1: Bernat Metge
0: i la classe de
2: 5è.
0: Molt bé. A veure, nois i noies, moltes felicitats pel projecte. Ja heu acabat, no?
2: Sí.
0: Molt bé. A veure, anem a parlar una miqueta. Si ens expliqueu què és el que heu fet i com heu viscut totes aquestes experiències, i més ara que sou la primera cooperativa que ve un cop ja s'ha acabat el projecte i heu pogut fer el mercat del QM i de més. Sempre faig aquesta pregunta. Sabíeu que era una cooperativa abans d'aquest projecte?
3: No, abans del projecte ningú sabia que era una cooperativa.
0: Uh-huh. I llavors no en coneixíeu cap?
3: No, tampoc.
0: I no hi havia ningú que fos cap membre de la cooperativa, algú de la seva família o així? Tampoc a la classe?
3: Pels companys que tenen famílies cercans, no. Tampoc uh-huh. sabem els llunyans.
0: Molt
3: però
0: bé.
3: No.
0: I ara que heu fet tot això, què us sembla? Que és una cooperativa. En coneixeu més?
3: No.
0: No coneixeu més cooperatives després de fer el QM?
3: Sí, del QM sí.
0: Però. Ah, vale. I també us han vingut a fer xerrades a l'escola?
4: El Sergi i la Sandra, que... Uh-huh. El Sergi i la Sandra són els que venen a explicar, no només al nostre col·le, a la majoria dels col·les del QM, venen a explicar com a donar-nos consells, uh-huh. fotos, com fer fotos, cartells i així per fer una cooperativa, i vam implementar tot això perquè la nostra cooperativa sortís millor que sense ells.
0: Molt bé. I a veure, qui m'explica com es diu i a què es dedica la vostra cooperativa?
4: Doncs la nostra cooperativa es dedica... Bueno, es diu Berkop Fields, uh-huh. vale? De Bernat Metge, que és el nostre col·le, uh-huh. la cooperativa, i de Fields, perquè fem moltes coses amb Fields. I es dedica a fer productes tot artesanals, com la majoria de les cooperatives, diria.
0: Del QM, sí.
4: Sí, la majoria dels nostres productes són artesanals menys un, que és hammer, que són tubets que fas formes, uh-huh. però ja és l'únic que no fem amb fils. Uh-huh. Tot el més és artesanal i amb fils. Bueno, i fem això. Després ho venem i ho fem. Fem cistells de crochet, uh-huh. fem necessaires amb teles, cosim també a mà, fem clauers de macramé, jama i pulseres, com les que porta el meu amic Jordi.
0: Molt bé. I com vau triar el nom de la cooperativa?
5: Vam fer unes votacions per saber el nom de la nostra cooperativa.
0: Uh-huh. Molt bé. I va ser difícil o va ser fàcil triar el nom?
5: Va ser fàcil.
0: Què vau fer? Cadascú va posar un nom o vau triar per grups un nom? Com ho vau fer?
5: Vam fer cadascú un nom.
0: Molt bé. I no va ser difícil que sortís el nom triat? No?
5: No.
0: Bueno, va bé.
4: Vam votar tots, la majoria del nom. Vam posar cada persona un nom i clar, es va veure ràpid perquè hi havia moltes persones que volien el mateix nom i va ser, ja es va veure fàcil que guanyava.
0: Molt bé. I els productes que heu fet, com heu escollit això? Vau fer prototips?
6: Bueno, primer vam fer unes votacions dels productes que volíem escollir,
0: uh-huh.
6: i després la gent que diu: "Ah, tinc un bon prototip, ho porto a classe", i la nostra professora deia: "Us agrada? Voleu que ho posem a la cooperativa?" I fèiem bones votacions de sí o no.
0: Uh-huh.
6: I si sí, entrava. I si no, no entrava.
0: Molt bé. I com vau escollir el Consell Rector?
7: Vam fer unes presentacions i després vam fer les votacions de qui seria el president, els secretaris i els tresorers.
0: Molt bé. I les persones que es van presentar, va ser per algun motiu en concret?
7: Perquè volien ser presidents i secretaris.
0: I què se li donava, el president o presidenta?
4: Doncs jo sóc un president i ella també, just.
0: Vale.
4: A veure, els presidents vam escollir-ho, vam fer com... Vam O sea, ya habían eleccions y ya habían personas, pues ya habían varias personas que volían. Feien la seva presentació perquè volien ser presidents i tot. Per exemple, jo volia ser president perquè jo crec que no tenia por a parlar en públic i no sabia, o sea, triar coses, no era, ai, devia haver escollit això. No, jo sabia bé. Soc molt decidit.
0: Molt bé.
4: I jo crec que vaig fer una bona presentació i jo crec que per això em van escollir. Ella la van escollir perquè no hi havia ninguna noia més que volia.
0: Carai.
4: I, clar,
0: bueno, però també hem vist que s'ha d'anar a parlar.
4: Sí.
0: No? Sí. I el secretari i secretària?
6: Bueno, jo soc un dels secretaris i tinc una companya aquí que també és una secretària i, bueno, ens van presentar. Em va venir que volia ser secretari just en aquell moment i vaig fer la meva presentació perquè, bueno, se'm donava escriure tal i pasqual
0: important
6: donava escriure bona lletra i tot això.
0: Molt
6: i després
0: bé.
6: Van fer unes votacions per, imagina't, van fer unes votacions que en un paperet posàvem dos de cada, dos tresorers, dos presidents i dos secretaris
0: dels que s'havien presentat, no?
6: Exacte. I els més votats serien els secretaris, presidents i tresorers de la cooperativa.
0: Molt bé. I els tresorers o tresoreres?
1: Doncs a mi m'agradava ser tresorer perquè m'agrada comptar els diners que tenim.
0: Se't dona bé les mates?
1: Sí, se'm dona bastant bé les sumes, això del diner.
0: Molt bé.
1: I també m'agradava ser tresorer perquè m'agrada comptar els diners. Els diners m'agrada bastant.
0: Molt bé.
1: I tot això.
0: Money, money. Vale. I quines són les decisions més difícils que heu hagut de prendre de manera conjunta?
2: Pues jo crec que va ser decidir els càrrecs. Però jo crec, no sé el que opinaran les altres. Perquè van tardar bastant, perquè com eren molts a la classe... I la decisió més fàcil... el nom i decidir els productes perquè vam aprofitar tot el que teníem de material a la classe perquè teníem bastant material a la classe.
0: Molt bé, si heu pogut aprofitar material, no? I no haver-lo de comprar tot. Molt bé. I, bueno, i com va ser tot el procés d'elaboració dels productes? Com ho vau viure això? Com ho vau fer? Ho vau fer a classe? Ho vau fer a casa? Ha sigut molt complicat? Heu estat moltes hores?
1: Doncs no, vam fer-ho les coses a classe, les feines, els treballs a classe. Vam fer les votacions, que ja l'han dit, i les persones s'elaboraven en tots els treballs.
0: Molt bé.
1: Com si jo fos fer pulseres, que vaig fer pulseres, tinc que aprendre a fer pulseres, i si ja sabia, era millor.
0: I si no, que vau fer tutorials?
1: Tutorials, sí, vam posar tutorials a l'ordinador per saber com fer crochet, com fer pulseres i hama i totes les coses així. També vam posar figures per fer hama.
0: No sé què és això del hama, ho he de buscar.
1: El hama són, tu tens una minifiguret, un cercle petitó, així, i tens un quadrat amb punxetes que surten. Vas posant les rodonetes enganxats al pinxo i vas fent formes amb els colors i quan ja s'ha acabat, per exemple, faig un estel, agafo el groc perquè és el més semblant
0: a un estel.
1: A un estel. I ho poso als pinxos en forma d'estel i per fora, per fer-ho, ho faig amb negre i amb una... lo de la ropa.
0: Una planxa.
1: Una planxa, ho fem per...
0: Ah, vale, ja sé què és, el que no sabia com es deia. És molt xulo, això.
4: I és hama bits, també.
0: Ah, molt bé.
1: Es posa dur, i aquí fas un foradet a dalt de tota la figura, i ahí pots posar un hilo, un fil... per posar-t'ho a la motxilla.
0: Clar, per fer un clauer o fer un collaret o el que vulguis. Molt bé.
2: Però el hama bit no és amb calor. El hama bit és amb aigua.
4: Ah, és veritat.
6: I, bueno, no tots ens ho va ensenyar
1: un tutorial de YouTube, sinó que la nostra professora, que li agrada molt fer manualitats,
0: molt
1: ens va ensenyar a moltes persones, per exemple, a fer crochet, a fer macramé, a cosir...
0: Que guai, això de tenir una profe que li agrada les manualitats, no?
3: Sí, sí, sí, bastant.
0: Bueno, llavors el tutorial us el va fer ella.
1: Sí,
0: que
1: sí,
0: no tots els tutorials són de YouTube. Tutorials també els fem les persones, no?
3: A veure, que els de YouTube també estan bé, però,
0: clar, molt bé.
3: Però són millors els de les profes.
0: I practicareu el que heu après? Fareu macramé i fareu crochet i aquestes coses?
3: Sí, sí, sí,
1: sí,
3: sí, sí,
1: sí. Jo crec que sí.
0: Us ha agradat?
1: A mi m'encanta fer crochet.
0: Molt bé, bueno, mira, ara a l'estiu teniu una distracció, no? Igual podeu muntar una paradeta
3: sí.
0: i vendre cosetes.
3: El mòbil no, sinó... Fer manualitats és bastant, eh?
0: Home, clar, sempre és molt millor fer manualitats que amb el mòbil.
3: Sí.
4: Bueno, que, a veure, el de vendre la paradeta, al final encara es ven d'ambulant i encara no podem, però encara necessitem permís, però com a la cooperativa. Però,
0: molt bé, molt bé, molt assenyat.
4: O sea, actualment, vendre productes sense un permís és il·legal.
0: Clar, correcte.
4: Es ven d'ambulant.
0: Tens tota la raó.
3: Però
0: bueno, i expliqueu-me, la venda que vau fer vosaltres, vau tenir una paradeta en el QM a la plaça Catalunya, que es va canviar de data finalment i va ser el dijous dia 28, no?
3: Sí.
0: Com va ser? Què vau fer?
3: Sí, el que vam fer el dia 28, al principi no ho sé perquè vaig vindre una miqueta més tard, però el dia 28 ens vam posar la paradeta amb uns cartells que ens havia ensenyat la Maria José, que és ella, que ens havia ensenyat a fer madera realista, i estaven ahí, i van vendre molt, per a mi jo crec que sí.
0: I vau decorar la paradeta i això?
3: Vam decorar la paradeta, amb la fusta que ens havia...
0: Ah, vale, amb la fusta va decorar la paradeta. Molt
3: sí, amb la fusta
0: molt
3: de cartró. Bueno. I vam vendre els productes. Estan bé. N'hi havia un lloc on feien retrats que estava el Cohen i la Maria, que el Cohen és el president i la Maria ja està aquí. I...
0: Molt bé.
3: I vam vendre molt...
0: I us ho vau passar bé?
3: Sí, ens ho vam passar molt bé.
1: I bueno, jo puc explicar què va passar, que vaig anar a muntar la paraeta. Vam agafar un carro amb tots els productes que teníem i després, quan vam arribar allà, ho vam estar ordenant. Vam estar mitja horeta, una horeta...
0: Col·locant les coses, no?
1: Sí, col·locant els clauers, les polseres, els cistells...
0: Molt bé. I tenia dos persones que feien retrats en viu?
4: Sí.
1: Retrats i dibuixos.
4: Sí.
0: Carai.
4: El dia 28, teníem allà unes taules que estan preparades per si volien algunes persones d'altres cooperatives o de les nostres dibuixar o fer coses allà per la gent, però... la Maria i jo veiem que no, o sea, que ja allà no passava quasi gent, vale? Llavors vam anar a la Sandra i al Sergi i li vam preguntar si podíem trasladar-nos i posar-nos al costat de la paradeta. Llavors ens van deixar i vam vendre, jo crec que podria que hem venut més del que havíem venut si estiguéssim allà.
0: Molt bé, som molt creatius per el que veig, i a més tenim molta iniciativa.
2: A veure, lo de les decoracions, no tindrien decoracions sin la nostra professora Maria José.
0: Molt bé.
3: És la millor decorant les coses.
0: Molt bé. Llavors feu un superequip, a que sí?
4: Sí.
0: Molt bé.
4: Sí.
0: I... Bueno, el producte que vau fer ja l'heu explicat i de més, a què dediqueu els guanys o els beneficis que heu tret?
3: Els guanys o els beneficis que hem tret ho dedicarem a dues coses. El que hem guanyat farem una minifesteta a un llum llarg que, si no us sona, és un salting que té una a Cornellà, que té una tirolina llegant.
0: Sí,
3: que
0: molt
3: ens
0: guai.
3: Agrada molt a molts de la classe. I també l'altre 40% ho darem a l'Oncolliga.
8: Un 30. Un 40 al final.
4: No, al final va ser un 40.
3: Ah, sí, un 40.
0: Molt bé.
8: Un 40% a l'oncolliga, que l'oncolliga és els, que és pels nens amb càncer.
0: Molt bé.
6: Bueno, és una fundació que ajuda als nens, als, a les famílies que tenen nens amb càncer per ajudar a pagar els seus tractaments.
0: Molt bé, molt xula aquesta, aquesta iniciativa. Va ser difícil triar qui donar els diners?
4: No. Ho vam decidir bastant fàcil. O sigui, també el mateix que el nom es veia, també l'Eli ens va explicar... O sigui, ho vam fer a votacions i l'Eli, que és la nostra professora, uh-huh, ens va explicar tot, pues, cada fundació el que feia, uh-huh, a què dedicava els diners i tot. I hi havia algunes que ho feien animals i diverses persones, o sigui, i diverses fundacions que ho feien també a nens amb càncer. Però nosaltres, la majoria de la classe va votar l'oncolliga perquè i va ser bastant fàcil.
8: Uh-huh. A part, a classe tenim una mare que del Gerard, que va tenir càncer, i jo crec que molts també la van votar per això. Uh-huh. Sí.
2: A veure, jo crec que tots nosaltres teníem en la ment la fundació aquesta, perquè alguns era l'única que ens coneixíem. Bueno, alguna ens sonava, però les que més es coneixíem era aquesta.
4: Uh-huh. I l'oncolliga també la coneixíem. O sigui, la coneixíem, l'oncolliga i la Fundació Rubricatus.
0: Clar.
4: També la coneixíem,
0: sí,
4: molt. Uh-huh.
0: Molt bé.
8: Hem anat a la Rubricatus.
3: Sí, van anar, sí, d'excursió.
0: I què tal?
3: També.
9: Bastant bé.
3: Bastant bé. Sí. Van fer un compte d'una
9: girafa.
3: Girafa, sí, uh-huh, que me'n recordo. Una girafa blava, crec que era.
9: Sí, era com... bueno, en van donar com un punt de llibre que era com una girafa blava, uh-huh, i la cara del darrere era com groga.
0: Molt bé.
3: També van tenir a un nen a segon, uh-huh, que es va anar
0: a la
3: Rubicatus, i es deia Eric.
0: Molt bé. Molt bé, i com heu viscut tot això? Com tots aquest procés ha sigut llarg? Se us ha fet curt?
3: Mig-mig.
4: A part, vam començar ja l'any passat a fer productes, uh-huh, i a tot, i ja, o sigui, vam fer productes, ja l'any passat ens van dir el dia del mercat i tot, i ens vam preparar.
0: Molt bé, vam començar molt de temps
4: a fer productes, uh-huh, i no l'hem vengut. No, o sigui, hem begut la majoria de tot, però hi ha coses que no s'han begut. I el divendres 5, aquest divendres, uh-huh, a l'oncolliga, bueno, crec que són els presidents de l'oncolliga, vindran a recibir el donatiu, uh-huh, i els hi donarem així en un sobre decorat amb els diners.
0: Molt bé. I els donareu alguns productes també?
4: Sí.
0: Molt bé.
3: També,
8: possiblement sí, perquè...
3: També ahir, no vam acabar de vendre tots els materials, uh-huh, que teníem, i ahir vam fer una mini paradeta a la porta del col·le, uh-huh, per si algú volia comprar algun material que ens quedava.
0: Molt bé, molt bona idea. Bueno, encara us queda temps, això potser fins i tot ho podeu fer, no?
3: Sí, sí.
0: Molt bé. Bueno, em voleu explicar alguna cosa més? Alguna cosa que és el que més us ha agradat? A veure,
3: doncs
0: un per un.
3: A mi va ser anar al cèntric, a la parada, uh-huh, del tren, on està el metro, i vendre les coses, perquè van venir familiars, també el meu pare,
0: uh-huh,
3: a comprar coses, i em va agradar perquè el meu pare em va dir: què has fet tu perquè ho vull comprar? I això em va agradar, que digueix això.
0: Clar, molt bé. A veure, a tu què és el que més em va agradar?
6: A mi el que més em va agradar va ser que vam anar al mateix lloc on vam fer la cooperativa a la venda, el QM, uh-huh, i vam fer l'estudi de mercat.
0: Ah, molt bé.
6: Va ser molt divertit anar a preguntar-li a la gent les coses.
0: Uh-huh. Molt bé.
2: A veure, a mi em va agradar tot, i també la venda bastant, però en la venda eren eren 26 persones en una taula molt petita i estàvem com molt apretats.
0: Clar, era complicat.
2: I no podíem ni parlar amb les persones.
0: Però podíeu sortir de la paradeta, no? I anar a vendre per allà, sí. I donar alguna volta,
2: al final,
0: per a prop, per la zona de les parades i això, sí,
2: al
0: no?
2: final, com vam veure que no venien molt, vam sortir i ens vam vendre alguna cosa.
4: Algunes persones.
0: Molt bé. I a tu què és el que més et va agradar?
5: El que més va agradar va ser vendre els productes.
0: Molt bé. El dia del QM, a la plaça. Sí. Uh-huh. Molt bé. I a tu?
7: A mi el que més me va agradar fer l'estudi de mercat, perquè va ser molt, molt curiós.
0: Coincidiu bastants amb això, eh? I a tu què és el que més et va agradar?
5: A mi el que més em va agradar va ser quan vam fer els productes, perquè noto que vam estar bastant temps fent-los i van aprendre moltes coses.
0: Molt bé. I a tu?
4: A mi em va agradar molt a l'estudi de mercat i al mercat en si, perquè ens vam divertir molt, sobretot el dia del mercat, el nerviosisme. Ens feia mal la panxa d'estar tan nerviosos per si veníem tot o no. Hi havia... No només hem sigut les cooperatives que no només hem sigut la cooperativa que no van res, segur que hi ha cooperatives que tampoc han venut tot, però també a l'estudi del mercat, mercat ens vam divertir molt, va ser després del pati i va ser xulíssim, vam fer ens vam repartir en grups i vam anar preguntant-li a persones amb uns cartells gegants i amb mostres dels productes si ho compraríem i tot. I hi havia nois que fins i tot ens deien coses que per millorar els nostres productes i els productes que vam fer algunes persones sí que els li vam implementar.
0: Molt bé. I a tu què és el que més et va agradar?
9: A mi el que més me va agradar va ser el vendre els productes, perquè vendre i tot, a mi més bé el que més m'ha agradat ha sigut tot, l'experiència i el vendre, el fer l'estudi de mercat, les eleccions per als càrrecs, que per mala sort a mi no em va tocar ningú, però bueno. I això ha sigut
0: tota una experiència, no? Heu après a fer moltes coses, us emporteu noves coses per fer aquest estiu, manualitats, no?
9: Sí.
0: Molt bé. Bueno, doncs moltíssimes gràcies per haver compartit tot això amb nosaltres.
9: A ti.
0: Ja sou l'última escola que passa per aquí pel programa de ràdio d'aquest any.
4: L'última.
0: El local, sí.
4: Som l'última.
0: Però molt bé, perquè així ens heu pogut explicar l'experiència final, que això és el que ens faltava escoltar, no? Com ha sigut tot el tema de viure al mercat i el bé que us heu passat i que és el que... Bueno, encara es queda una miqueta per,
9: sí,
0: no? Queda
9: sí,
0: fer el tancament de poder fer la donació aquesta.
4: Sí, que la farem aquest divendres, com ja he dit abans.
9: I també algun dia, que no sabem què és el dia, ens engem al Costa Jump.
0: Molt bé.
2: Ens queda anar de festa, donar-li els diners i...
0: Clar que sí, ja també us mereixeu, amb tota la feina que heu fet, us mereixeu celebrar-ho, no?
9: I a més en
0: equip i tots junts i juntes, és molt guai.
9: I també estem fent una mica de promoció als professors de l'escola perquè ens comprin alguna cosa.
4: sí.
0: Bueno, mira, potser podem aprofitar el Jump Yard, igual hi ha algú que us compra alguna cosa, no?
9: No crec, però potser.
0: No. Aquell dia, no? Aquell dia és dia de festa i de disfrutar, clar.
9: Sí. Si hi hagi alguna persona...
0: I ben merescut.
9: Jo volia comprar.
0: Molt bé.
9: Si ha escoltat la ràdio, possiblement, però volia comprar.
4: Sí.
5: És estrany que just vingui el mateix dia i sigui del Prat i hagi escoltat la ràdio i tot, no?
0: Bueno,
5: a la mateixa hora.
0: És un podcast que estarà gravat, llavors la gent ho podrà anar escoltant.
9: No crec que hi hagi ningú primer, perquè és un dia normal i corrent. Si és un nen, està al col·le. Si és un adult, està treballant.
0: Però això ho pot escoltar a qualsevol hora.
4: bueno, porque no, está grabado.
6: No, pero di que la semana que ve del dilluns al divendres.
0: Ah, bueno.
6: No hi haurà ni casi ningú del Prat al Llenviat perquè o són a les escoles.
0: Clar.
6: O són treballant.
0: Pues millor, tot el centre per vosaltres, així podreu disfrutar a tope, no?
9: Sí.
0: Molt bé.
9: I si ve algú perquè falta una professora al col·le, que estan els nens, perquè a la meva cosina el va passar això i no van al col·le.
0: Bueno, no passa res. Penseu que el programa s'emetrà en directe, ara mateix no us he dit la data, però s'emetrà el podcast per el Prat Ràdio i després també el tindreu gravat, per tant, us podreu sentir a vosaltres i podreu veure què és el que... quin és el resultat de tot això.
4: Sí, i a part, també lo del salting, també és possible que hi hagi gent perquè a lo millor també una altra cooperativa també vol anar.
0: Clar.
4: Llavors també ens la trobem.
0: Pot ser.
6: Seria molta coincidència.
4: Sí. Ja.
6: Misma hora, bueno. Mateix dia.
4: Sí, seria molta coincidència.
8: Doncs... n'hi ha bastants dies, crec, no?
0: Bueno, sí. Doncs l'important és que us ho passeu bé. Moltes gràcies per haver vingut i ara ens despedim tota la classe.
9: Gràcies a tu.
4: Buenos días, mi gente.
6: Moltíssimes gràcies a tu, eh? Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies.
9: Moltíssimes adéu. Gràcies. Adéu. Quan tu es cura contra les altres, quan tu es rebe la vida sota la guerra social. El Prat Ràdio, 91.6 FM.
10: Són 1:15.
11: Serveis informatius, al Prat Ràdio.
10: Bon dia, els parla Ivan Conde. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. L'acord redueix lleugerament el nombre d'acomiadats en l'ERO, que passa de 210 a 195, però sobretot millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades. Un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya han votat a favor de la proposta de l'automobilística, això sí, amb un quòrum desigual si mirem planta per planta. Mentre que el Centre d'Àrees Flexibles del Prat i el Centre Tècnic de Zona Franca el sí ha superat el 96%, el Centre de Recanvis de l'Estruc el sí ha aconseguit el 60% dels suports. Pel que fa als 195 acomiadaments, s'estableixen tres categories de compensacions segons l'edat. Els nascuts a 1971 o abans, és a dir, totes aquelles persones de partir de 55 anys, se'ls oferirà un pla de rentes amb què rebran un 80% del salari net fins als 62 anys. En el cas de les persones nascudes l'any 1972, aquest pla de rentes baixa al 75% del salari net. Per als menors de 54 anys no hi haurà pla de rendes, sinó que rebran una indemnització de 50 dies per any treballat i un afegit de 750 euros per cada any treballat a l'empresa. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les properes eleccions municipals del 2027.
12: Tengo más ganas que nunca de ser alcalde del Prat. Y quiero anunciar aquí y ahora que me presento como candidato a la alcaldía.
10: Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania, tot en un acte on també hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. I el president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de Fundesplà i s'ha reunit amb l'alcaldessa, Alba Bou Jordà, i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. Bou i Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten tots dos municipis, com el sensellarisme, l'habitatge públic i la seguretat.
11: Esports.
10: L'Associació Esportiva Prat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després del succeït aquest cap de setmana. Per una banda, la Pobla de Mafumet ha assolit l'ascens a Tercera. La part dolenta és el 3-0 que ha patit el Badalona a Compostela. Necessitarà el Badalona remuntar aquest diumenge perquè el Prat de retruc sigui equip de Tercera Federació. Això és tot per al moment. Més informació d'aquí a mitja hora amb l'informatiu migdia.
13: Aquesta setmana es posa en marxa la comissió tècnica que ha d'abordar el futur de l'aeroport del Prat.
14: Des d'aquest mes, el servei del vehicle elèctric compartit de l'Ajuntament del Prat compta amb 4 nous vehicles.
15: Arrenquen les obres de la nova residència municipal de la gent gran del Prat amb l'acte de col·locació de la primera pedra.
16: Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
17: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar. I també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
18: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com.
19: No, tu ets perfecta?
20: No ho sé.
19: I tu?
20: Pues clar que sí.
19: I tu, que ets perfecta?
21: Però n'hi ha algú perfecte?
19: No ho sé.
21: Clar que no.
19: No?
21: No, no hi ha ningú perfecte.
22: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: Plutó va passar de ser el novè planeta del sistema solar a ser considerat un planeta nanat el 2006. Però la seva història, el seu descobriment i les imatges de la sonda New Horizons del 2015 continuen fent-lo un dels cossos més fascinants del nostre entorn còsmic. De tot plegat, en volem parlar al POU amb l'astrofísic i divulgador científic Joan Anton Català. Joan Anton, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Vam conèixer l'existència de Plutó ben entrat al segle XX. Quin va ser el responsable i en quin context es va produir aquesta descoberta?
1: Molt bé, mira, durant molt de temps va ser el darrer planeta, el novè planeta del sistema solar, fins que, com deies, vàrem decidir unilateralment els humans degradar-lo. Però la qüestió és que es va descobrir l'any 1930, i això era com molt tard respecte a com s'havien descobert altres planetes. Plutó és molt petit i, per tant, la seva descoberta va ser molt difícil. Però l'anècdota potser més curiosa de tot això és que el va descobrir un joveníssim aficionat a l'astronomia, que es deia Clyde Tombaugh, que ell havia fet fotografies amb els seus telescopis, fotografies del cel, i va enviar aquestes fotografies en un observatori, a l'Observatori Lowell, a Flagstaff, a Arizona, perquè ell volia trobar una feina en allà, no? I va trobar l'observatori en un moment en què passava mals moments. No hi havia gaire activitat científica, i llavors van veure l'oportunitat de fitxar en un joveníssim aficionat, que després es va treure el doctorat, però en aquell moment no ho era encara, no?, el doctor, i li van dir, va, doncs vine que nosaltres et donem feina. I va ser des d'aquest observatori, des de l'Observatori Lowell, que Clyde Tombaugh va descobrir l'any 1930 Plutó, comparant unes fotografies i veient que entre unes fotografies que havia fet unes setmanes abans i les que havia fet ara, hi havia un petit punt diminut que es movia entre una fotografia i una altra, i ella va deduir que acabaven de descobrir un altre planeta.
0: Però què buscava ell fent aquestes fotografies? Perquè possiblement no estava buscant aquest novè planeta del sistema solar.
1: De fet, sí, l'estaven buscant. Sí, l'estaven buscant, perquè, però va ser casual total, perquè mira, quan es va descobrir Neptú, el vuitè del sistema solar, Neptú es va descobrir perquè els astrònoms van observar que Urà, el setè, tenia unes petites pertorbacions a l'òrbita, i van dir, ah, mira, doncs això deu ser que hi ha encara un altre planeta més enllà d'Urà que li provoca les pertorbacions a Urà. I així és com es va descobrir Neptú. I clar, això va quedar molt bé, no?, poder predir abans de descobrir-lo un planeta, i van voler-ho replicar a Plutó, i van creure observar unes pertorbacions a l'òrbita de Neptú, que avui sabem que no existien, eren les ganes que hi havia de veure, i van dir, això és que hi ha, i deu haver un altre planeta més enllà, i allà va començar la cerca del novè planeta, i per tant Clyde Tombaugh sí que descobreix buscant, però de manera casual, perquè en realitat aquestes pertorbacions no estaven provocades per Plutó. Per tant, perfectament podria no haver existit Plutó, però va tenir la sort de que va observar en el lloc on Plutó orbitava i va veure aquesta fotografia, va obtenir aquesta fotografia.
0: Al final van voler copiar una estratègia, no?, que s'havia utilitzat anteriorment per descobrir aquest novè planeta, i fruit de l'atzar. L'origen del nom també té una història curiosa.
1: Sí, és divertida, perquè es va fer com un concurs d'idees, i llavors va ser una nena de Gran Bretanya, que va de Regne Unit, que va fer arribar la idea de Plutó, que ja quadrava, perquè crec que Plutó és el déu de l'Ultramont, no?
0: De l'Ultramont, però jo preparava a la secció, com que ja havíem avançat alguna conversa, de l'Ultramón, però ben entès, com del més enllà, no com una cosa tenebrosa.
1: Molt bé, veus? Doncs això, aquest matís no el sabia. Però quadrava molt bé amb la mitologia de déus que s'utilitzava per anomenar els planetes. Però, a més, clar, Plutó, PL, són les inicials de Percival Lowell. I qui és Percival Lowell? Doncs havia estat un gran astrònom nord-americà que havia fundat, havia pagat ell pràcticament a l'observatori aquest Lowell, que du el seu nom, des del qual es va descobrir Plutó, i era un home fascinat per pensar que hi havia vida intel·ligent a Mart, els marcians. I ell havia fundat aquest observatori justament per demostrar al món que existien els marcians i que existien a Mart els famosíssims canals de Mart, cosa que, òbviament, no va poder comprovar. Ell va morir, però es va quedar al seu observatori, que havia passat aquests mals moments, uns moments molt baixos de ciència. Quan buscaven els marcians era com, uau, no? Era com l'observatori que estava fent això. Després va quedar sense un objectiu molt definit, i aquí són fitxen ja mort Lowell, fitxen Clyde Tombaugh, i el nom Percival Lowell, PL, de Plutó, i a més un déu romà, encaixa molt bé.
0: Va quedar com molt rodó, no?
1: Exacte,
0: va
1: mai millor dit.
0: Un nom que encaixava des de totes les perspectives. Clar, molts dels nostres oients, segur que com nosaltres, vam estudiar Plutó com el novè planeta, no? Però això el 2006 canvia, i ens diuen que Plutó ja no és el novè planeta, sinó que ara és un planeta nan. Per què Plutó deixa de ser considerat un planeta?

0: De quina és la definició, quin canvi hi ha, doncs, perquè no encaixin aquesta definició de què és un planeta, quins criteris deixa de complir?
1: Clar, quan se'l va descobrir, l'any 1930, allà havia acabat ja el relat del sistema solar. Es creia que ja estava complert el relat, però molts anys després, i quan dic molts anys després, dècades, moltes dècades després, es van començar a descobrir altres objectes de la mida similar a Plutó, molts més petits, però algun com similar en aquesta part més externa del sistema solar que anomenem cinturó de Kuiper, que és on orbita també Plutó. De manera que va arribar un moment que el món de l'astronomia va dir, i ara què fem? Quants noms de planetes farem aprendre als escolars, a les escoles, no? Hem de posar un límit, van dir, hem de posar un límit. I es va posar un límit que va degradar Plutó. I el límit és el següent. Perquè et puguis anomenar planeta, has de complir tres condicions. La primera és que has de girar al voltant del Sol, que és òbvia. Si no, és que ets una lluna que orbita un planeta, però no el Sol. Val? Aquesta és la primera. Segona, has de ser rodó. Això no és només un tema estètic, sinó que rodó ja implica que tens una mida suficientment grossa com perquè la teva gravetat sigui tan potent que et faci rodó. Per tant, no és estètic, sinó que ja de mida. Has de ser rodó i això ho compleix també Plutó. La tercera és la que no compleix, que és que no has de tenir rivals similars massa a prop. Però clar, és una definició com molt arbitrària aquesta. Què vol dir rivals massa a prop, similars, no?
0: Què és massa a prop?
1: Clar, què és massa a prop? I de manera que el vàrem degradar a planeta nan, que un planeta nan compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó, però no és el rei de la seva òrbita.
0: I així ens ha quedat fora del nostre sistema solar per ara. Hi ha unanimitat entre la comunitat científica i entre sobretot els astrofísics en aquesta definició de planeta?
1: Jo diria que sí, perquè la Unió Astronòmica Internacional 2006 decideix que sí, per tant no hi ha discussió. Em pots estar d'acord o no, però és així. Però sentimentalment et diria que no hi ha un acord. Aquí és on no hi ha una cosa sentimentalment. Per exemple, jo sempre consideraré Plutó com un planeta. És més, que sàpigues, Alba, que tinc una samarreta que diu Plutó és un planeta.
0: Ai, mira.
1: No l'he portat avui, mira, la podria haver portat avui. Per què? Sentimentalment. Perquè no ens costaria, no ens hagués costat res conservar-lo.
0: Podria ser un planeta amb una anotació.
1: Exacte, una petita asterisc explicant, no?, que per temes històrics, clar, el 1930 i la manera com es va descobrir. T'has de dir que hi ha escoles nord-americanes que encara ensenyen Plutó com un planeta. Però això els americans són com són i és perquè és l'únic planeta del sistema solar descobert per un americà.
0: Clar, això, aquest patriotisme suposo que també els ha fet mantenir-lo en el programa educatiu. Al llarg de la història hi ha hagut altres objectes celestes que en el seu moment fossin considerats planetes i que després s'hagin canviat aquesta classificació?
1: Que jo sàpiga, no. El que sí que hi ha hagut és algun asteroide. Per exemple, Ceres, que és un gran asteroide del cinturó d'asteroides, sempre hem dit, Ceres és un asteroide. Bé, ara el concebo un planeta nan, de la mateixa categoria que Plutó, perquè quan vàrem definir aquesta regla vam dir, doncs un planeta nan serà el que compleix les dues primeres, orbita el Sol i és rodó. I algú va aixecar la mà, no sé si va anar així, algú va aixecar la mà i va dir, mira, Ceres? Home, no, Ceres és un asteroide, ja, però és rodó, per tant, compleix la segona i compleix la primera, orbita el Sol, per tant, potser també seria un planeta nan, i avui el considerem també un planeta nan.
0: Les definicions, que al final ens van anar canviant les coses. En sabem gaire de Plutó, perquè dèiem, i crec que no ha sigut molt precisa l'entradeta, no?, que no va ser fins al 2006 que la NASA va llançar la sonda espacial a New Horizons, que va ser la primera en què va sobrevolar, per ser concrets, el sistema plutonià, oi?
1: Exacte. Quina paradoxa. Mira, enlairem la New Horizons el 2006, que és el mateix any que degradem Plutó. Quan la New Horizons comença el seu viatge, Plutó encara és un planeta. Mentre és viatjant, uns mesos després d'enlairar-se, decidim que Plutó ja no ho és. Però la New Horizons no ho sap. I continua volant cap a Plutó. I Plutó ens espera amb ganes. Plutó ens espera amb ganes. La New Horizons arriba l'any 2015, ens esperem trobar un món avorrit, gris, tipus lluna, no? Amb cràters i molt fosc, i ens trobem una meravella. Una meravella. Jo convido a tothom a que busqui les imatges, que estan a internet, i és fascinant. Hi ha com unes grans mars gelats, congelats, completament de nitrogen, amb uns icebergs enormes també de nitrogen, muntanyes... és magnífic. És com si Plutó això hagués dit, ara us n'assabentareu, humans, veniu, que trauré les meves millors gales. I el que fa la New Horizons es converteix en la primera nau i única, de moment, que ha sobrevolat a Plutó i els seus satèl·lits i ha pogut obtenir aquestes imatges. I ja et dic que han canviat totalment la idea preconcebuda que teníem de Plutó com un objecte més avorridot, fosc, matxegat per cràters, i és molt bonic.
0: Hi havia hagut voluntat prèvia d'explorar Plutó abans de llançar la New Horizons el 2006?
1: Sí, Plutó era un planeta que estava a la llista de l'exploració de les principals agències espacials, en aquest cas de la NASA. Però hem de tenir present que això com funciona, normalment hi ha moltes propostes, cada any hi ha moltes propostes de noves missions, però hi ha un tema...
0: Trobem sempre amb el pressupost.
1: Pressupost. Oi? Malauradament el gastem per matar-nos i per poca cultura i ciència, doncs aquí és el mateix, i això de passar totes aquestes propostes passen un procés d'aprovació on es van descartant i al final queden les que queden, que són molt poquetes. Plutó havia ja estat en fases finalistes i finalment doncs es va aprovar aquesta missió que es necessitava fer. Després aquesta nau ha continuat. La New Horizons, després de visitar Plutó, ha continuat explorant aquesta part més externa del sistema solar, que és la cintura de Kuiper. Per tant, no només era, tot i que el seu principal funció era Plutó, no només era Plutó. Però és l'única, i de moment no tenim altre, que jo sàpiga, altre projecte sobre la taula aprovat que torni a visitar Plutó.
0: Clar, parlàvem de sobrevolar i tu deies, Plutó va treure les seves millors gales, sí. No? Com per dir, i si m'hi torneu a incloure en aquesta llista de planetes? En sabem gaire de la composició que té?
1: No, de fet, clar, amb les poques dades que vam obtenir, el que sí que vam veure és això, que té molta composició, evidentment ha de tenir una composició de roca, però que té molt de nitrogen en superfície congelat, també gel d'aigua, nitrogen i gel d'aigua congelat. En una fotografia que va fer la New Horizons a contrallum, molt bonica també, es veu una debilíssima, feblíssima atmosfera, molt petita, a fer a contrallum, es veu la llum del sol difosa, així fent com un anell al voltant de Plutó, i això és una atmosfera que es considera que és estacional, vol dir que no és una atmosfera permanent, segurament, sinó que a l'estiu de Plutó, quan les temperatures pugen una mica de les fredíssimes que té, hi deu haver una vaporització d'alguns d'aquests gasos que van i creen aquesta atmosfera temporal efímera que deu durar uns anys.
0: Hi ha d'altres planetes nans que s'hi assemblin a Plutó i que seria interessant conèixer. Ens parlaves de Ceres, que no era un planeta, sinó un asteroide, però que complia...
1: No, com Plutó, jo penso que tal com hem trobat com Plutó, no. És a dir, Plutó ens ha trencat l'esquema, ens va trencar l'esquema l'any 2015. Ja et dic, no ens esperàvem a trobar això. Clar, no sabem si n'hi ha d'altres d'aquests milers d'objectes que hi ha al cinturó de Kuiper, perquè són milers. No sabem com quants es poden semblar a Plutó. Sembla difícil pensar que hi hagi un món tan espectacular com aquest, però vés tu a saber, no ho sabem.
0: Una cosa que m'ha cridat molt l'atenció quan buscava informació per preparar-me el guió és que, tot i ser un planeta nan, té 5 satèl·lits.
1: Sí.
0: Fins ara descoberts, vaja, que no totalment. Sé si n'hi podria haver més.
1: Sí, i a més, Caron, que és el més gros d'ell, és d'una mida similar a Plutó. És a dir, que per tant, aquesta parella, Plutó i Caron, orbiten al voltant d'un centre de masses comú, tots dos. Plutó també gira al voltant d'aquest centre de masses. Per què? Tampoc no ho sabem, però és molt probable que això provingui d'una antiga col·lisió. Una antiga col·lisió d'un objecte més gros que hagués xocat contra un altre, s'hagués fragmentat, i això hagués creat aquests fragments, un dels quals avui és Plutó, l'altre és Caron, i altres quatre satèl·lits més que té aquest sistema.
0: Tu creus que algun dia podrà recuperar aquesta categoria denostrada no. de planeta, o el debat ja està
1: no,
0: tancat?
1: No, està tancat. Jo penso que està tancat. Ara sí que, mira, sent un enamorat de Plutó, com et deia, penso que tampoc ara tindria sentit tirar enrere una decisió que es va fer. Jo no l'hagués fet, però es va fer. Ja està, és igual. Al final, els humans vivim en una natura que intentem classificar. Fixa-t'hi que sempre estem creant categories, grups, classes, famílies. Intentem endreçar una cosa que no té per què ser endreçable, que es diu natura, no? I clar, quan ho fem, es produeixen incongruències, excepcions, però jo entenc que necessitem endreçar. Jo entenc que la cultura, la ciència, el coneixement necessita categoritzar les cosetes. I mira, en aquest cas, vàrem categoritzar-lo així. Plutó li és igual, està feliçment orbitant allà i continuarà així durant moltíssim temps. I és un lloc que, ja et dic, ens ha trencat l'esquema de com pensàvem que seria.
0: Doncs veurem si més endavant hi ha més missions per conèixer millor a Plutó. Per alguns, el que va ser el nou planeta, pels més joves segurament doncs, ja no entrarà en aquesta llista, s'hauran quedat amb els fins al número 8. Ens haurem de conformar amb aquestes samarretes, una mica de màrqueting que sempre n'hi ha, i més si va ser un nord-americà, un estatunidenc, qui el va descobrir, que ja en sabem que ells d'això ja en saben.
1: Exacte.
0: Doncs ens acomiadem, Joan Anton Català, sabent més coses de Plutó, aquest ja no planeta.
1: De moment.
0: Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Continuem. Continguts en xarxa.

0: Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
1: Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
2: El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
3: La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
0: Música, cultura, esport, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
4: El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
5: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Ràdio.

I fins aquí el Planeta Prat d'avui. Us deixem amb els serveis informatius del Prat Ràdio. Gràcies als col·laboradors i les col·laboradores que fan possible el Planeta Prat. Gràcies a l'equip del programa, amb Sergio Villar a la part tècnica i Neus Bou a les xarxes socials. I com sempre, gràcies a vosaltres, els i les oients, per acompanyar-nos cada dia. Salutacions de qui us ha parlat avui, el Marc Quinto Aires. Nosaltres tornem demà. Adeu!

Bona tarda. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa els ha oferit la setmana passada. L'acord redueix lleugerament el nombre d'acomiadaments en l'ERO, que passa de 210 a 195, però sobretot millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades. Un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya han votat a favor de la proposta de l'automobilística. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dilluns 15 de juny del 2026.

0: El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. El president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de la Fundació Catalana de l'Esplai i s'ha reunit amb l'alcaldessa Alba Beujordà i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat, on han parlat, entre d'altres, de sensellarisme, habitatge i seguretat. Alfred García ha clos la cursa dels 150 anys d'Estrella Damm. Milers de persones han pogut veure l'artista pratenca en directe a la Granja de la Ricarda. Els esports. L'Associació Esportiva Prat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després de la derrota del Badalona per 3-0 al camp del Compostela. Un cop confirmat l'ascens de la Pobla de Mafumet, el Prat necessita que el Badalona remunti l'eliminatòria el proper diumenge per ascendir de retruc a Tercera Ref. I pel que fa al temps, arrenca la setmana amb la continuïtat del sol i un augment sostingut de les temperatures que continuarà allargant-se durant els propers dies. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com comentàvem a la portada, els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. Un acord que redueix lleugerament el nombre d'acomiadaments en l'ERO, que passa de 210 a 195. Parlem, per tant, d'una reducció de 15 treballadors que mantindran la seva feina. Aquest acord també millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades, un acord que han votat i han subscrit un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya. Això sí, com dèiem, amb un quòrum desigual, si mirem planta per planta. Pràcticament absolut, el Centre d'Àrees Flexibles del Prat i el Centre Tècnic de Zona Franca, on el sí ha superat el 96 i el 98%. En canvi, el Centre de Recanvis de l'Estruc, el sí, ha guanyat amb el 60% de suports, però, com diem, doncs un suport menor. El de les altres dues plantes en ser també doncs l'espai més afectat. Pel que fa als 195 acomiadaments, s'estableixen tres categories de compensacions segons l'edat. Una primera categoria amb els nascuts a 1971 abans, és a dir, totes aquelles persones de 55 anys o més, que se'ls oferirà un pla de rentes amb què rebran un 80% del salari net fins als 62 anys. En el cas de les persones nascudes l'any 1972 i que, per tant, enguany ja hagi sigut ara o més endavant compleixin els 54 anys, rebran aquest mateix pla, però serà del 75% del salari net. Per als menors de 54 anys no hi haurà pla de rendes, sinó que rebran una indemnització de 50 dies per any treballat i un afegit de 750 euros per cada any treballat a l'empresa. Unes condicions que seran les mateixes per a qualsevol treballador de Nissan que sigui acomiadat en els propers 3 anys, i l'empresa es compromet a participar en les meses de recol·locació de treballadors, on es vol aconseguir que, si Nissan en algun moment arriba a vendre o llogar les seves instal·lacions, especialment les de l'Estruc, l'empresa que les utilitzi estigui obligada a contractar els treballadors que ara seran acomiadats. Els sindicats mantenen la preocupació pel futur del centre de recanvis del Prat, i més amb els precedents de l'any 2020 i el que va succeir amb les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac, una decisió que va provocar una de les crisis industrials més importants de l'última dècada a Catalunya.
1: Política.
0: Aquest dissabte el PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on hem conegut que el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027.
2: Tengo más ganas que nunca de ser alcalde del Prat y quiero anunciar aquí y ahora que me presento como candidato a la alcaldía.
0: Un Juan Pedro Pérez que ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania.
2: Este pueblo necesita un empujón, más vivienda pública, más cuidados para la gente mayor y, en cuanto se pueda, una nueva residencia. Un plan de aparcamientos, más seguridad ciudadana, medidas de convivencia, como decía Sonia, más propuestas de ocio, cultura para todos, pero también un plan para el comercio local.
0: En aquest marc i en el context de l'inici d'uns dies moguts per al PSC, també ha rebutjat tant la corrupció com la desinformació.
2: Hay algunos que lo han hecho mal, muy mal, pero el PSOE aquí ha sido tajante, expulsados de forma inmediata y sin titubeos, porque aquí no queremos corruptos. También quiero ser el alcalde que luche contra la confrontación y la crispación. Quiero ser el referente de la lucha contra las fuerzas de la derecha. Un alcalde que no tolere los bulos ni las mentiras en las redes sociales.
0: A l'acte també ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, qui ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics.
1: Cuando gobernamos, lo que hacemos es lo que hace el president Illa, aprobando los presupuestos más sociales de la historia de Cataluña, amb la prosperitat compartida, defendiendo que la riqueza se tiene que compartir entre todos y todas. O lo que hace el presidente Sánchez, defendiendo que nadie se debe quedar atrás. En definitiva, consolidando y ampliando el estado de bienestar para que los privilegios de unos pocos se conviertan en los derechos de todos y todas, también de los trabajadores y las trabajadoras del Prat.
0: La trobada, com és habitual, ha comptat amb un seguit d'activitats i amb una paella sota els arbres del Parc Nou just després dels parlaments. Hi han assistit unes 500 persones, el que també és el punt de partida del que és el recorregut també de les campanyes municipals per part del Partit Socialista de Catalunya. I el president de l'àrea metropolitana de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat el divendres les instal·lacions de la Fundació Catalana de l'Esplai i s'ha reunit amb l'alcaldessa Alba Baujordà i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha dirigit la comitiva que ha visitat les instal·lacions, entre elles l'auditori, l'aulari o el pavelló polivalent. Ràpidament, a més, perquè l'agenda apretava, ja s'han dirigit a l'Ajuntament, on Bou com Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten tots els municipis, com són el sensellarisme, l'habitatge públic i la seguretat. Nosaltres que fem una breu pausa publicitària i tornem a més notícies.
3: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
4: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
5: Hi ha coses que no canvien mai, com la calor a l'agost, la pluja a l'abril o els beneficis que ofereix Kia Seminou certificats a la compra del teu vehicle Seminou. 7 anys de garantia des de la matriculació, finançament especial amb Kia Finance, garantia de canvi i molts més beneficis. Que no t'ho expliquin? Descobreix-los tots al teu concessionari oficial Kia Seminou certificats de més a la vora.
6: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat o visita-nos en kia.com. Hey, hey, the blues is all right.
7: The blues is all right. The Roots Blues Radio és el millor programa de blues. Ens pots escoltar els divendres a les 10 de la nit per el prat.digital/ra

0: Time for DJ.
1: Sábado. En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
2: El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancing, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas.
3: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
2: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
3: Dimensión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. No te puedes parar.
2: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
4: Itinerarios, un vuelo sin motor por 5 continentes alrededor de la música y del tiempo. Todos los lunes de 9 a 11 de la noche en el Prat Radio.
5: El jazz ha arribat al Prat Radio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Jazz setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
6: La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha, esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
7: La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més. I si no volies caldo, tassa i mitja.
8: Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat. Aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
9: Altres apunts.
10: L'aigua de la platja del Prat ha estat qualificada d'excel·lent després de la primera analítica quinzenal que efectua l'Agència Catalana de l'Aigua, duta a terme, en aquest cas, a principis de l'actual mes de juny. En el control s'han detectat uns nivells mínims d'indicadors microbiològics amb els quals es garanteix que l'aigua compleix amb tots els estàndards de salubritat i seguretat necessaris per al bany. Els serveis tècnics de l'Agència Catalana de l'Aigua continuaran amb aquestes analítiques durant tot l'estiu per garantir que la qualitat de l'aigua de la platja del Prat mantingui les dades adients, unes dades que la ciutadania podrà consultar a través de la documentació disponible al web municipal. Ja entrats en la temporada estival, precisament la platja està a punt de rebre els banyistes i recentment s'ha completat l'aportació de 100.000 metres cúbics de sorra i ja està operatiu el servei de la policia local. Aquest dissabte, el 13 de juny, es va activar el servei de salvament i socorrisme i també s'han posat en marxa les línies d'autobús PR3 i PR5, a més de l'aparcament gratuït per als residents. En un altre ordre de coses, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Prat de Llobregat i de la Unitat d'Investigació del Districte de Sant Andreu a Barcelona han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força i danys en domicilis del Districte de Sant Andreu de Palomar, a Barcelona. Una investigació que es va iniciar arran de dos robatoris comesos durant el mes de maig, tots amb un mateix modus operandi. L'autor accedia als habitatges a altes hores de matinada i coaccionava les víctimes per aconseguir diners i objectes de valor que hi havia dins. En els darrers dos robatoris comesos, va accedir al domicili de dues persones d'edat avançada i que vivien soles, arribant a sostreure 1.900 euros en efectiu, i diverses joies al primer robatori, en el cas del segon, 280 euros en efectiu i també diverses joies. Com dèiem, en una actuació conjunta entre agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Prat i la Unitat d'Investigació de Sant Andreu. I en paral·lel, els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció de 5 persones a un pis del Prat de Llobregat i la decomissió de fins a 370 plantes de marihuana. Segons fonts policials, les persones detingudes, dos homes i tres dones d'entre 22 i 48 anys, havien arribat a foradar els baixos de l'edifici i accedit a l'entrada general del subministrament per tal de poder connectar-se a la xarxa elèctrica de manera irregular i poder dedicar íntegrament l'habitatge a aquesta plantació de cultius de marihuana. Tots 5 presumptes autors han estat detinguts com a presumptes autors, valgui la redundància, d'un delicte contra la salut pública en tràfic de drogues i d'un delicte de defraudació del fluid elèctric.
0: Cultura.
9: Ara que estem sentats tots junts a mitjanit, visita a vora mar, records de l'estartit, recordes els matins, aquella mà a la platja des del llit. El Prat! La vida dona voltes.
10: Doncs és el so d'un dels moments del darrer cap de setmana, l'actuació d'Alfred García, amb què s'ha clos el 150è aniversari d'Estrella Damm amb la cursa disputada al Prat i, com dèiem, sobretot amb aquest concert gratuït d'Alfred García a la Granja de la Ricarda. El pretenc ha presentat davant del públic de la seva ciutat el darrer projecte, T'estimo, este quiero, guardonat amb el disc català de l'any. Al Prat Esports us explicarem tots els detalls, sobretot els més vinculats a la vessant esportiva, sobre la celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, que ha arrencat amb una cursa de 5 km pel Prat i que ha clos, com dèiem, amb aquest concert d'Alfred García.
9: Mira com brilla aquesta espalma. La vida dona voltes, tu és millor a teu costat.
0: El temps.
10: És el moment de conèixer l'actualitat meteorològica de la mà de Luismi Pérez. Bona tarda.
11: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local, primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la la tarda, les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada.
10: De fet, el Prat està en alerta lleu, en alerta groga, però d'aquest perill d'incendis que afecta a pràcticament tots els municipis també de l'àrea metropolitana. Tenint en compte la calor que fa, com està la situació de la mar?
11: Una situació completament plàcida, tranquil·la i una bassa d'oli gairebé a tota la costa al llarg del que queda d'aquest dilluns. Estarem parlant de vents febles, dominant de sud, una miqueta més de xaloc al delta de l'Ebre, també un palet de tramuntana que hi havia aquest matí a la Costa Brava que està girant cap a sud. Per tant, si de cas un palet més de remenada marítima en aquesta zona del nord de la Costa Brava, especialment al voltant del Cap de Creus. De moment aquesta tarda, amb marejol en general, com dèiem, un cel força destapat i les tempestes quedaran lluny de la costa. I encara més el dimarts, que serà una jornada completament neta, transparent, només algun núvolet prim per decorar el cel i prou, i el vent que una altra vegada serà feble al matí, dominant el terral, o si de cas un palet una altra vegada de tramuntana cremadora a l'Alt Empordà, amb temperatures molt elevades al matí. Durant la tarda, a tot arreu, una altra vegada el vent girarà cap a sud, però sempre en bones condicions per la navegació. N'estem pendents a la xarxa.

0: I fins aquí l'informatiu migdia d'avui dilluns 15 de juny de l'any 2026. Tot seguit, el Prat Esports amb el Jonathan Marín, on, entre d'altres coses, com dèiem, ampliarem la informació de la cursa Estrella d'Am i de tot el que ha succeït al cap de setmana en matèria esportiva. Nosaltres tornem a partir de les 5 amb el butlletí informatiu. Que tinguin molt bona tarda i gràcies per la confiança.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Tens un comerç al Prat?
7: Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
8: 93 478 5360
9: 93 478 5360
6: Al Prat tot resulta ben pagat.
10: Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofònica en el Prat Ràdio.
11: Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
12: Martes sí y martes no.
13: ¿Quieres conocer lo que pasa en el barrio de San Cosme? Recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
14: Martes sí, martes no.
11: Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.

0: Busca y crea nuevos recuerdos junto a nosotros. Novena temporada de Mate, Tango y Folclore. Miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos.
1: Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
2: Tu ets perfecta?
3: No ho sé.
2: I tu?
3: Pues clar que sí.
2: I tu, que ets perfecta?
4: Però n'hi ha algú perfecte?
2: No ho sé.
5: Clar que no.
2: No?
5: No, no hi ha ningú perfecte.
6: Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.

0: al Prat d'Esports.
1: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc més de 40 segons de dos quarts de dues de la tarda avui en aquesta edició migdia del Prat Esports. Mirarem el que ha passat aquest cap de setmana amb un repàs dels actes esportius, com per exemple la cursa popular del 150 aniversari d'Estrella de Mar a la Granja de la Ricarda, una cita que va reunir a 5.000 persones en un recorregut de 5 quilòmetres pel municipi amb sortida i arribada a la Granja de la Ricarda, però que va passar, per exemple, per punts com el recinte de la fàbrica de l'Estrella d'Am aquí al Prat. També parlarem del Club Patinatge Artístic Sagnier, que va cloure la temporada amb un festival de patinatge ambientat en el cinema. I, com no, també parlarem de la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Rítmica, una cita que es va celebrar al pavelló del Joan Busquets. I a banda dels actes del cap de setmana, també hem de repassar resultats, perquè tenim 3 medalles en el Campionat de Catalunya Benjamí de Natació. El Club Natació Prat ha aconseguit 3 plates. I també hem de mirar aquesta reestructuració del terreny, que continuen arribant renovacions, continuen arribant cares. La darrera, la de Cristian Fabregat, que arriba procedent de la Unió Esportiva Sants per reforçar al lateral dret del conjunt Pota Blava. I a banda de tot això, també avui volem parlar d'aquest ascens compensat de l'Associació Esportiva Prat, que es complica, i bastant. Sí que és veritat que una de les potes s'ha aconseguit. La Pobla ha aconseguit guanyar el seu play-off, per tant, això perfecte, ja ho tenim, check. Però l'altra pota, i que era potser la més complicada, perquè l'etiqueta favorit no la tenia, el Badalona ha perdut el partit d'anada contra el Compostela 3-0, i per tant, doncs ara tot es decidirà aquí a la tornada, però evidentment amb aquest avantatge de 3-0 el conjunt gallec ho té bastant de cara. El Prat necessita que el Badalona s'emporti aquesta eliminatòria per poder aconseguir aquest ascens compensat. Ampliarem tota aquesta informació del tema del Badalona amb el company de Ràdio Ciutat Badalona, Ramon Duran, que és el narrador dels partits del Badalona. Per tant, doncs, en una estona també estarem amb ell perquè ens expliqui tot el que va succeir en el partit d'ahir. Com sempre, abans de començar, ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a Instagram, a Facebook i a la xarxa X, ja sabeu, @elpratesports. I ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
2: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem els flaixos d'esports amb un repàs dels actes poliesportius del cap de setmana. I comencem amb la cursa popular del 150 aniversari d'Estrella d'Am a la Granja de la Ricarda. Una prova que ha reunit 5.000 persones en un recorregut de 5 quilòmetres pel municipi. Ho repassem tot plegat amb aquest reportatge d'en Kevin Hurtado amb declaracions del responsable de patrocini d'Estrella d'Am, Jofre Riera.
1: La Granja de la Ricarda ha acollit un dels actes de celebració del 150 aniversari d'Estrella d'Am amb una cursa de 5 quilòmetres que ha recorregut els carrers del Prat aplegant més de 5.000 participants.
2: Molt contents de poder estar aquí al Prat celebrant els 150 anys de d'Am. Una fita històrica per una empresa com la nostra d'aquí i molt contents del dia d'avui, no? Perquè està sent un dia espectacular. La cursa, ja veus, la gent arriba molt contenta i amb ganes també del concert de després, vull dir que molt, molt contents.
1: Estrella d'Am és una de les companyies més representatives de Catalunya que des de fa gairebé 50 anys té un fort vincle amb el Prat de Llobregat.
2: Bueno, nosaltres, bàsicament, com tenim la fàbrica aquí al costat, que aquí a pocs metres d'aquí, doncs teníem clar que volíem fer un acte aquí i la cursa doncs, que passés per la fàbrica. I llavors, doncs, juntament amb l'Ajuntament i amb Gaudium, que és l'empresa que ens ha ajudat, doncs hem decidit de sortir des de la Ricarda, un lloc espectacular que tenim aquí molt a prop de la fàbrica, i que passés doncs, això, per llocs macos com aquest, no?
1: I com no podia ser de cap altra manera, els corredors han rebut un merescut premi per l'esforç, una cervesa ben fresqueta i un entrepà de botifarra.
2: Un dels nostres eslògans és el viure mediterràniament, i viure mediterràniament és això, és gaudir de la vida, gaudir de l'aire lliure, gaudir de l'esport i gaudir de bona cervesa, no?
1: La festa ha continuat fins passada la mitjanit, amb, per descomptat, molta cervesa, punxadiscos i l'actuació del cantautor pretenc, Alfred García.
2: Quan vam decidir això, que acabaríem la festa amb un concert, teníem molt clar que havia semblat Alfred, no? Que és una persona molt vinculada a la marca, al seu

0: I seguim amb més actes esportius d'aquest cap de setmana, perquè el Club de Patinatge Artístic Saniera ha tancat el curs amb un festival de patinatge, evidentment, amb una temàtica centrada en el cinema. La companya Noelia Aguilar ha pogut parlar amb la presidenta i la delegada esportiva de l'entitat, i això li explicaven.
1: Doncs estem aquí amb la Lourdes Velasco, la presidenta del club, i la Leo Soler, delegada esportiva del Club Patinatge Artístic Sagnier. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Una miqueta, què ens trobarem aquesta tarda en el festival? Què consisteix?
2: Pues aquesta tarda és, bueno, finalitza la temporada i el que volem fer és un festival de totes les nenes dirigit amb el cine.
3: Sí, sí, és això, vull dir, no hi ha més afegit. És on exhibim una miqueta tots els balls que han estat treballant, a part de tot el que és més de competició, pues una part més lúdica i més grupal, perquè el patinatge artístic és molt individual, i el que busquem precisament és això, és que ho puguin exhibir, portes obertes, que vinguin pares, familiars i tothom a
2: gaudir de la festa i lo que han progressat les seves filles.
1: Molt bé, una miqueta, s'acaba la temporada. Quin és el balanç que en feu a nivell de resultats obtinguts?
2: Els resultats són molt bons, la veritat, i ara la Leo ens explicarà tot el progrés d'aquest any.
3: No, estem molt, molt satisfets amb tot el que ha sigut els resultats. Aquest any vam treballar molt l'any passat, acabar la temporada classificant molt les nenes anivellant, vale? També vam treure un grup lúdic perquè també es pogués disfrutar una miqueta, doncs, els grups més inicials o que dubten si volen competir. I els resultats, per ser el debut a federació, perquè hem anat a federació l'any passat, no hi vam anar, i aquest any hem anat, la veritat és que hem tingut uns resultats molt bons, que conforme han anat passant la temporada han sigut realment excel·lents. Hem arribat a bastants podis, hem participat a trofeus, hem participat a 3 Opens, la veritat que molt bé. I també a nivell de consell escolar hem tingut una classificada amb Benjamí A, una tercera posició, que està molt, molt, molt bé i molt contents.
1: Molt bé, una miqueta, en què considereu que el club hauria de millorar, i també, per una altra banda, destacar, no?, quins han estat els millors moments de tota aquesta temporada.
2: Vale, bueno, per millorar necessitem més hores de pista, més dies de pista, que això és una lluita amb altres entitats, i això ens agradaria. Créixer una miqueta més, però necessitem pista i necessitem més hores.
3: Sí. Aquest any hem pogut hospedar, com a cosa bona, no?, també hem pogut hospedar un consell escolar, que això també, doncs, va ser un moment molt maco, de que pogués venir molta gent, no?, a animar totes les patinadores, no?, que quan normalment anem a competició vens al teu torn i t'esperes al final. Llavors va ser un honor per nosaltres poder hospedar un, i ens agradaria poder hospedar-ne més, no?, com diu la Lourdes, necessitem més pista i més disponibilitat, no?, al final compartim pista amb altres entitats que tenen un ús més continu, i ens dificulta a nosaltres el poder ampliar això.
2: Nosaltres el que querem és créixer més, però amb la pista que tenim i amb l'horari que tenim no podem créixer més.
3: I hem optimitzat els entrenos al màxim.
2: Tenim llista d'espera també, per això, perquè no tenim més hores.
1: Molt bé, i així per finalitzar, quins són els reptes que afronteu de cara a les futures temporades?
2: Això la Leo, que...
3: Jo. Bueno, una miqueta els reptes que tenim pensat és, bueno, és continuar amb aquesta línia, volem portar moltes més a competició, si no federativa, doncs a nivell escolar, volem arribar a més, a donar l'oportunitat, no? Al final el patinatge artístic implica també, doncs, el poder, la part artística, no? Lluir-ho. I el que volem implementar també és molt més perfeccionament. Vale, volem implementar, pues, una miqueta més d'hores de perfeccionament, pues, perquè aquests resultats siguin encara molt millors i les nenes també vagin molt més, nenes i nens, vagin una miqueta molt més segurs i més, i, no?, que puguin tenir l'oportunitat de més hores i més, anar una miqueta més ben preparats.
2: Ens agradaria també que bueno, tenim una línia d'adults que també la volem promocionar perquè siguéssim més adults, però bueno, també per això necessitem una miqueta d'hores per tindre més pista.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies.
2: Gràcies a tu.
3: Gràcies a tu.

0: cloenda de la temporada dels Jocs Escolars de Rítmica, una cita organitzada per l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau al pavelló Joan Busquets. En Kevin Hurtado ha estat present i així ha anat la jornada.
1: L'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau ha organitzat al pavelló Joan Busquets la cloenda dels Jocs Esportius Escolars Locals, una prova clàssica del calendari que tanca la temporada.
2: Només competeixen les entitats del Prat, en aquest cas l'Infer Pratenc i nosaltres, la Rítmica Prat Corblau, i és per tancar una mica tot el temps que han competit aquestes noies. És com la nostra liga i és el final d'això.
3: Nos reunimos los dos clubes del Prat y mostramos el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. En esta cloenda hay niñas desde los 5 años hasta los 20 y esto consiste un poco en mostrar el trabajo, que cómo va evolucionando y conocerlo también un poco entre los clubes.
1: Una jornada on les atletes poden mostrar a les seves famílies la progressió durant el curs sense la pressió d'una competició federativa.
3: Nosotras sobre todo son los valores deportivos, que aprendan a competir, que aprendan al compañerismo y luego ya cuando sean más mayores y evolucionen ya se verán los resultados.
2: En aquestes jornades de celebració és compartir, és aquí al Prat, moltes famílies, avis, a vegades no poden anar quan la jornada es fa fora i avui és un dia de celebració perquè les noies acabin de reunir el que han presentat, tot el que han treballat, que ho han fet fantàstic i ho presentin a les famílies.
1: La Rítmica pretenca ha pogut finalitzar la temporada plegada. Ara, la vista ja posada en les vacances, on moltes continuaran gaudint de l'esport i el companyerisme en els casals d'estiu.
0: I del repàs dels actes anem a parlar ara del campionat de Catalunya Benjamí que s'ha disputat a Tarragona, a Reus. El Club Natació Prat ha aconseguit 3 medalles de plata. Iago Gamero en 200 lliures i en Q64 estils i Vinyet Villena també ha aconseguit la plata en el Q64 estils. A més, Alejandro Pascual ha aconseguit la mínima per al Campionat d'Espanya Júnior a la prova de 50 papallona amb un temps de 27-47. I abans d'anar amb la carpeta de l'Associació Esportiva Prat, un apunt del Terrenca perquè segueixen arribant actualitzacions de la plantilla de cara a la propera temporada a Segona Catalana. A l'apartat de renovacions s'han anunciat també un parell de peces claus, Rams i Aquel i Alfa, que continuaran una temporada més vestint la samarreta del Terrenca. A més, també s'ha fet pública la incorporació de Cristian Fabregat, procedent de la Unió Esportiva Sants. El carriler dret de 37 anys arriba al conjunt pretenc després d'un curs complicat a nivell de club. El Sants ha baixat a Segona Catalana, però positiu pel que fa al seu rendiment personal. El Pota Blava ha jugat aquesta passada temporada un total de 24 partits, tots com a titular, sumant uns 1.949 minuts i havent anotat 2 gols.

0: Obrim la carpeta de l'Associació Esportiva Prat per parlar de la situació d'ascens del conjunt pretenc per a la propera temporada a Tercera Federació. La cosa pinta complicada després del que ha succeït aquest cap de setmana. Per una banda, una de les premisses que s'havien de donar s'ha donat. La Pobla Mafumet és nou equip de tercera després d'empatar sense gols a la tornada i fer valer l'1-2 de l'anada. El Sant Mauro va ser millor en un primer acte del partit, amb doncs, molt bones accions de perill. Les més clares van ser per Golias, que se'n va anar fora, i dues més de Jordi Ribau i Canyero, que va desbaratar Pieri. Després del descans, el conjunt local, la Pobla, va ser millor. Nico, Ubay, Agus i Joel van fallar algunes declaracions molt clares que podien haver sentenciat ja de manera definitiva l'eliminatòria. Finalment, 0-0 i, com dèiem, la Pobla que fa valer 1-2 de l'anada. La mala notícia i que fa que la cosa estigui doncs bastant complicada és el 3-0 del Compostela contra el Badalona, ja que el Prat, com dèiem, necessita que el conjunt català s'imposi a l'eliminatòria. El Compostela, doncs, que es va imposar de manera clara amb un gol ja en els primers 5 minuts de partit. Ara toca remuntar. I una remuntada que passa doncs, per aquest partit al Municipal de Badalona, on els catalans ja van obrar una miraculosa remuntada davant el Cornellà a l'anterior eliminatòria i que ara doncs, necessiten en aquesta tornada diumenge a 1:15. És un horari que han canviat, ja que la selecció espanyola juga el seu partit a la tarda i per tant la federació no deixa que es disputi cap enfrontament en aquesta franja horària, per això s'ha passat el partit al migdia. Per ampliar la informació i posar una mica més de context aquesta eliminatòria, saludem en Ramon Duran, company de Ràdio Ciutat de Badalona, que el tenim doncs, ja via telefònica. Bona tarda, Ramon, i benvingut al Prat Esports.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: Bé, primer de tot, quina sensació et va deixar aquest 3-0, cop molt dur per l'equip, un resultat que doncs, gairebé sembla no, que deixa l'eliminatòria mig sentenciada?
1: Sí, penso que sí, i més si m'ho preguntes en dilluns et seré sec contestant-te, no? Vull dir que crec que sí, malauradament veig poques possibilitats que el Badalona pugui remuntar aquesta eliminatòria avui dilluns, no? Jo, el resum del partit, per mi és molt fàcil i per fer-lo curt, no? El Badalona va ser molt passarell, molt. Li va entregar pràcticament doncs, les claus del pany al Compostela i l'equip gallec va demostrar que té molta veterania, perquè a més, si té la gran sort o si li va acompanyar doncs, el factor encert o digue-li com vulguis, al minut 4 amb un gol en pròpia porteria de Marco Martínez, que més enllà de l'anècdota del gol en pròpia porteria ja és com se'n va l'extrem al número 10 per a part per la banda dreta, no? Però en qualsevol cas aquest gol el que fa és que facilita ja molt les coses del Compostela des del punt de vista del plantejament del partit. A mi em queda el dubte de saber si ells haguessin portat més la iniciativa, però a partir d'aleshores ja li donen tot el poder de la pilota al Badalona, que comença a moure-la, però la mou de forma estèril, no? No connecta bé, al mig del camp amb els davanters, els davanters, els extrems, Diawara i Juaco ho intenten, però no se'n van de ningú, perquè el Compostela està ben ordenadet defensivament, Toni La Rosa a la mitja punta, doncs la veritat és que fa el que pot, no connecten amb Pime, que era el davanter centre en cap moment, un Badalona que es va plantar... Bé, jo crec que va haver-hi molts condicionants que li van passar factura al Badalona. Hi havia cert temor perquè el Badalona, recordem doncs, que anava amb 5 juvenils a la convocatòria, anava amb 7 baixes, que no és cap excusa per treure aquest resultat tan avoltat en contra. Sí que és veritat que el porter Carlos Azón, que ho ha jugat absolutament tot aquesta temporada, doncs es perd aquesta última eliminatòria perquè contra el Cornellà se li va desplaçar la mandíbula i per tant doncs, li han prohibit jugar i està jugant Víctor, que no havia jugat cap minut més enllà de 3 minuts a la Copa Catalunya contra la Unificació de Llefià, que es va lesionar i van trencar el dit. Per tant, amb aquestes expectatives anava el Badalona a Compostela a competir, però també és cert que ningú s'esperava aquest 3-0, un resultat tan avoltat, i ara mateix els ànims estan per terra, insisteixo, el Compostela va plantejar a partir de la contra, va demostrar que té davanters veterans que saben perfectament el que fan, va trobar les connexions puntuals i bé, doncs va ser contundent, cosa que en cap moment ho va ser el Badalona, no?
0: Per aferrar-nos a alguna cosa, en el partit d'anada contra el Cornellà la diferència també era de 3 gols i es va poder donar la volta. Ho veus mig semblant o són dues pel·lícules diferents, la de Cornellà i Compostela?
1: Mira, potser si m'ho preguntes divendres segurament et donaria més opcions, per tant ja t'ho avanço, no? O sigui, però també et dic que el plantejament haurà de ser diferent. No veig el Compostela, a més si aquesta setmana veuen el vídeo del Badalona-Cornellà, doncs encara ho tenen més fàcil, no?, per no caure en el mateix parany. Jo crec que la remuntada, cas d'arribar, s'hauria de fer de manera diferent. És a dir, no crec que el Compostela es deixi marcar 3 gols en 45 minuts. Per tant, jo crec que aquí sí que tot hauria d'anar una mica més escalonat, no? Ja arribar al descans amb un marcador que tu t'ho poguessis creure. No amb un 0-0, perquè no crec que el Compostela, insisteixo, jo parlo des dels detalls que jo he vist en aquests 90 minuts disputats a Galícia. A partir d'aquí, després sabem que hi ha moltes situacions imprevisibles, no? Però crec que el Badalona haurà de començar la remuntada des de la primera part, és a dir, arribar al marcador i amb les sensacions al descans, que la segona part s'ho pot creure, i que el Compostela se li faci el partit molt llarg, més enllà doncs de les pèrdues de temps i tot això, que suposo que també jugaran amb aquest factor, no? Però si em dius percentatge d'opcions, si m'ho preguntes divendres et tornaré a dir un 20-25%. Ara, ostres, que ara donar-te un 4-5% em costaria.
0: Ostres, déu-n'hi-do.
1: No, us ho dic en sèrio, i em sap molt de greu, perquè, escolta, tant de bo estiguem parlant dilluns que el Prat és equip de tercera federació, eh?
0: Un partit que, com dèiem, es jugarà al migdia, a 1:45, molta calor, en fi, creus que la temperatura, aquest horari, serà un element que pot, doncs, marcar la diferència en aquesta eliminatòria, pot condicionar-la a favor del Badalona?
1: No sé si pot jugar a favor o en contra, però sí que hauria de condicionar cas de remuntada. Sí que hauria de ser un dels factors que ajudés el Badalona a la remuntada. A partir d'aquí, no sé com, no? Però que ja et dic que al Compostela se li fes el partit molt llarg i que les cames no els hi funcionessin, com va donar la sensació fa 8 dies al Cornellà, al Municipal de Badalona, no? Semblava que al Cornellà eren autèntiques motos al Municipal de Cornellà, i en canvi al Municipal de Badalona no els hi funcionava el cap, ni el cos, ni les cames. Per tant, doncs, sí, això li passa al Compostela, que sembla ser que arribaran tard a l'hotel, que no estaven per la labor de jugar al migdia, que volien jugar dissabte perquè la federació no permetia jugar diumenge a la tarda, sinó a partir de les 8 del vespre. El Badalona deia que no, que la segona part no hi ha llum suficient, i per tant, doncs, bé, aquest factor sí, és un dels que hauria d'intervenir en la possible remuntada del Badalona, que no va poder comptar amb jugadors importants de la segona part amb el Cornellà, com Josu, per exemple. Josu, que torna després de sanció, no? No sé. A veure si es donen aquests condicionants, companys. Tant de bo, no?, que la primera part el Badalona estigui per damunt en el marcador i amb un camp municipal ple, que s'hagués un pler segur, amb una derrota per la mínima o per dos gols, però per les sensacions i pels inputs que m'arriben, la gent sembla que té ganes de repetir lo del Cornellà.
0: O sigui
1: que passi dues vegades, molt difícil, però ganes hi ha, i que el camp, no tingueu cap mena de dubte, que s'omplirà. Les 4.500 o 4.300 persones que hi caben estaran allà, segur.
0: O sigui, teniu previsió, no?, de que hi haurà un ple, per tant, això ja és un bon avís,
1: sí,
0: de que l'afició recolzarà.
1: Sí, perquè a més la gent de Badalona té entrada de franc. Per tant, doncs, jo conec molta gent habitual que ja desitgen anar-hi, més enllà del 3-0. Que no s'han tirat enrere, vaja, pel 3-0.
0: Jo t'he de preguntar per un nom, que aquí a la redacció i també amb algun aficionat del Prat, doncs, ha aparegut, no?, en les converses. És Pedro Dolera, que si en Pedro Dolera, doncs, aquest 3-0 s'hagués donat o no. No sé com ho penseu vosaltres. Vosaltres heu seguit més la temporada, evidentment, del Badalona. És un nom que us ha vingut al cap en algun moment?
1: Ostres, és una molt bona pregunta, i més dilluns, que avui estem de dol esportiu aquí a Badalona, no? Perquè a més també van eliminar la penya. Però en qualsevol cas, jo, mira, si et dic la veritat, jo de la primera persona que m'haguessin recordat, que me'n recordaria, si el Badalona ascendeix de categoria, és de Pedro Dolera, perquè entenc que el mateix Miquel Azparren, que està de transició en aquest playoff, ho ha destacat des del primer moment, la feina de Pedro Dolera al darrere. Si no hagués estat per aquesta feina des de l'inici de temporada, el Badalona no hagués estat a la final del playoff, això és evident, no? Però també és veritat, també és veritat, que jo no sé què hagués passat a la banqueta amb Pedro Dolera. Sí que és veritat que a la segona part de la temporada l'equip va perdre la consistència defensiva que tenia i no l'ha recuperat. Ni en els últims partits amb Pedro Dolera, quan en el partit transcendental amb Manresa es va perdre 4-1, ni en aquests partits de playoff on ha rebut també per part de l'Hospitalet un 1-3, tot i que havia guanyat 0-2 a l'anada, els 4 gols de Cornellà, els 3 gols d'ahir de Compostela. En partits de Lliga doncs tampoc ha estat solvent a la segona volta, i per tant, ostres, clar, ara és com llançar una pedra a l'aire, no? O una moneda a l'aire, i encara ho creu, no? Però jo entenc que la feina que va fer Pedro Dolera és inqüestionable. Una altra cosa són les situacions internes que es van produir, no? I a partir d'aquí doncs veurem què passa, però insisteixo, la feina de Pedro Dolera, si el Badona acaba descendint de categoria, és primordial. O sigui, ja t'ho dic des del punt de vista que ara, si el Badona està a la final, es deu en gran part doncs a la feina realitzada des de començament de temporada, perquè el Badona va ser un equip molt compacte. Li costava fer gol, sí, però era molt compacte.
0: Sí, sí, aquí al Prat doncs també una miqueta aquest debat de compacte al darrere i a dalt, doncs, que sempre costava més trobar doncs porteria, però sí que és veritat que era molt eficient, i això sí que es pot negar.
1: D'aquí ja una mica
0: el record de...
1: Sobre, vull dir...
0: Digues.
1: No, que ja et deia que sé que al 100% no t'he contestat categòricament la pregunta, però que una mica aquest és el resum, no?
0: Sí, perfecte.
1: En Pedro Dolera hagués passat o no hagués passat? Home, que Pedro Dolera és un especialista en playoff, sí, està claríssim que sí. Que es va considerar oportú en aquell moment, a manca de dos partits per acabar la Lliga, fer un canvi de dinàmica? Doncs, bueno, decisió del club. Si era necessari o no. Clar, després, a priori, quan perds 4-1 al camp del Cornellà, no s'havia d'haver destituït a Pedro Dolera. Quan guanyes i remontes, llavors ningú se'n recorda, no? Vull dir, ja saben com funciona, company, tot això, no? Vull dir que... Després ja entraríem a analitzar profundament, no?, les causes o si s'havia d'haver fet o no, no? Però clar, és un tema com molt més específic, no?
0: Sí, no. Ens quedarem amb el dubte, si en Pedro Dolera hagués passat això o no. En fi, tant de bo puguem parlar properament de que el Badalona està a segona federació i, evidentment, el Prat a tercera. Ramon, moltes gràcies per haver entrat al Prat Esports.
1: Jo em comprometo, company, si el Badalona puja i el Prat és de tercera, el dilluns que ve, si tu vols, la setmana que ve estar aquí amb vosaltres un altre cop.
0: Perfecte, doncs prenc nota, Prenc nota i tant de bo doncs puguem parlar el proper dilluns de bones notícies. Ramon, gràcies i bona tarda.
1: A vosaltres, vinga, adeu.

Fins aquí el Prat Esports d'avui. Com sempre, marxem agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els Esports tornen aquesta tarda a partir de 2:15. Ara us deixem amb els serveis informatius de la xarxa. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins aquesta tarda. Adéu. Bons dies.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. De fet, l'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest acord que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
2: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau. És dilluns, 15 de juny de 2026, i tenim més titulars. Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. Sònia Kerr.
3: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
3: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
3: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports, Anna Freixa, l'esport català tanca un cap de setmana d'èxit.
5: Amb la Champions del Barça en embol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vilassana s'ha proclamat també campió de l'Hockey Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. La meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli per sota dels $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit als Estats Units i pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres a Suïssa. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com per exemple l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció de l'Iran i les garanties que el país renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau. En un missatge a xarxes socials ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de les d'Estudis de la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
7: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret, i per tant la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca de l'acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindran les tropes i els atacs al sud del Líban.
1: Notícies en xarxa.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, sobretot després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles ja aquest proper cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
8: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres a espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També es reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT-112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta perquè, tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és el que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
8: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil, de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i en aigües interiors.
3: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que ioneja en cada moment, de si hi ha meduses, si estan vigilades i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes, que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
9: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal, en donde tienes miles de personas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Atenció a aquestes xifres. A Catalunya, una de cada 6 persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
3: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el Maltractament a les Persones Grans, els Mossos alerten que les denúncies, volíem dir, han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
10: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de Palafrugell, on desenes de persones han participat en una caminada que ha recorregut l'antiga muralla amb l'acompanyament de la batucada de l'Escola Sant Jordi i el lema «Soc gran, no invisible». Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
11: Han lluït samarretes blaves per donar visibilitat a la jornada i mostrar el compromís amb la defensa dels drets de la gent gran. Un cop acabada la caminada, han llegit el manifest institucional a Plaça Nova.
12: Tothom, independentment de l'edat, té dret a viure amb dignitat i respecte. No s'ha de tolerar cap maltractament físic, psicològic, econòmic, institucional, sexual, emocional, patrimonial, digital, farmacològic o d'un altre tipus.
13: Instem totes les administracions públiques a reconèixer el maltractament com una vulneració dels drets humans i a augmentar la sensibilització social sobre aquesta qüestió.
11: La commemoració ha continuat amb un espectacle teatral a càrrec de l'Espai La Caixa i Oswald Studios. La jornada ha acabat amb un refrigeri per als assistents.
0: Dels més grans als més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés de menors a les xarxes.
3: La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països com Espanya, Dinamarca o França defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha un consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura i que ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Pola, bon dia.
14: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
15: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després, seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
14: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: No deixem les qüestions relatives a la salut perquè el govern espanyol triplicarà fins als 18 milions d'euros anuals la investigació de malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Comptem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut.
3: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
16: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
3: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
1: Notícies en xarxa.
0: Un quart de tres, entrem en matèria econòmica. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes que té el turisme. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
18: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
17: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: La Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria de cara als propers 4 anys. És una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial. Durant aquests 4 anys es destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
19: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
20: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
19: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
0: La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condiciona la competitivitat econòmica de Catalunya. Ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual.
3: Segons aquestes dades, el factor habitatge és clau perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic a Catalunya per la concentració de població, empreses, centres de recerca i serveis avançats.
0: A Mataró, avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, víctima de violència masclista, separada amb 3 fills i a càrrec de la seva mare i d'una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar. I ara un fons voltor vol fer-la fora de casa per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
21: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
22: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fons buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No, vull dir que jo no vull viure de ningú.
21: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: Ens situem ara al Baix Penedès. La Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus Baix Penedesenc. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil que actualment acullen uns 340 alumnes. També tindrà capacitat per possibles nous graus. Ràdio El Vendrell, Lola García.
2: El protocol d'intencions signat entre Ajuntament i URB preveu que el consistori vendrellenc iniciï ara l'avantprojecte del nou edifici, que podria estar enllestit en un període aproximat d'un any. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, detalla la finalitat de la futura reforma.
5: Fer un nou edifici que pugui, evidentment, encabir els estudis i tota l'oferta formativa actual, però sobretot també que doni possibilitats per ampliar-la. Aquest és el gran objectiu.
2: Des de la Universitat Rovira Virgili, el seu rector, Josep Pallarès, confirma la voluntat del centre de seguir apostant pel campus del Baix Penedès amb nous graus que s'emmotllin a les necessitats del territori.
6: Quan parlem d'uns estudis, sempre diem, bueno, aquest estudi, se pot fer qualsevol estudi, vale? Però això no és la gràcia, per mi no és la gràcia. La gràcia de que puguin haver uns graus particulars diferenciats a cadascuna de les seus i campus universitaris és que et poden donar una resposta a les necessitats, que poden ser locals o poden ser globals.
2: Actualment, el campus del Baix Penedès acull uns 350 estudiants repartits entre els estudis d'infermeria i d'educació infantil.
0: Gràcies, Lolo García, des de Ràdio El Vendrell. I ara és moment de repassar altres notícies d'avui. Detinguda una cuidadora acusada de robar més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar, al Maresme.
3: La dona de 47 anys va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024, però, la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la mateixa residència.
0: 3 detinguts a Valls per robatoris amb força, polígons industrials de tot Catalunya.
3: El grup criminal hauria robat empreses de l'Alt Camp, la Conca de Barberà, el Tarragonès, el Baix Llobregat i l'Ali al Baix Penedès, d'on es van endur palets, en alguns casos ho van intentar, valorats en gairebé 11.000 euros.
0: És moment per a la cultura. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual. Els màxims responsables del Conca han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. L'extens informe analitza des de l'inversió pública en cultura, 1.500 milions el 2025, a les visites a museus, que s'apropen a les anteriors a la pandèmia, o les taquilles als teatres, que creixen, mentre que les de cinema van a la baixa. També es fixen les condicions laborals dels treballadors culturals i denuncia que són precàries, així com en el pes excessiu que encara té Barcelona en l'ecosistema cultural. Enguany, com explica el membre del plenari Salvador Casals, dedica un apartat a analitzar l'impacte de la intel·ligència artificial.
24: Ens mostra un ecosistema en transició amb un ús desigual de la intel·ligència artificial, on el 53% dels encastats la perceben com una eina ambivalent. El 14% l'utilitzen de forma habitual i gairebé el 90% en reclama la seva regulació per garantir aspectes com la transparència en relació a l'origen de l'obra i el respecte a l'autoria humana. Una preocupació que situa com a principals riscos detectats la deshumanització de la creació i una homogenització dels continguts que pot reduir la diversitat cultural.
23: Per adaptar-se al nou escenari, el Conca proposa mesures com l'etiquetatge de continguts generats per IA o més formació pels professionals. Quant a l'ús del català, l'entitat destaca la contradicció entre el gran suport institucional a la llengua i el retrocés de l'ús social.
0: I arriben els esports. Avui amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. El Barça d'handbol és campió d'Europa.
25: Bon dia. Sí, es va imposar el FC Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles, amb la Lliga, la Copa del Rei, la Copa Sobal, la Supercopa Ibèrica, la Supercopa Catalunya, el Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
26: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil. Un equip amb contragol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món. I la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
25: I el Vila-sana ja té la primera Hockey Lliga Iberdrola de la seva història. Victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina, i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
4: Esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les pares mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
25: I a l'Hockey Lliga Masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra l'Iceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a Les Comes, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar el cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'Hockey Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant el Caldes i torna a la màxima competició un any després. Al proper curs, l'Hockey Lliga Iberdrola tindrà un català més, ja que han descendit 3 no catalans i ha pujat el Mataró. I en bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant el València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. La final a millor de 5 serà entre Barça i València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
7: Massa València Bàsquet per la penya. L'equip de Pedro Martínez va tancar la sèrie amb un contundent 3-0 a Badalona després de guanyar 75-87. Ho va fer gràcies a una exhibició de Jan Montero. El base dominicà va acabar amb 24 punts i 39 de valoració. La seva nèmesi, Ricky Rubio, va ser el més destacat de la penya, amb 17 punts i 19 de valoració, però va ser insuficient pels de Dani Miret. La penya va anar sempre a remolc en el marcador i el València va demostrar per què és el principal candidat a aquesta Lliga ACB.
25: Dissabte, un altre equip català també es proclamava campió d'Europa a Malta, en aquest cas de waterpolo. L'Atlètic Barceloneta va aconseguir la seva segona Champions. Els mariners van superar la final a 4, el Ferencváros a semifinals i el Prorreco a la final per 17-16. Els dos equips guanyadors de les últimes 6 edicions eren Prorreco i Ferencváros, precisament. És la segona de la història del club mariner.
8: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Informació.
27: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'Infopodcast Tal com t'ho dic de Delta.cat.
28: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
27: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
28: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
27: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
28: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
27: M'ha fet gràcia, una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
28: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'Infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
27: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
28: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
27: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
1: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als $83 per barril, mentre que les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. L'IBEX 35 s'ha enfilat fins als 19.000 punts. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte, que s'ha de signar divendres. El ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, demana la reobertura immediata de l'estret i que la pau i estabilitat arribin també a la resta de països de la regió.
11: Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Això sí, de moment Israel es desmarca d'aquest acord de pau i assegura que seguirà atacant el Líban. És dilluns 15 de juny de 2026 i tenim més titulars. José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració davant del jutge prevista per dimecres. Sònia Kerr.
25: L'objectiu és poder reunir documentació sobre les joies decomissades al seu despatx. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya.
25: Sobretot per les dues grans sortides que s'esperen aquests dies, una ja aquest mateix proper cap de setmana i la següent just abans de la revetlla. Amb les xifres a la mà, la consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
13: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: Una de cada sis persones grans corre risc de patir maltractament a Catalunya, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho.
25: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys.
0: La connectivitat intercontinental és la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat, segons la Cambra de Comerç de Barcelona.
25: Tot i això, l'entitat destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme.
0: En cultura, la precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de la Cultura i les Arts.
25: En el seu informe anual, el Conca també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui n'han presentat les conclusions al Parlament.
0: Els esports han afreixat. L'esport català tanca un cap de setmana d'èxits.
25: Amb la Champions del Barça en embol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys. A banda, el Vila-sana s'ha proclamat campió de l'hoquei Lliga Iberdrola per primera vegada.
0: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia, i de fet així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33, 34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages cap als 30, 32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. primer cap al Prepirineu lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogor. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts de 2:15.
9: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Borses a l'alça i el petroli a $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit pels Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat ja la seva satisfacció pel pacte, que s'ha de signar oficialment divendres. A partir d'aquí s'obrirà un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos, com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear.
3: El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, celebra l'acord i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
11: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de 2 estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
3: La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha celebrat l'acord de pau en un missatge a xarxes socials. Ha subratllat que ara la prioritat és que tots els actors implementin el pacte de manera ràpida i completa i que es reobri de manera immediata l'estret d'Hormuz lliure de peatges. En declaracions a la xarxa, la presidenta del Centre de l'Arts d'Estudis per la Pau, Tika Font, ha destacat els interessos tant dels Estats Units com de l'Iran.
5: Ell té pressa. Els iranians també els interessa perquè tot aquest bloqueig al que els té sotmesos doncs és més patiment. S'ha de començar a desminar l'estat d'Hormuz. Tant això també requerirà el seu temps, no perquè la circulació no flueixi, sinó si està minat, el canal que s'ha deixat de pas és més estret. Per tant, la capacitat de moure els vaixells també és menor.
3: Israel, en canvi, es desmarca d'aquest acord. El ministre de Defensa israelià ha anunciat que mantindrà les tropes i els atacs al sud del Líban.

0: Audiència preliminar davant del jutge de Begoña Gómez, la dona del president del govern, Pedro Sánchez. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. El Partit Socialista reitera la confiança tant en Begoña Gómez com amb l'expresident Zapatero i afronta la setmana amb tranquil·litat. Ho ha explicat Rebeca Torrós, secretària d'organització del PSOE.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista. Y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquil·litat.
1: Torró ha explicat algunes mesures internes del partit que entraran en funcionament després del Comitè Federal del 27 de juny per millorar la gestió i transparència interna. És el cas de l'obligació de declarar canvis en l'augment de patrimoni o l'expulsió pel consum de prostitució.
0: Protecció Civil està en alerta de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després del primer cap de setmana d'incendis simultanis a Catalunya. S'espera la sortida de més de 600.000 vehicles només ja aquest cap de setmana. Avui Interior ha explicat el dispositiu de seguretat que hi ha previst. Sílvia Fernández.
3: No petis la revetlla, repeteix com a lema de la campanya de prevenció per Sant Joan. L'objectiu d'Interior és conscienciar la ciutadania a través d'un conjunt de consells i indicacions que remarquen que cal evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc ni encendre fogueres d'espais no autoritzats, entre altres prohibicions. En aquest desplegament, el govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers, amb un augment del 50% dels actius. També reforçarà el grup de recolzament d'actuacions forestals i els equips de prevenció activa forestal, a banda del desplegament de 200 agents rurals i l'implement de reforços a les sales CAT 112 de Barcelona i de Reus. La consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha afirmat que els incendis declarats aquest cap de setmana fan que calgui estar alerta, perquè tot i que la revetlla se celebri entre setmana, hi haurà molt moviment.
4: Tenim un cap de setmana previ, que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
3: Parlon reitera aquest missatge de prudència després dels 1.356 avisos que es van enregistrar l'any passat.
0: També avui s'ha donat el tret de sortida al dispositiu de protecció civil de prevenció i seguiment d'incidències que afecten a banyistes, especialment en platges, però també en piscines i aigües interiors.
5: A més, torna a estar operatiu el visor de platges amb informació en temps real de la bandera que oneja en cada moment, si hi ha meduses, si estan vigilades aquestes platges i també dels serveis que s'hi ofereixen. D'altra banda, el CECAT, el Centre de Coordinació Operativa, es reforça amb més personal i també es fa una crida a extremar les precaucions, sobretot amb gent gran i infants. Aquest inici de temporada, però, coincideix també amb les queixes dels socorristes que denuncien precarietat i la falta d'una normativa comuna, diuen, que garanteixi la seguretat. Nacho Ibáñez és portaveu de SOS Socorristes.
6: Pedimos una legislación y una normativa con tres puntos fundamentales. Una temporalidad de Semana Santa a octubre, infraestructura digna en las enfermerías y en las torres de vigilancia y mejorar el ratio de socorristas para poder tener playas más seguras. Hay ayuntamientos que tienen unos servicios que son muy precarios, en donde tú tienes un socorrista o una socorrista en una silla para cubrir 500, 600, un kilómetro de arenal en donde tienes miles de personas.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Catalunya, una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint dins de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu.
5: En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. Laura Anadón, psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació, ha assenyalat que es tracta d'un problema molt complex i ha reclamat que cal posar l'accent en la prevenció. Són declaracions a la xarxa.
8: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
0: Doncs per fer-ho visible, aquest matí s'han fet activitats arreu de Catalunya. És el cas de l'Hospitalet de Llobregat, on alumnes de primària han participat en una gimcama per trencar

0: estereotips i prejudicis cap a la gent gran. Aquesta iniciativa, promoguda per l'Ajuntament en col·laboració amb la Creu Roja, ha fet interactuar la canalla amb la gent gran per tal de lluitar contra l'edatisme. Mitjans de l'Hospitalet, Pasqual Labarta.
1: Màquines d'escriure, un reproductor de casset o xapa són alguns dels objectes que l'alumnat de l'escola Ausias Marc han descobert per primer cop. Tots ells han pogut esbrinar com funcionaven gràcies al grup d'envelliment actiu de la Florida que dinamitza la Creu Roja de l'Hospitalet. Una dinàmica que té com a objectiu demostrar que l'experiència és un valor que moltes vegades la societat no té en compte per culpa de l'edatisme. Escoltem l'Aurora del grup d'envelliment actiu de la Florida.
2: Porque a los mayores nos tienen un poquito olvidados. Piensan que no podemos competir con los niños. Los niños, ahora los grandes, tanto el dia con el mòbil.
1: Entre les activitats, la gent gran també ha explicat l'alumnat com eren els barris de la ciutat fa dècades amb un joc de cartes. La Chloe i la Jana, alumnes de l'Ausias Marc, han destacat la saviesa de les persones de la tercera edat.
3: Tenen com molta experiència i és molt fàcil per a ells recordar com es fan les coses, de quan eren petits. Han tingut més temps per aprendre coses i tot això.
1: La Creu Roja dinamitza diferents grups d'envelliment actiu per ajudar les persones de més de 65 anys.
0: Doncs els més grans, els més joves, el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de xarxes socials als menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món a vetar l'accés dels menors a les xarxes.
4: La Unió Europea també ha obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia. Però ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de les xarxes socials a escala europea.
0: Els hospitals Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura. El medicament ha demostrat ser més eficaç i menys tòxic. Serà l'any vinent, en el marc d'un assaig europeu, després de provar-lo amb un primer grup reduït de pacients. Maite Polo, bon dia.
5: Bon dia. En l'assaig hi participaran uns 50 nens, nenes i adolescents amb tumors sòlids que han recaigut en la malaltia o bé que no responen als tractaments, que acostumen a ser múltiples i molt durs. El tipus de càncer és el neuroblastoma, que s'origina en les cèl·lules nervioses immadures. El coordinador del projecte és Miquel Segura, del grup de càncer i malalties hematològiques infantils de l'Institut Vall d'Hebron.
6: Poden arribar a rebre fins a 8 fàrmacs diferents, després seguit de la cirurgia, o una teràpia encara més forta que s'anomena mieloablativa per acabar d'intentar eliminar qualsevol cèl·lula tumoral residual, en molts casos també radioteràpia i finalment una immunoteràpia per intentar consolidar el tractament. Llavors tenen una seqüència de tractaments brutal. El nostre fàrmac en aquest cas el que pot aportar és una nova oportunitat.
5: S'espera que aquest medicament experimental millori la supervivència dels pacients, potenciï els efectes beneficiosos de les teràpies que ja existeixen i també ajudi els i les especialistes a conèixer molt millor la malaltia. L'assaig es farà alhora a altres hospitals espanyols i d'Europa i està finançat amb 8 milions i mig d'euros de la Unió Europea.
0: 3/4, el govern espanyol triplica fins a 18 milions d'euros anuals la investigació en les malalties que afecten les dones. El president de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat avui el programa Som, Comptem, Fi de la discriminació de les dones a la investigació de la salut.
4: L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, la salut hormonal o mental, les malalties autoimmunes o cardiovasculars que afecten les dones. De fet, actualment, una de cada 7 triguen una dècada a ser diagnosticades sobre la malaltia que pateixen. El president del govern, Pedro Sánchez, reflexiona sobre la desigualtat sistèmica en les malalties que afecten més de la meitat de la població.
7: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos no con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
4: Sánchez ha aprofitat per defensar les mesures a favor de la igualtat aprovades pel seu executiu.
8: Notícies en xarxa.
0: La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent reforçar la connectivitat intercontinental. Així tot, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit és molt superior a la d'altres ciutats equivalents a causa del pes del turisme. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. Segons un estudi presentat aquest dilluns, més de la meitat de passatgers intercontinentals amb origen o destinació a Barcelona continuen viatjant fent escala a través d'altres aeroports per la manca de connexions directes. En aquest sentit, l'informe defensa el paper capital que juga el turisme per incrementar la connectivitat i el retorn econòmic que generarien les noves connexions. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
9: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
8: L'informe apunta que Barcelona té prou demanda, marca i actius globals per captar noves rutes de llarg radi, especialment amb l'Àsia, Amèrica del Nord i alguns mercats de l'Amèrica Llatina.
0: Encara en clau econòmica, la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per a la Indústria, una eina que ha de servir per rellençar i transformar el model industrial de cara als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros a impulsar aquest sector, fer-lo més competitiu, més resilient i, sobretot, més sostenible de cara al 2030. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. El pacte vol ser el marc general que guiï la política industrial dels pròxims 4 anys. L'objectiu és recuperar la sobirania industrial que s'ha anat perdent en línia amb el que marca Europa i dotar d'estratègia aquest sector que suposa prop del 20% del PIB a Catalunya. L'acte de signatura del pacte ha tingut lloc al Port de Barcelona i ha estat encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
11: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinear-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
10: L'objectiu és potenciar àmbits molt diversos com la productivitat, la recerca i la innovació, el nombre de patents, la formació i els estudis universitaris, la transició energètica o la millora de la qualitat de l'ocupació. Per fer-ho s'han definit més de 190 mesures de forma conjunta entre el govern i tots els agents empresarials, sindicals i socials implicats.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Tenim novetats sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona. Es farà el proper 4 de juliol i provocarà importants restriccions a la mobilitat a la capital durant el cap de setmana i també durant el dijous anterior, que és quan es farà la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família.
4: Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, amb la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el Passeig de Gràcia, i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça Espanya, al Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. Per moure's per les zones afectades, que quedaran pràcticament tancades, es recomana utilitzar el metro.
0: A Mataró avui, segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, que és víctima de violència masclista, està separada, té 3 fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre per marxar. Mataró Ràdio, Beti Doñate.
13: La Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap habitatge on poder viure. A Mataró, el preu del lloguer és de 800 euros de mitjana. Ara, amb aquest segon intent de desnonament frustrat, té fins al 24 de novembre per negociar amb el Fons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri l'immoble i que li llogui. També sap d'un particular interessat en el pis, però cal negociar-ho.
14: A veure si l'Ajuntament vol negociar amb aquest fondo buitre i al millor comprar el pis, o que me'l lloguin, que me'l lloguin amb un preu raonable que jo pugui pagar. Estic disposadíssima. O que me'l venguin, que me'l venguin ara. Els meus fills m'ajuden a treure'ns una hipoteca. No sé, vull dir que jo no vull viure de ningú.
13: El Sindicat de l'Habitatge de Mataró ha mobilitzat aquest dilluns a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones, la majoria d'elles veïnes del barri de Rocafonda. Segons el sindicat, cada dia es produeix de mitjana a Mataró un desnonament.
0: A Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per veure l'eclipsi total del pròxim 12 d'agost. Seran la Seu Vella, amb un aforament per 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren el 100% de reserves. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
15: La capital del Serià gaudeix d'una ubicació privilegiada per poder gaudir en les millors condicions possibles de l'eclipsi total solar. La Paeria habilitarà dos espais a la ciutat per gaudir en bones condicions i amb seguretat d'aquest espectacle de la naturalesa, ho explicava la tinenta alcalde Cristina Morón.
16: I on posarà a disposició dels visitants ulleres homologades per veure aquest fet històric amb totes les garanties de seguretat, amb confort i també amb accessibilitat.
15: L'eclipsi suposarà també un gran incentiu econòmic per al sector turístic de la ciutat, ja que normalment en aquelles dates el turisme a la ciutat es troba a mínims. Per accedir als espais habilitats cal reservar entrada de forma gratuïta a través del web de la Paeria. Aquest tipus de l'eclipsi no tornarà a produir-se fins d'aquí 150 anys i per això cal aprofitar aquest estiu.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de Ràdio Silenci i el nou FM.
17: La Garriga viu aquest dilluns la posada en marxa del nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per prop de 6.000 domicilis que a partir d'ara hauran d'utilitzar contenidors tancats. Només es manté el porta a porta en alguns barris i urbanitzacions i també s'incorporen plataformes mòbils al centre. L'alcaldessa Meritxell Budó confia que el nou model faciliti la recollida de residus a tothom.
18: I ja que ara un amb els contenidors tindrà la llibertat de poder llançar els residus quan li convingui, ho han de fer bé. I ho han de poder fer a dins el contenidor corresponent.
17: Els nous contenidors tancats de moment es podran obrir sense targeta fins al 6 de juliol.
19: A Tona, l'Ajuntament fa un bon balanç del model de residus porta a porta que va impulsar fa 25 anys juntament amb la Mancomunitat La Plana i del qual el municipi en va ser un dels pioners a Catalunya. L'índex de reciclatge ha passat del 16 al 82%. En parla Pere Medina, president de la Mancomunitat.
20: Una de les dades més interessants són aquest 82% d'eficiència al recollir els residus respecte al 67% del contenidor tancat. Per tant, estem 15 punts per sobre del contenidor tancat i el contenidor obert està al 50%.
19: El porta-porta és un sistema viu que ha anat evolucionant per tal de ser més eficient. Una de les darreres incorporacions són els cubells xipats per tal de treballar la taxa per comportament.
0: I un apunt cultural abans dels esports. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts estableix en el seu informe anual, Sònia.
4: Els màxims responsables del CONCA han presentat avui davant del Parlament un text que també alerta del retrocés de l'ús social del català.
0: I ara sí, moment per als esports. I per l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. El Barça d'en Bol és campió d'Europa.
21: Bon dia, Marta. Es va imposar el Füchse Berlín a la final de la Champions a Colònia per 37-34 i aconsegueix la 13a corona europea en una temporada immillorable amb 7 títols de 7 possibles. Amiga, Copa del Rei, Copa Sobal, Supercopa Ibèrica, Supercopa Catalunya, Mundial de Clubs i finalment aquesta Champions. Ho valorava el jugador Ludovic Fàbregas.
22: El nivell és molt alt aquí a Colònia sempre i contra el Berlín era un partit molt difícil, un equip amb contra gol, amb molt bon atac, amb molt bons jugadors també, dels millors del món, i la veritat que nosaltres hem estat molt bé, hem demostrat el que és el Barça, l'orgull que és de portar aquesta samarreta també, i tothom l'ha donat fins al final i molt content per l'actitud, el compromís i per el resultat, perquè era un objectiu nostre.
21: I el Vilassana ja té la primera hoquei Lliga Iberdrola de la seva història, victòria també en el segon partit de la final davant del Fraga per 1-3 al Sotet, que deixava ja el títol sentenciat. És el segon del curs, juntament amb la Copa de la Reina i el cinquè del club després dels tres de la temporada passada. Alçava el trofeu la capitana Maria Porta per darrera vegada, ja que ahir era el seu últim partit.
23: L'esport avui ha estat just i, bueno, crec que som les tres mereixedores del títol perquè hem estat l'equip més regular durant tot l'any, només hem perdut un partit i res, molt feliç d'haver-lo guanyat i d'haver-lo guanyat en volta de la meva gent, la veritat.
21: I a l'hoquei Lliga masculina, l'Igualada va tornar a caure a Riazor per 8-2 contra el Liceo, que domina la final per 2-0. Ara la sèrie es trasllada a les Comas, on l'Igualada està obligat a guanyar els dos partits i forçar a la cinquè. I el Mataró torna a ser equip de l'hoquei Lliga Iberdrola, va superar el play-off davant Alcaldes i torna a la màxima competició un any després. En bàsquet, la penya queda fora del play-off després de perdre el tercer partit de la sèrie de semifinals davant del València Bàsquet per 75-87 en el primer partit a l'Olímpic. I encara un darrer apunt de waterpolo, perquè dissabte un altre equip català va proclamar-se campió d'Europa a Malta. Era l'Atlètic Barceloneta, aconseguint la seva segona Champions. Va guanyar a la final el Prorreco italià per 17-16.
0: Déu-n'hi-do, quin cap de setmana. Moltes gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2. Que tingueu bona tarda.
12: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: La xarxa de comunicació local.

0: Benvinguts i benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com ja és habitual, saludem aquí a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
1: Hola, Mercè, bona tarda.
0: Molt bona tarda, i també a Eli, aquí al control de so. Recordeu que també podeu escoltar Scènic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar el programa en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim, com sempre, agenda cultural aquí del Prat, de Barcelona, recomanacions, i la veritat és que tenim un programa ple de contingut i amb un convidat molt i molt especial. Doncs sense més, comencem l'escènic d'avui.

Doncs comencem el programa parlant de l'agenda cultural d'aquí de la nostra ciutat, i és que volem parlar de l'Escola Sona, una proposta per al dia 16 de juny i el dimecres 17 de juny a les 17:30 a la CAPSA. És una proposta adreçada a famílies, alumnes i amants de la música, una mostra musical dels alumnes de l'Escola d'Arts en Viu que compartiran amb el públic el treball realitzat durant el curs en una tarda plena de talent i emoció. També volem parlar de la presentació Al meu ritme 2026 el dijous 18 de juny a les 20 hores a la CAPSA, adreçat a tots els públics. Presentació de la nova peça audiovisual del meu ritme, un projecte ciutadà que uneix persones de diferents edats i realitats a través de la creació musical col·lectiva. També tenim la proposta de vermut de les Afores. Serà una proposta per al dissabte, dia 20 de juny, a les 12 del matí, a la CAPSA, adreçat al públic jove i adult. Concert vermut a l'aire lliure amb dues de les propostes emergents més interessants del panorama musical actual, Infanta i Galaquea. També tenim la sessió de les Jam Sessions aquí a la Terrassa, diumenge, dia 21 de juny, a les 19 hores a la CAPSA, adreçat a tots els públics, músics professionals i aficionats que comparteixen escenari en una trobada oberta on la improvisació i la creativitat són les protagonistes. I fins aquí ha sigut l'agenda cultural del Prat, i ara marxem, com sempre, cap a Barcelona amb Santi Vilchez.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui, per qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 15 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, la meteorologia està en pilot automàtic, amb una situació completament estiuenca dia rere dia i, de fet, així continuarà també al llarg de les properes jornades. Avui la calor serà intensa i arribarem a fregar els 35 o 36 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, fins als 33-34 graus en alguns indrets de l'Ebre, també del Pla de Bages, cap als 30-32 graus a l'interior gironí. Ara bé, a hores d'ara ja s'estan inflant alguns núvols que acabaran desembocant en alguna tempesta local. Primer cap al Prepirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà i la Vall de Ribes, per tant, l'oest del Ripollès. Però atenció, perquè al llarg de la tarda les tempestes, especialment amb vent, s'aniran desplaçant a gran part de les comarques de Lleida, les més fortes entre la Noguera, el Solsonès i també el nord de la Segarra. Remarquem, compte amb el risc d'incendi perquè les ventades seran sobtades. Quan més a prop del mar, més sol i més xafogó. I així continuarà també el dimarts. Poques tempestes, només alguna de tarda ben despistada. Estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem de la necessitat de protegir-nos del sol per prevenir el càncer de pell. En parlarem amb el doctor Alejandro Lobato, dermatòleg a l'Hospital Universitari Mutu a Terrassa. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar la 13a Champions del Barça d'handbol, el debut en el Mundial de la Roja, la derrota per la mínima del Sabadell en la final del play-off d'ascens a Zamora i la final de la Lliga ACB. A partir de les 5 coneixerem el terrassenc Lluís Martínez, que és camioner. Continuarem amb ciència per parlar d'il·lustració científica amb Maria Àngels Vilella i acabarem amb cultura per referir-nos al Club d'Escriptura Ribera Baixa del Prat amb Yolanda Soriano, gerent del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa i alguns dels participants. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Un grup d'autores de Terrassa ha impulsat Teixint Històries, una nova associació que neix com a punt de trobada per a dones vinculades a la literatura. L'objectiu d'aquesta associació d'escriptores de Terrassa és crear comunitat al voltant dels llibres i l'escriptura per donar suport a les autores locals, especialment en els seus inicis, quan obrir-se camí és més difícil. Durant l'acte de presentació, les autores van poder presentar les seves obres i compartir experiències amb persones del sector, generant un espai d'intercanvi i d'aprenentatge. Tot i que el col·lectiu encara està en una fase inicial, les lectores són una peça clau, ja que la intenció és créixer per integrar més veus i mirades. La iniciativa vol ser un referent a la ciutat, teixint una xarxa que connecti el talent local amb la ciutadania a través de la passió pels llibres. Per això, el que s'han proposat és facilitar la presència de les seves sòcies en fires de llibre i altres esdeveniments culturals, a més de fomentar l'autoedició i l'intercanvi de coneixements literaris entre les seves membres. També un dels objectius és organitzar cafès literaris, presentacions, tallers, xerrades i altres activitats culturals.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya per sensibilitzar els joves sobre les violències masclistes en entorns digitals. La iniciativa vol alertar sobre conductes de control, assetjament o intimidació que es produeixen a través de les xarxes socials i altres eines digitals. La campanya, que ja es pot veure a diferents punts de la ciutat, posa el focus en situacions que sovint passen desapercebudes o es consideren normals, com ara revisar el mòbil de la parella, exigir contrasenyes, controlar la ubicació o compartir continguts personals sense consentiment.
0: Gràcies, Júlia. I al litoral Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El Joventut va tancar ahir la seva participació a la Lliga ACB i va posar el punt i final a una temporada on, a banda de la decepció d'Europa, ha tret nota alta. Els verd i negres van perdre contra el València Bàsquet per 75-87 i un clar 3-0 a l'eliminatòria de semifinals. El Palau Olímpic va ser una festa amb 10.142 espectadors que van crear un ambient increïble, però que no va ser suficient. Els valencians van dominar des del salt inicial i un parcial de 0-16 al final del tercer quart va ser definitiu. El base Guillem Vives, que podria haver jugat el seu últim partit amb la penya, lamentava no haver pogut competir més.
4: Frustració, perquè al final no hem pogut competir contra ells. Un final igualat, que és el que buscàvem, no ens ha donat per fer-ho, i és veritat que ells tenen un talent i una capacitat enorme, però ara mateix el que et queda és la frustració de dir, ostres, els podríem haver competit millor i res més. Felicitar-los, perquè és veritat que ells han fet una sèrie increïble, però ens quedem amb aquest regust de boca actual de frustració.
3: El tècnic Dani Miret va posar en valor que l'equip s'havia deixat la pell, però s'havia quedat sense benzina.
5: Quan es perd, com hem perdut avui, que hem donat el 110%, penso que està al nivell de les victòries. Penso que l'equip s'ha buidat, s'ha vist clarament que hi ha hagut un tema de desgast que no m'ha arribat a més, però el que havíem de demanar, que és lluitar contra un equip gegant, ho hem fet, s'ha vist com hem lluitat, i superorgullós de l'equip.
3: S'espera que avui el Club Verd i Negre convoqui els aficionats per fer un comiat amb els seus jugadors.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Des del Prat de Llobregat ara ens informa Víctor Asensio. Bona tarda.
6: Bona tarda. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania. En aquest marc també ha rebutjat la corrupció i la desinformació.
7: Hay algunos que lo han hecho mal, muy mal. Pero el PSOE aquí ha sido tajante, expulsados de forma inmediata y sin titubeos, porque aquí no queremos corruptos. También quiero ser el alcalde que luche contra la confrontación y la crispación. Quiero ser el referente de la lucha contra las fuerzas de la derecha. Un alcalde que no tolere los bulos ni las mentiras en las redes sociales.
6: A l'acte hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. A l'acte hi han assistit unes 500 persones que, tot just després dels parlaments, han gaudit d'una paella sota l'ombra dels arbres.
0: Gràcies, Víctor. Tornem al Vallès. Ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. Una victòria per 0-1 a Sant Cugat serveix per posar el colofó de la temporada de l'Hoquei Club Castellà, que s'ha tancat amb l'ascens del segon equip a Primera Catalana. Els de Josep Antoni Pérez aconsegueixen situar els seus dos equips en les dues màximes categories de l'hoquei patins català, per primera vegada en la seva història. El que fa només quatre temporades era impensable, amb el primer equip a Segona Catalana lluitant sense èxit per l'ascens a primera, ha passat a ser una realitat amb el primer equip ara en Nacional Catalana i el segon a primera. Després d'haver acabat en cinquena posició del grup A, res podia predir que els granes tindrien opcions d'ascendir. Al davant, un dels clubs amb una de les bases més àmplies de Catalunya, el Sant Cugat, que va acabar en segona posició del grup B. Els santcugatencs, amb equips a Hockey Lliga, Hockey Plata i Nacional, també volien situar un equip en la quarta categoria i completar l'escala per poder tenir el passadís ideal per la seva base. Al davant, però, es van trobar un efectiu castellà que va saber buscar els punts febles plats del rival, després d'haver empatat a 3 en l'anada. Un solitari gol de Jan Canudas va desfermar l'eufòria per aconseguir l'objectiu de l'ascens en el segon playoff d'ascens que han jugat els equips sèniors del club aquesta temporada.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
9: Sant Cugat se suma un any més al Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans, que se celebra aquest 15 de juny. Ho fa amb tot un seguit d'activitats impulsades per la taula de la gent gran per donar visibilitat a aquesta problemàtica i per reforçar el compromís amb la defensa dels drets i la dignitat del col·lectiu. L'acte central de la commemoració ha estat una marxa de sensibilització que ha sortit a 11:45 del migdia des de la plaça dels Quatre Cantons i ha recorregut diversos carrers de la ciutat amb el lema «Prou maltractament a la gent gran». Al punt final de la marxa a la plaça de la Vila s'ha llegit un manifest institucional que també celebrarà el ple municipal de juny. El text posa de relleu que el maltractament a les persones grans constitueix una vulneració dels drets humans i fa una crida a la societat i a les institucions perquè actuïn de manera decidida per erradicar-lo. El manifest recorda que cap forma de maltractament és acceptable i reclama més sensibilització, prevenció i recursos per garantir la protecció efectiva de les persones grans.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
0: Dissabte se celebrava el Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, un tema que ens fa pensar en la importància de protegir-nos del sol i detectar a temps possibles lesions cutànies. El càncer de pell és el més freqüent, però també un dels més prevenibles. Més del 80% dels casos es podrien evitar amb bons hàbits. Alba Triadó n'ha parlat amb el dermatòleg Alejandro Lobato.
11: Sí, doctor Lobato, molt bon dia, benvingut.
12: Bon dia.
11: Gràcies per acompanyar-nos.
12: A vosaltres.
11: Quina és la incidència que té el càncer de pell a casa nostra?
12: Doncs mira, es parla de que cada any hi ha uns 300 casos de càncer de pell per cada 100.000 habitants, i això traduït en altres números vull dir que, per exemple, més del 50% dels pacients per sobre dels 65 anys tindran un càncer de pell, i d'aquests fins un 25% tindran dos o més càncers de pell. És veritat que també hem de distingir, no?, entre els diferents càncers de pell que hi ha.
11: Ha augmentat la incidència d'aquest tipus de càncer en els últims anys?
12: Sí, es parla de fins un augment del 4% de casos cada any, i això moltes vegades és degut als hàbits que tenim amb el sol.
11: Ara parlarem també de la prevenció, que és un factor clau per no arribar en aquest moment. Sovint sentim o llegim als mitjans, no?, que el càncer de pell és un dels més prevenibles. És cert això?
12: Sí, és molt cert, perquè sempre els dermatòlegs, els pacients, diem que la pell té memòria, oi? I moltes vegades, per prevenir aquest càncer de pell o per disminuir la probabilitat de càncer de pell en l'edat adulta, és molt important la fotoprotecció, sobretot des de la infància, i educar els nens en aquesta fotoprotecció.
11: De càncers en dermatologia es distingeixen principalment dos tipus de càncer de pell. Parlaríem del melanoma i el no melanoma. Quines són les diferències que hi ha entre aquests dos tipus de càncer?
12: Doncs, com ben has dit, a grans trets, de diferenciem entre el melanoma, no? Diguéssim que és el, també, afortunadament, és el menys prevalent, però el, és el que més mortalitat pot tenir. I, per altra banda, parlem de càncer no queratinocític, no? Doncs aquí englobaríem el carcinoma vasocel·lular, que sí que és el, la neoplàsia, el càncer de, més freqüent fins i tot en l'ésser humà, i després el carcinoma epidermoide, que no és tan agressiu com el melanoma, però sí que de vegades hi ha zones que tenen més risc de poder metastatitzar, i per això també hem d'estar molt, molt, molt a l'hora de diagnosticar-ho i tractar-ho.
11: Abans, quan li preguntava, no, si era veritat que era un dels càncers que podíem prevenir, vostè em deia que sí. Quins són els principals factors de risc per desenvolupar un càncer de pell?
12: Mm-hmm. Doncs hi ha diversos factors de risc que es descriuen. Entre ells parlaríem sobretot de les cremades durant la infància, cremades de segon grau, que són aquestes que tenen butllofes. Per una altra banda, també els pacients amb fototipus clars, que tenen el pèl clar, que són rossos, que són pèl roig. També pacients que hagin tingut antecedents de càncer de pell familiars o fins i tot personals. Pacients que poden estar en un estat d'immunosupressió, per exemple, pacients trasplantats d'algun òrgan, pacients que, per exemple, hagin rebut radioteràpia en alguna zona del cos, o fins i tot, bueno, això és més poc freqüent, però intoxicacions per alguns metalls pesats també en edats més primerenques.
11: Vostè deia, les cremades del sol durant la infància i l'adolescència són especialment complicades, no? Cal tenir-les en compte. I no sé si ho relacionem amb això que ens deia, la pell té memòria. És molt determinant què ens passa durant els primers anys de vida a la pell?
12: Sí, es parla de que aproximadament un 25% de tota la radiació ultraviolada que rebem durant la vida, el 25% es rep per sota dels 20 anys. I aquest és un moment molt vulnerable perquè són les nostres cèl·lules, diguéssim, que tenen una activitat molt important, hi ha molta replicació del DNA, i això fa que, si hi ha cremades, es vagin acumulant aquestes mutacions que amb el temps poden contribuir al desenvolupament de càncer de pell.
11: Sovint es diu allò, no? És millor prevenir que curar. En el cas del càncer de pell, les dades, ho dèiem al principi, indiquen que en més del 80% dels casos es podrien evitar amb uns bons hàbits. A consulta, vostè, pel que veu, creu que la ciutadania en som conscients o encara ens exposem una mica, per dir-ho col·loquialment, de forma temerària al sol?
12: Jo crec que no gaire, no som molt conscients, entre altres coses perquè, bueno, a tothom ens agrada el sol, no? Vivim a un lloc on hi ha molt de sol, ho relacionem amb l'estiu, amb la vida social, i això fa que ens agradi molt, i els pacients moltes vegades, quan venen a consultar, ens pregunten si podem prendre el sol, no? I, bueno, sempre expliquem una miqueta les mesures que s'han de tenir en compte a l'hora d'evitar o disminuir aquesta exposició solar.
11: Quines són aquests consells pràctics que hauríem de tenir en compte quan estem exposats al sol per protegir-nos?
12: Doncs, sobretot de cara a l'estiu, és molt important evitar l'exposició solar en les hores centrals del dia, no? Entre les 12 i les 4 aproximadament. Després, també, coses molt senzilles que podem fer servir és barrets, ulleres de sol, màniga llarga, que sigui una miqueta fresqueta, i després també, per suposat, fer servir protecció solar.
11: Això seria si anem a la platja, per entendre'ns, no? Evitar aquestes hores i tot això, però en el dia a dia, fins i tot quan no és estiu, quins serien uns bons hàbits?
12: Doncs, sobretot això, el fer servir un protector solar a les àrees fotoexposades, sobretot la cara, les mans, el coll, perquè tot i que no tenim la idea de que estem prenent el sol ens dona en aquestes zones, i de fet són les zones on més probabilitat hi ha de que aparegui algun càncer de pell més endavant.
11: Clar, protector solar, i aquí ve la gran pregunta. Com triem un bon protector solar? No sé si són els mateixos per a tothom, o dependrà de la nostra edat i de la nostra tipus de pell, de la nostra casuística. Com ho fem per triar el millor? Quin és?
12: Doncs mira, sempre diem que el millor fotoprotector és el que fem servir, el que ens agradi, que el fem servir. Sí que hem de dir que per sota dels 6 mesos els nadons haurien d'evitar una fotoexposició directa al sol, per això hem de fer servir una protecció solar física, amb roba, amb ulleres, amb barrets, i ja per als nens més petits, entre els 6 mesos i els 6 anys més o menys, poden fer servir fotoprotectors que es diuen minerals o amb filtres inorgànics, perquè no s'absorbeixen. Vale. I més endavant, qualsevol protector solar podem fer servir amb un SPF, amb un factor de protecció de 50, estaria bé.
11: I com ens ho hem d'aplicar per fer-ho bé? Pues quines són, que a vegades segurament ens descuidem algunes zones, no? Perquè no en som conscients.
12: Sí, això també hem de tenir en compte, que moltes vegades ens posem el protector solar i ens oblidem d'algunes zones més sensibles, no? I com són les orelles, la part on no arribem de l'esquena, les mans, les ungles també, i bueno, sempre si podem tenir alguna persona al costat que ens pugui ajudar, millor.
11: Clara, deia les mans i les ungles, m'ha sorprès posar-se protector solar a les ungles, i moltes vegades fem allò que ens posem la crema i després ens rentem les mans, justament,
12: sí,
11: que és una de les parts que queden més exposades. Li preocupen els discursos que veu a les xarxes d'aquests negacionistes de la crema del sol, que últimament doncs n'hi ha més d'un? Què els diria a la gent que se'ls ha trobat fent scroll o que fins i tot se'ls escolta?
12: Sí, doncs, bueno, jo el que he de dir és que, sobretot, els professionals que en parlem del tema del sol, no?, els dermatòlegs i altres professionals, som persones qualificades, que hem estudiat, i que les nostres, no opinions, sinó que les nostres afirmacions es basen en l'evidència científica. I aquestes persones normalment el que fan servir són vídeos, búsquedes a navegadors, opinions personals, que això, clar, no està basat en cap evidència científica. Doncs les creències d'algú no poden fer ciència.
11: No estan avalades.
12: Exacte.
11: No? Quins són els errors més habituals que cometem a l'hora de protegir-nos del sol, ja sigui a l'estiu com en altres èpoques de l'any, que potser no són tan conscients de la necessitat de fer-ho? Vostè ho apuntava abans.
12: Sí, doncs moltes vegades la gent, amb l'excusa de he de sintetitzar vitamina D, em posaré al sol. Això és una errada, no? Si hi ha algun dèficit de vitamina D, el que s'ha de fer és suplementar per via oral en persones que tinguin algun tipus de risc, o moltes vegades una exposició molt curteta de 10-15 minuts pel matí, pel vespre, això ja tindríem prou per sintetitzar la vitamina D, no? Que és moltes vegades l'excusa que té la gent.
11: Perquè no sempre potser és necessari no suplementar-la si no tenim cap patologia que estigui associada a aquest dèficit.
12: Exacte,
11: entenc.
12: Això mateix.
11: Hi ha persones que han de tenir una vigilància especial, una cura encara més extremada amb el sol? Abans apuntava potser a la gent que té els cabells clars, pells clares, no sé si els ulls també hi tenen res a veure, les pigues.
12: Sí, les persones que tenen més de 50 pigues, més de 5 pigues que nosaltres diem atípiques, no?, que tenen una mida gran, varis colors, que tenen unes característiques determinades per dermatoscòpia, persones que han tingut antecedents ja personals o familiars de càncer de pell, les persones trasplantades, que moltes vegades veiem pacients que acaben desenvolupant càncer de pell, són les que més precaució haurien de tenir amb el sol.
11: Afortunadament, cada vegada tenim més informació, la informació és més accessible i més democràtica, i possiblement a partir de certes generacions sabem que el sol és perjudicial per la nostra pell i ens protegim. Però hi ha aquelles persones que potser quan eren joves no tenien aquesta informació i ja porten aquesta memòria a la pell, què els hi diria? Poden fer alguna cosa?
12: Bueno, moltes vegades quan veiem ja gent que sí que té signes a la pell, no?, d'aquest dany actínic, aquest dany del sol, de vegades sí que recomanem fer una revisió almenys a l'any, perquè ja veiem que comencen a tenir aquestes lesions que diem premalignes, que es diuen queratosis actíniques, que sí que hem de tractar, hem de vigilar. Persones que comencen a tenir també taques a la pell, que es diuen lentígens, que també és una indicació indirecta, no?, d'aquesta exposició solar que s'ha rebut durant anys. Sí que haurien de consultar almenys amb el metge del capçalera, amb el dermatòleg, per fer almenys una revisió inicial, diguéssim.
11: I per què és important diagnosticar el càncer de pell de manera precoç, no? Em sembla que això pot canviar molt el decurs de la malaltia.
12: Exacte. El càncer de pell, si es diagnostica de manera primerenca, el pronòstic és boníssim. El càncer de pell queratinocític que dèiem abans, tant el carcinoma vasocel·lular com el carcinoma epidermoide, moltes vegades el que expliquem és que es treuen, es curen, és veritat que s'han de fer revisions i ja està. I en el cas del melanoma també, quan es diagnostica en estadis molt, molt inicials, la supervivència als 5 anys, no? Que nosaltres parlem moltes vegades de la supervivència als 5 anys, pot ser per sobre del 90%. Doncs per això és molt important el tenir-ne consciència.
11: Clar, a parlar de tenir-ne consciència, quins són aquells símptomes o aquelles senyals d'alerta que ens haurien d'indicar que hem d'anar com a mínim al metge de capçalera i potser demanar aquesta derivació a dermatologia?
12: Mira, nosaltres fem servir dues regles molt senzilles, molt il·lustratives i molt literàries, que són la regla del A, B, C, D, E i per una altra banda la regla del aneguet lleig. Vale.
11: Ens les expliques?
12: Sí, la regla de l'ABCD és un acrònim, no? En què la A vol dir asimetria. Si fem com una quadrícula sobre una piga, diguéssim, si queda tallada com en quatre parts, si hi ha una simetria entre aquestes parts, de colors, de forma, això ja és un criteri de que hauríem de consultar. Vale? La B ve del castellà, de bordes. Si veiem alguna vora que sigui irregular, amb picos, amb entrants, sortides, això també és un criteri d'alarma. La C és de colors, quan veiem tres tonalitats de color diferent, que poden anar des de vermell, rosa, blau, marró fosc, marró clar, negre, això és un altre signe d'alarma. La D fa referència al diàmetre, lesions de més de 6 mm hauríem de tenir cura, i la E és de l'evolució. Si una piga creix molt ràpidament, fa costra, s'hauria de consultar. Vale.
11: Perfecte, ens queda l'aneguet lleig.
12: I l'aneguet lleig, que és molt, molt bonica aquesta regla, és que quan apareix una lesió que sigui diferent una miqueta al conjunt de pigues, s'ha de consultar. Si tu, les teves pigues, diguéssim que són totes de color marró fosc o negre, molt rodonetes, i apareix alguna que sigui molt vermella o molt gran, això és que és diferent i que s'ha de consultar per descartar que sigui un càncer de pell.
11: Doncs tenim aquestes dues regles per tenir en compte, la BCDE i la de l'aneguet lleig. Amb quina freqüència és recomanable fer una autoexploració a la pell, allò de revisar-nos, i com es fa per fer-ho bé?
12: Doncs jo crec que amb un cop a l'any a casa seria suficient. Ara, és veritat que tothom té un telèfon mòbil, no? I jo moltes vegades els recomano als pacients que es poden fer fotos de tot el cos, de les diferents parts del cos, i cada any repetir aquestes fotografies i, per comparació, podem veure si apareix alguna lesió nova o no. I també nosaltres a casa mateixos, amb el mirall del bany i amb un altre mirall que podem moure, podem veure l'esquena, les espatlles, la part de darrere del cos, i si a més tenim convivents a casa, no? Com una parella, fills, aquestes persones també poden fixar-se en les nostres pigues, no? I que siguin de referència i que ens puguin avisar si alguna cosa ha canviat.
11: Perquè els melanomes apareixen sempre a partir d'una piga preexistent o no és necessari?
12: No, és més bé al contrari. Fins al 80% dels melanomes, diguéssim, es diuen de novo, que són lesions que apareixen noves, i la resta sí que poden aparèixer sobre una piga, un nevus ja preexistent, diguéssim, que canvi.
11: Quan tenim aquest diagnòstic de càncer de pell, quins són els tractaments que tenim possibles?
12: Doncs depèn una mica també del càncer de pell que diagnostiquem, no? Diguéssim que normalment el tractament de primera elecció és la cirurgia, però dependent del càncer també hi ha altres tècniques, com pot ser la crioteràpia, que és congelar, destruir les lesions en fred, alguns tractaments tòpics també, que són, diguéssim, com quimioteràpies tòpiques, quimioteràpies orals, radioteràpia també, teràpia fotodinàmica. Bueno, tenim un arsenal dependent del tipus de lesió.
11: Què li diria a una persona que li han donat ara un diagnòstic de càncer de pell? Quins són els pronòstics? Abans ens deia que eren bons.
12: Sí, dependent del tipus, clar, això s'ha d'individualitzar, s'ha de veure el tipus, la persona, però jo sobretot el que recomanaria és que si tenen cap pregunta, que preguntin al seu metge de família, al seu dermatòleg, que són les persones que estan qualificades i que segurament els hi puguin donar una resposta més acurada.
11: I coincidint amb aquest Dia Europeu de la Prevenció del càncer de pell, si hagués de llançar un missatge a la ciutadania, quin seria?
12: Doncs sobretot durant l'estiu, molt de compte amb el sol, es pot fer lògicament vida a l'aire lliure, però amb una mica de cap, i persones, com hem dit abans, no?, amb moltes pigues, amb aquests factors de risc, que consultin.
11: Doncs doctor Alejandro Lobato, dermatòleg de l'Hospital Universitari Bonto de Terrassa, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per tots aquests consells, que prendrem bona nota. Gràcies.
12: A vosaltres.

0: Passa minut i mig de 4:45 de la tarda. Avui és dilluns i toca parlar d'esports. És el temps de tertúlia que avui compartirem amb Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui, bona tarda.
1: Hola, què tal, Carme? Molt bona tarda, com estem?
0: Molt bé. Raül Chao, periodista a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda, doncs aquí estem, de tornada de Zamora.
0: Ah, això et va preguntar. Hi vas anar, sí?
2: Sí, vaig anar amb autocar. Estic molt cansat, però ja amb piles carregades per divendres.
0: Molt bé. Què van, es van desplaçar unes 400 persones o així, o...?
2: Vam anar uns 300.
0: 300, molt bé.
2: Vam anar uns 300, el Zamora ens va donar 400 i vam haver de tornar unes 100, perquè s'ha de dir que la combinació és molt dolenta. Per exemple, el Sabadell el que va fer va ser va volar fins a Valladolid, i va de Valladolid, doncs, amb autocar es podia anar a moure, però clar, amb tren havies d'anar a Madrid i de Madrid a Zamora, i si no amb cotxe, però clar, amb cotxe són 8 hores, doncs autocar pues, pujar-hi una horeta llarga més.
0: Molt bé. Deixeu-me que saludem el tercer en discòrdia de tertúlia, Eduard Pomares, soci del Barça, i avui capverdià.
3: Bona tarda. Bueno, què ho has dit tu, eh?
4: Ho has dit tu.
3: A veure, deixeu-me aclarir una cosa. A veure, jo em considero una pàtrida mundialista, perquè no tinc cap selecció doncs, que m'hi pugui identificar.
0: Home, però parlaràs del Mundial, suposo.
3: Bueno, jo us puc contestar i puc parlar del Mundial, sí. Jo puc parlar, de tot, vull parlar de tot. El primer que vull fer és felicitar-me al Raül i esperar que el Sabadell pugui guanyar amb el Zamora i pugui pujar a segona.
0: Ara en parlem d'això. Miqui, eres tu que estaves intentant dir alguna cosa?
1: Sí. Jo vull comentar dues coses. Primer, avui queda clar que per l'Eduard, Cucurella és un ex fan, no? Ja no ets fan de Cucurella.
3: No ho he sigut mai. No m'ha agradat mai aquest nano.
1: I li ha donat la benedicció al Raül perquè remunti al Sabadell, eh?
0: Ostres. Vinga, doncs escolteu, començarem no precisament per tot això que esteu comentant, sinó per celebrar, felicitar la 13a Champions del Barça d'handbol, que és un equip que no dona problemes, perd jugadors, com qui diu, a cada temporada, perd peces importants, però es va refent i continua donant alegries al club, i és una de les accions exemplars d'aquest Barça. Aquest cap de setmana doncs va disputar aquesta final a 4 de la Champions, i ho va fer després de conèixer la sorpresa de l'eliminació del Magdeburg a mans del Füchse de Berlí, que va ser el finalista juntament amb el Barça, un equip que també ho hem de dir, li va donar feina al Barça de Carlos Ortega. Jo no sé què té aquest equip o aquesta secció que és capaç de ressorgir de les seves pròpies, no cendres, perquè no acaba d'estar mai mort, però sí de totes les seves ferides. Eduard.
3: Aviam, el que fa el Barça d'handbol té molt mèrit, o sigui, hem de partir de la base de que el Barça, la lliga domèstica, no té rival, és a dir, tants partits juga, tants partits guanya. A la Copa del Rei exactament igual, és a dir, nivell de competitivitat pràcticament nul, i només pot competir quan surt a Europa. Clar, que tu vagis a Europa, et vegis en aquests equips de primer nivell i sempre estiguis allà competint, diu molt a favor del Barça i a favor de l'estructura del Barça. Tu bé deies que cada any se'n desmunta l'equip, però sempre el que ve darrere ho fa igual o millor que el que deixa el Barça, perquè com el porter, el Gonzalo va marxar, i escolta, el Nielsen ha fet una temporada espectacular, ara també se'n va al vespre.
0: Però ja tenen substitut,
3: Sí, no, és que, a veure, és que el Barça d'handbol, jo considero, no conec gaire el que és el mercat de l'handbol, no? Però jo crec que qualsevol jugador d'àmbit mundial vol venir al Barça, vull dir, és una institució molt potent, i jo crec que l'embol al Barça doncs, és molt atractiu, no?, pels jugadors de fora.
0: Doncs com us deia, ja té substitut, ara no recordo el nom, perquè així com tu tampoc no és que domini el mercat de l'embol, però aquest matí sentia notícies, el Carlos Ortega sembla que també continuarà, renovarà. I per tant, aquest equip que tindrà dues pèrdues importants, la del porter i després aquest jugador francès, que també marxa després de sis temporades, doncs l'equip es tornarà a refer.
3: I l'eslové també he sentit que va ser l'últim partit, que no me'n recordo dir el nom. Hi havia un jugador eslové, el Barça també, que sembla que hi va ser l'últim partit.
1: Fixa si és conegut. Que no,
0: no, és que, a veure, tampoc no li fem tant seguiment, Miqui.
3: Jo demano disculpes perquè
1: no jo tampoc el sé,
3: jugadors del Barça, vull dir, cuidado.
0: Ja.
1: Jo tampoc el sé. Per això el pal és per tothom.
2: D'embol només dir que Aleix Gómez és un extrem increïble. És a dir, a part de ser de Sabadell, que això també sempre suma, però que porta
1: ja sabia jo,
2: sent dels millors jugadors del món anys i anys. És a dir, jo me'n recordo de jugar en Jocs Olímpics i ser el millor de la selecció i amb el Barça. És que és una barbaritat. És que avui a la ràdio, si han parlat sobre els llançaments que ha fet, si no m'equivoco, a la semifinal va ser un 6-8 i a la final un 6-6. És a dir, és una barbaritat de jugadors, que t'està donant una barbaritat de gols per campionat. I una de les claus de l'embol sempre ha sigut el porter, no? El Barça l'any passat va perdre el un

0: que té que tu jugues en una lliga en què potser tens dos partits que has de competir, la resta podries jugar amb el filial, i després vas a Europa i a Europa només has perdut un partit aquest any. És que això és una estadística bàrbara.
1: La veritat és que Justi Laporta, a aquest tàndem, s'ho està passant de conya aquesta temporada, només que de celebració en celebració, eh? La Lliga de...
0: Justi porta més títols que Laporta, en aquest ritme, i espera't amb el bàsquet.
1: I a més que s'està animant per les celebracions, eh? S'està deixant anar una mica, o sigui que...
2: I encara no ha fet el discurs de presa de possessió, no?
1: No, encara no. Encara
2: per això
1: no.
2: Que imagineu-vos el Cava...
1: Estan divertits,
2: com
1: estan divertits.
2: Circular.
1: La veritat sí, és que...
3: Aquest vespre, el llum de gas, aquest vespre.
1: Aquest vespre. Clar, és que viatjaven aquesta nit de tornada i no sé si han arribat de matinada.
3: Bueno, és igual.
1: A Barcelona.
3: Si no és avui, serà demà. Això
1: sí,
3: s'ha de celebrar.
1: Sempre hi ha l'excusa.
2: Sí, no, l'avió, sí, home, l'avió sí. Anava fent nessa. O
3: sigui, sí, home, sí. Quatre croquetes a la Lolita i motxen dos. Vinga.
1: Escolteu, ara sí, anem a parlar del Centre d'Esport Sabadell, que té doncs una última bala a la recàmera. Divendres, Nova Creu Alta, a les 9 de la nit, allò ha de ser una caldera o una petita bombonera per fer que el somni del Sabadell es faci realitat. Raül, confieu en la remuntada?
0: Vaig estar a Zamora com per no confiar en aquest equip, que és una família, és un equip que transmet això a l'afició, és un equip que està tarat, estan tarats, i aleshores fa que tothom estigui tarat i tothom confia en ells, és a dir, confiem a mort en aquest equip. Crec que ells sortien de l'estadi dient ens han deixat vius els primers 30 minuts, que el Zamora va ser superior, ens han deixat vius, i no saben el que els espera la nova Creu Alta, perquè el que van viure a la nova Creu Alta fa dues setmanes davant el Madrid-Castilla, aquest sentiment, aquesta emoció, com va lluitar l'equip, crec que això a Zamora no l'han vist en tota la temporada. Aleshores, com diria aquell, 90 minuts i a la nova Creu Alta són molt llargs, no? I que és una remuntada que no sé si es pot dir remuntada, perquè és que és guanyar el partit, ets de segona divisió, ja et val 1-0, el 2-0, el 3-0, el 2-1, el 3-2,
1: sí,
0: el 4-3, és a dir, guanyant, ets de segona divisió, és a dir, qui no ho firmaria això a final de temporada, que l'últim partit a casa, si guanyes, puges de categoria, és a dir, tothom ho firmaria. Aleshores, crec que és molt viable, i que ja s'havien venut més de 10.000 entrades, només de socis i amics de socis, que demà a les 8 de la nit sortiran de la venda de les entrades al públic general, i que jo crec que s'esgotaran més ràpid que un concert de Bad Bunny. És a dir, jo crec que en 5 minuts volaran. És a dir, és un dia que es podria omplir la nova Creu Alta amb 30.000 persones tranquil·lament.
1: Molt bé.
2: Hem canviat ara el caramel a la porta de l'escola per un concert de Bad Bunny, eh? Fixeu-vos l'evolució, eh?
1: Sí. Ai,
2: és curiós, eh?
1: A veure què passa divendres. Estarem pendents, i evidentment que dilluns que ve ja tindrem la resolució definitiva d'aquest play-off d'ascens, que esperem que caigui del costat del conjunt arlequinat.
0: Espero que dilluns que ve m'estigueu escoltant afònic i sense veu. Jo només espero això.
1: Home, llavors no podràs participar a la tertúlia si quedes afònic.
0: Bueno,
2: parlarà amb la IA.
0: Un tros de veu hi haurà.
1: Sí,
2: home, Raül, agafarem la teva veu amb la IA i tu vés explicant el que escrius,
1: que sí.
2: El que vols dir, i ja està.
1: Esperem que sí. Guarda't una miqueta, ni que sigui un fil de veu per poder celebrar. Eh?
0: Dona la meva paraula.
1: Val. I ara ens anem de pet al Mundial, perquè la selecció espanyola, la Roja, ja està en capella, ja està a l'estadi d'Atlanta, on
0: I
1: jugarà...
0: Allà, eh? Ja tenim 11, eh?
1: Ja tenim 11. Tenim 11 i tenim una novetat. Juga a Cucurella, home, clar. Clar, perquè...
3: No, el Madrid perquè ja podria avui... dir que és un mundialista.
1: Home, de fet ja ho han dit, eh? A Televisió Espanyola ja...
3: Hombre, la nostra.
1: Aquesta referència ja l'han donat, o sigui
3: sí, home,
1: que...
3: Sí.
2: De fet, la crítica més gran avui que ha rebut el Madrid...
1: A veure, si parleu tots dos alhora no ens entendrem. Miqui.
2: Perdó.
1: Miqui.
2: Sí, la crítica avui que més s'escoltava pels mitjans de comunicació en general, fins i tot de Madrid, que m'ha sorprès, és una mica en el moment que s'ha anunciat el fitxatge de Cucurella, no? Traient una mica protagonisme a la selecció. És una mica com el que va passar l'any passat o fa uns anys amb Lopetegui, us en recordeu, no?
1: Bueno, l'any passat ja fa uns quants anys.
2: Perdó, fa uns anys, el darrer Mundial, no va ser?
1: Exacte, que no van

0: tenir una altra idea més brillant que anunciar el fitxatge just abans que comencés el Mundial.
1: Clar.
0: I clar,
1: clar.
0: Què havia de fer llavors, la Federació Espanyola? Doncs dir-li,
1: clar, tot ho venen, que ha sigut molt ràpid, que ha sigut com amb molta discreció, etcètera, etcètera, no? Però és el que parlem, jo crec que és un tema ja que s'havia tancat, i més encara quan Cucurella fa dos dies, si no recordo malament, si no m'erro, crec que va ser a la COPE per la nit, que va dir que seria, quan li preguntaven pel seu futur, no? On acabaria, si al Barça, al Madrid o a quin equip, ell deia que no volia parlar de cap equip ni de cap fitxatge perquè seria com treure una mica la seva atenció del Mundial. Si recordeu, aquesta mateixa frase la va dir Lopetegui.
0: Sí, però a veure, que és igual, a qualsevol jugador que li preguntis en aquests moments,
1: sí,
0: et respondrà. Aquesta és la fórmula màgica, vull dir, no destrotem l'equip, no destrotem el grup, perquè si no, al final això pot afectar. Us pregunto...
2: I jo crec que tots els jugadors han de firmar els contractes abans del mercat, és a dir, abans de començar el Mundial, perquè imagina't que es lesiona durant el Mundial i ja si vols sortir, ja no pots sortir, t'has de quedar. Jo crec que Cucurella volia venir a Espanya sí o sí, i evidentment jo crec que la seva primera opció era el Barça, però clar, el Barça pues, possiblement no té 50 quilos per gastar-se en un lateral esquerre, ja que té a Valde, i entre Madrid i Atlético Madrid pues, el més ràpid, i el que deia Fabrizio Romano és que ha sigut una negociació superràpida, que va entrar al Madrid una trucada de Mourinho i doncs cap a dins, però crec que Cucurella és un dels dos millors laterals del món amb Nuno Mendes. Aleshores, si el Madrid a Nuno Mendes crec que les relacions amb el PSG crec que no són les millors, doncs havia de ser Cucurella, i crec que és un tros de lateral i encaixa com l'anell al dit amb l'estil de Mourinho.
0: Sí, sí, no, de veritat que les incorporacions que està fent el Madrid, falta a veure si em surt ara el portuguès, que encara no
3: Bernardo
0: està...
3: Bernardo Silva.
0: És que Bernardo no m'arribava.
2: Sí. Dumfries, tenen Dumfries i Konaté.
0: Bueno, a veure, si arriben a aconseguir totes aquestes incorporacions, la veritat és que Mourinho haurà de fer ben poca cosa. Vull dir que quedarà arregladet.
2: Haurà de fer molt, No molestar.
1: Sí,
2: no molestar.
1: Jo crec que haurà de fer molt, que és no molestar, correcte, però també haurà de fer una cosa que jo crec que també serà molt complicada. Fixeu-vos que les incorporacions i les posicions que el Madrid està ara mateix reforçant o fitxant, el passat estiu, l'estiu passat van ser 200 milions d'euros d'inversió. Llavors, és una mica reconèixer primer l'error i segon, clar, Mourinho en la seva primera època va ser un dels entrenadors que el vestidor el va controlar excepte l'últim any, recordareu, amb el tema Casillas, etcètera, no? Sergio Ramos, però aquest any o aquesta etapa en el Madrid veurem, perquè recordeu que en les últimes experiències de Mourinho a les banquetes han acabat en destitució i amb un vestidor que li ha marxat de les mans més d'una vegada. Per tant, veurem, perquè el Madrid té molts egos dins. Vinicius, Mbappé, ara els jugadors que arribaran, clar, o sigui, aquí al final cada jugador que arriba és una amenaça per la resta.
2: Jo crec que aquí el que està dient el Miqui també té molt... jo totalment d'acord amb tot el que està dient. Per mi una de les claus que jo crec que Florentino té una criptonita i és Mourinho. I a Mourinho li permet absolutament tot.
1: Totalment.
2: És a dir, perquè Xavi Alonso l'any passat ell volia a Zubimendi i li van portar un altre jugador.
0: Ancelotti també
2: volia,
0: va demanar fitxatges.
2: Volia a Nico Paz i li van portar a Mastantuono. Volia un lateral esquerre defensiu i es van gastar 60 o 70 quilos en carreres. Ostres, jo crec que si a Xavi Alonso li diuen ei, vols fitxar Cucurella, Xavi Alonso diu de cabeza. Però què passa? Que Mourinho té una confiança gairebé de pare i fill amb Florentino i Mourinho està fent el que vol, que està fent, reforçant el Madrid de les posicions que eren dèbils. És a dir, ha tornat a fitxar un lateral dret, ha fitxat un lateral esquerre, ha fitxat un central, un migcampista com Bernardo Silva, que és un perfil que el Madrid no tenia. Però clar, per mi sí o sí necessiten un migcampista, és a dir, un Rodri de la vida, perquè no tenen. I crec que dalt necessiten un davanter d'un estil més Joselu, que no tenen. És a dir, perquè me'n recordo al Madrid quan Joselu remunta els últims gols contra el Bayern de Múnich, és un davanter totalment oposat a l'estil que té. Però per mi la clau de Mourinho és si és l'únic entrenador que pot controlar Vinicius. És a dir, perquè Mourinho, si Vinicius no està defensant el partit, Mourinho el treu. I aleshores, a veure això,
1: no ha com, ho veu, a Ferran
2: Costa? Com ho veu Florentino?
0: Deixem, ara, deixem el Madrid. Clar. Deixem el Madrid perquè vull preguntar-vos pel Mundial, que de moment hi ha molta gent que diu el més avorrit de moment de la història, i jo vull saber què esteu veient i què us està semblant.
2: Què no hem vist, la pregunta?
0: Eduard, tu què has vist?
4: Jo he vist molt poc, la veritat. Vull dir, vaig veure un trosset ahir d'Alemanya i para de comptar, vull dir, el partit d'Espanya no el penso ni veure avui. O sigui, jo ja m'esperaré de cara als quarts de final o semifinals. És que és el que es dic, un Mundial de Seleccions, si no tens cap al·licient, si no tens res, doncs la veritat, veure-ho és molt avorrit. Jo només demano que els jugadors del Barça tornin tots, sans i estalvis, i pot ser que tornin quan abans millor, sobretot el combinat de la selecció del País Veí. Vull dir, això és el que demano, que tornin aviat.
0: Com a bon culer, no?
4: Com a bon culer. El Rafinha i aquests es poden quedar unes setmanes més, però aquests del País Veí, que tornin aviat.
0: Mare meva.
1: Ja tenim un entrenador, per cert, un seleccionador destituït.
0: El de Tunísia.
1: Mundial, eh?
4: El de Tunísia.
0: Sí.
1: Imagineu-vos, això del Mundial, pràcticament és... Va passar Lopetegui, doncs mira, un altre a la jornada 1 per perdre 5-1.
0: Escolta, Miqui, teniu dos terrassencs, no?, al Mundial, en diferents seleccions?
1: Tres?
0: I quin és? El tercer quin és?
1: Tenim Dani Olmo i Marc Pubill la selecció espanyola.
0: Sí.
1: I a Ismael Saibari al Marroc.
0: Val.
1: Avui estava mirant una dada al Marroc, que és la selecció que més jugadors té nascuts fora del Marroc.
0: Home, o sigui, l'altre dia, curiós, a l'11 titular, tots eren nascuts fora.
1: Correcte.
0: Tots?
1: Sí. En el cas de Saibari, que està al PSV, jugant Champions, és curiós perquè els tres jugadors de Terrassa juguen Champions, no? En el cas de Dani Olmo amb el Barça, el Marc Pubill amb l'Atlético de Madrid i com dèiem, Saibari, Ismael Saibari al PSV. O sigui que veurem el que poden aportar, però bé...
0: Bona selecció, la del Marroc. Jo pensava que a la primera part, que vaig veure... Només la primera part, jo vaig veure l'1-1 i me'n vaig anar a dormir. Pensava que li farien un traje al Brasil, perquè el Brasil és que no rascava, no rascava res, eh? No hi era.
1: Marroc té una de les decepcions,
2: té molta qualitat.
0: Li falta definir l'últim tram, no?
1: A veure,
2: tu veus a Rafinha?
1: Jo crec que una de les decepcions del Mundial...
2: Perdó, s'ha Rafinha del Brasil i no té res a veure amb el Rafinha del Barça. És a dir, Brasil és que Vinícius tingui el dia i marqui un golaç com l'altre dia.
0: I va tenir per empatar,
2: Totalment. A mi Marroc és una selecció que a nivell de qualitat crec que és de les més potents del Mundial, i per mi un Mundial és, després dels Jocs Olímpics, és la competició més gran que hi ha al món, i evidentment intento veure els màxims partits possibles, no? Però clar, que és una bogeria lo dels horaris, és a dir, que hi ha dies que pots tenir 6 trams horaris diferents, és a dir, el partit de les 6, el partit de les 9, el partit de les 12, el partit de les 3, el partit de les 6 de la matinada, és a dir, que és una barbaritat, no? Però bueno, ja estem veient una miqueta les seleccions, encara queda Espanya, que juga ara, queda Portugal, queda Argentina...
0: França.
2: Que són queda França, que jo crec que són seleccions que han d'estar a dalt, però per exemple hi ha els Països Baixos davant Japó. Països Baixos és que Déu meu de la meva vida,
0: no
2: era un partit que si te'l posen a les 5 de la tarda estàs fent la migdiada, no? I per contra, doncs, vas veure Japó, que és un equip que transmetia un altre ritme.
0: Sí.
1: Hi ha alguns partits,
0: digues.
1: A friki, m'agrada allò anar veient-vos a molts en diferit, no? Perquè després tens la possibilitat, no?, de veure's a la carta i aquestes coses, però jo crec que Brasil pot ser una de les decepcions del Mundial, i no tan sols per l'empat amb Marroc, perquè jo crec que Marroc el que s'ha de posar és en valor el que és com a selecció. O sigui, no és una ensopada de Brasil, jo crec que és mèrit del Marroc. I per altra banda, jo crec que Brasil és més de figures mediàtiques, més que d'equip, és enlluernats amb Ancelotti, enlluernats amb Vinícius i el tema Neymar. O sigui, no hi ha res més.
2: Exjugador.
1: Correcte.
2: És a dir, sí, per mi la sorpresa seria que, i potser el que dic és una barbaritat, però per mi una sorpresa seria que Brasil arribés als quarts de final. És a dir, Brasil crec que no té
0: plantilla.
2: El
0: que vam veure em sembla que no arribarà.
1: I amb aquest format, si és...
0: A veure si algú de vosaltres... Perdoneu. A veure si algú de vosaltres en sap dir alguna cosa de Cap Verd, que és el primer rival de la selecció espanyola aquesta tarda. Alguna dada que tingueu? Anecdòtic.
4: Jo només tinc el porter de 40 anys.
0: El porter té 40 anys, efectivament.
1: És una dada, vamos.
0: És un veterà.
1: La Fuente ha fet aquesta alineació per girant entorn als 40 anys del porter. Sí, sí, sí.
0: Què més?
2: Hi ha el jugador que no està convocat en aquest Mundial, però que tots el coneixerem, que és Bebé, que va estar jugant al Rayo Vallecano, encara està a l'Ibiza, que és el jugador que xutava des de l'altra banda de l'estadi i que és de Cabo Verd, però que no va, jo crec que va tenir algun problema o el que sigui, no està convocat. Però crec que és dels jugadors que són més coneguts, perquè la resta és que mires a qualsevol aplicació i no et sona cap jugador. Clar, avui és un partit perquè Espanya faci una demostració de que pot marcar molts gols, perquè potser els necessita després per quedar primer.
0: S'haurà de posar l'alçada d'Alemanya, no?
2: Sí, perquè és que recordem que l'últim partit d'Espanya és un Espanya-Uruguai en què, depèn de com sigui el resultat davant Cabo Verde, potser a Espanya li val l'empat.
0: Què deies, Uruguai, Eduard?
4: Perdoneu les distàncies, saltem les distàncies i respecte cap a Alemanya.
0: Perdona.
4: Home,
0: escolta,
4: per favor.
0: Alemanya ja fa anys
4: Alemanya és de les candidates a guanyar el Mundial junt amb Anglaterra.
0: Sempre és candidata, però últimament les últimes convocatòries...
2: No ha passat a fase de grups, les últimes dos Mundials no ha passat a fase de grups. És a dir, el Mundial de Qatar va quedar tercera, el Mundial de Rússia va quedar fora. És a dir, des del Mundial que guanyen, des del 2014, és fracàs tras fracàs, igual que ha fet Espanya. És a dir, són països gairebé...
0: Una cosa és que no t'agradi, Eduard, que no t'identifiquis, i una altra és valorar la qualitat del conjunt.
4: No he dit que no m'agradi, Això ho heu donat per suposat.
0: Ah, sí, clar. Sí, això és veritat.
1: No.
2: Però tu
0: no t'identifiques amb la selecció espanyola, no?
4: No, zero.
0: Ja, molt bé.
2: Però doncs... jo crec que Espanya forma part d'aquest primer gran bloc de favorits, juntament amb Portugal i França. Sí. Jo crec que són les tres seleccions que a priori haurien de ser les principals candidates.
0: Acabem amb el Mundial, i abans de marxar molt ràpidament ja tenim final de la CB. Malauradament no pot ser final catalana, perquè el Joventut va caure en els tres partits contra el València, que sembla el gran favorit. Comencen dijous a les 8 del vespre al Roig Arena, els dos primers partits a València, i després continuen per Barcelona. Alguna cosa a dir sobre aquesta final, molt ràpid?
4: Sorpresa,
2: València molt favorit,
4: sorpresa.
2: Tot el que sigui que el Barça intenti forçar un quart o un cinquè partit, per mi seria un miracle.
0: Val, Eduard, vinga, tu, què?
4: Sorpresa, no m'esperava pas que arribi a la final.
0: També és veritat. Miqui?
1: Guanya el Barça, i molt fan del porter de Cabo Verde, que es diu, i és un nom semblant a la ràdio, Bozinha.
0: Bozinha.
1: Bozinha, sí. La Bozinha, esperem que la tingui el Raúl el dilluns bé. Seria
0: això estaria molt bé.
2: Si no, estaria a Cabo
1: Verde.
2: Que sigui
1: Bozi, no Bozinha.
0: Si no, això, l'enviarem allà a Cap Verd a veure què troba. Senyors, que vagi molt bé, continuem parlant, que ens queden algunes tertúlies, no gaires, però algunes.
4: I força Sabadell,
0: sí, senyor.
2: Moltes gràcies, Eduard.
0: Que vagi molt bé.
1: Una abraçada.
0: Bona tarda, adéu-siau. Adéu.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat. Música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Els dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM, a Prat Ràdio.
5: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
6: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
5: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
6: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
7: El Prat Radio, 91.6 FM.
8: Són les 5.
9: Serveis informatius, el Prat Radio.
10: Bona tarda, els parla Ivan Conde. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. L'acord redueix lleugerament el nombre d'acomiadats en l'ERO, que passa de 210 a 195, però sobretot millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades. Un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya han votat a favor de la proposta de l'automobilística. Això sí, amb un quòrum desigual si mirem planta per planta. Mentre que el Centre d'Àrees Flexibles del Prat i el Centre Tècnic de Zona Franca el sí ha superat el 96%, el Centre de Recanvis de l'Estruc el sí ha aconseguit el 60% dels suports. Pel que fa als 195 acomiadaments, s'estableixen tres categories de compensacions segons l'edat. Els nascuts a 1971 o abans, és a dir, totes aquelles persones de partir de 55 anys, se'ls oferirà un pla de rentes amb què rebran un 80% del salari net fins als 62 anys. En el cas de les persones nascudes l'any 1972, aquest pla de rendes baixa al 75% del salari net. Per als menors de 54 anys no hi haurà pla de rendes, sinó que rebran una indemnització de 50 dies per any treballat i un afegit de 750 euros per cada any treballat a l'empresa. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les properes eleccions municipals del 2027. Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania, tot en un acte on també hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. I el president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de Fundesplay i s'ha reunit amb l'alcaldessa, Alba Baujordà, i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. Bou i Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten tots dos municipis, com el sensellarisme, l'habitatge públic i la seguretat.
9: Esports.
10: L'Associació Esportiva Prat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després del succeït aquest cap de setmana. Per una banda, la Pobla de Mafumet ha assolit l'ascens a Tercera. La part dolenta és el 3-0 que ha patit el Badalona a Compostela. Necessitarà el Badalona remuntar aquest diumenge perquè el Prat de retruc sigui equip de Tercera Federació.
8: I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.

0: A les 5 i 3 minuts reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit, Eduard Sánchez. Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs, de moment, tot i que en general el trànsit és més o menys fluid, sí que hem de destacar algun punt amb incidència, especialment la C-58, on a causa d'un accident a Badia del Vallès, en sentit Terrassa, ha estat una estoneta tallada a l'autopista en aquesta direcció. Ara el que queda, de moment, és un sol carril obert i d'aquí, per tant, un tram d'aturades que arriba ja més o menys a la zona de Ripollet, quasi tocant a Montcada i Reixac, fins a aquest punt de Badia Vallès, com dèiem, en sentit nord. Afectada també de retruc la B30 al lateral de l'autopista P7 a Barberà del Vallès, quan connecta amb aquesta C58, i també la pròpia autopista P7 entre Santa Perpètua i Barberà en sentit de Tarragona. Tret d'aquesta zona, amb evidents complicacions, a la resta, el que dèiem, el trànsit va fent amb alguns punts una mica més carregats, com les dues rondes, per exemple, Barcelona en sentit Trinitat, o en el cas de l'autovia 2, aquí tenim aturades entre l'Hospitalet i Cornellà de sortida en sentit Lleida, en aquest cas a causa d'un vehicle variat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Eduard. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: El nostre company Sergi Estapé ens descobreix ara el terrassenc Lluís Martínez, una persona acostumada a fer quilòmetres al voltant o al volant d'un camió i amb inquietuds que sembla que són molt interessants. Molt bona tarda, Sergi.
1: Bona tarda, doncs estem amb el Lluís Martínez, com comentaves. Què tal, Lluís, com estàs?
2: Hola, bona tarda. Bé, molt bé, molt bé.
1: Escolta'm una cosa, va, comencem una mica. El primer que vas començar així a treballar va ser de cambrer, no?
2: Sí, això mateix.
1: Que vas acabar els estudis i no vas voler continuar, o com va anar això?
2: Bé, no, les necessitats de casa més aviat em van obligar a haver de treballar, però, bueno, no vaig poder acabar els estudis realment.
1: Mm-hmm.
2: No? I bueno, però, és la vida.
1: Sí, sí, no? Llavors comences, bueno, és molt clàssic, no? Molta gent ho hem fet, no?, de cambrer, i després també vas treballar a alguna fàbrica, no?
2: Sí. Realment, o sigui, deixes el món de l'hostaleria, doncs perquè realment és una feina que crema bastant, atendre la gent i demàs, a més moltes hores i tal. I, bueno, agafes l'oportunitat de fer 8 hores, estar més tranquil, i, bueno, vaig provar i endavant vaig estar una temporada, sí.
1: Molt bé, fins que va arribar un punt que fas una mica un canvi a la teva vida quan et vas treure el carnet de conduir camions, no? Com, no sé, si és ja vas fer-ho... No sé, molta gent ho feia a la mil i no sé quan ho fas. Tu quan decideixes treure't aquest carnet?
2: Mira, justament, jo vaig tenir l'oportunitat de treure'm els carnets a la mil i realment pensava, jo caminer, per què? O sigui, no veig la necessitat ni m'agrada ni res. I després, amb els anys, curiosament, me vaig veure una bona oportunitat de guanyar bastant diners, encara que fos sacrificat, i justament m'hi vaig haver de posar, doncs, per això. Però sí, l'oportunitat la vaig tenir, la tenia davant i no la vaig agafar.
1: Mm-hmm. Molt bé, comences llavors a treballar, bueno, a conduir camions, no?
2: Sí, a fer internacional i, bueno, a patejar carreteres d'Europa, sí.
1: Però va haver un moment que diríem que ho feies pel teu compte, no? Eres com... Bueno,
2: sí,
1: portaves tu...
2: Realment, quan jo vaig començar, bueno, i ara també una mica, perquè per ara hi ha manca de conductors, doncs ja no és tan estricte així. Realment les empreses, si no tenies un mínim de 2 anys d'experiència, no t'agafaven. I aleshores, doncs clar, per agafar aquesta experiència o posaves pel teu compte, ho era molt difícil que algú et donés l'oportunitat, tenint en compte, clar, que et donen al teu càrrec una màquina que pot valdre, doncs, més de 100.000 euros, tranquil·lament, depèn, val molta pela, i clar, posar amb una persona novel una màquina així, doncs és molt confiar.
1: Mm-hmm. Però arriba un punt que, bueno, el que dèiem, no?, que treballaves pel teu compte, però finalment decideixes, doncs, dir, bueno, deixo aquest camí i tu començo a treballar per altres, no?
2: Sí, Sergi, perquè és que realment l'època que jo vaig estar d'autònom, realment els 2 primers anys van ser anys realment molt bons, i la resta van anar cap avall de tal manera que em vaig arruïnar 3 vegades. És que no hi havia vida, no es vivia, no hi havia vacances, no hi havia hores, tot eren maldecaps, tot eren preocupacions. Aleshores, quan, gràcies a Déu, per obligació, perquè jo treballava per una altra empresa, aquella empresa va tenir un problema i vam haver de deixar de facturar, doncs em vaig veure amb l'obligació de mirar de vendre-ho tot i de treballar per compte meva. I llavors, realment, la meva feina de camioner realment va començar a ser rentable quan vaig treballar per algú altre.
1: Mm-hmm. És molt diferent, no? És un altre tipus d'obligacions, no?
2: Molt. O sigui, és fer la mateixa feina amb la diferència de que, exacte, la paraula és aquestes obligacions. T'oblides del preu del gasoll. Jo sabia el preu, més o menys, no, potser és exagerat, de totes les benzineres al gasoll, el preu que estava abans. Ara t'asseguro que no sé ni el preu que va. No ho sé. Mm-hmm. M'entens? El gasoll, les rodes, les assegurances. Qualsevol reparació que tinguis de cotxe, perquè facis una idea, amb un camió es pot multiplicar per 3 o per 4 el seu cost. Clar. Aleshores, clar, has de fer una bona facturació. La majoria d'empreses paguen per quilòmetres. Si no fas quilòmetres i estàs esperant a llocs o tens un problema en el camió, el que sigui, no estàs cobrant res. Aleshores, això es nota molt.
1: Mm-hmm. El que sí que en parlàvem un dia, sigui pel teu compte o sigui treballant per un altre, és una feina en la qual us trobeu sols, no? Bueno, és molt solitària, no?
2: Sí, clar, realment o et trobes amb companys o així, o realment no. I abans sí que hi havia molt l'esperit de germanor amb el transport. I també els viatges es quadraven molt perquè anéssim més d'un company a la mateixa ruta. I anaven un amb l'altre. Abans quasi tots portàvem l'emissora de radioaficionat i ens van comunicar, no xerràvem tot el viatge. Ara no, ara per les presses, per el que sigui, tot és molt més individualitzat i tothom va molt a la seva i és molt solitari. I o et crees unes distraccions compatibles amb la conducció en tema, evidentment, o ho portes malament.
1: Entre elles distraccions, ets un fan d'escoltar la ràdio, no?
2: Molt, molt. Jo tinc unes rutines de ràdio que pràcticament tota la ràdio, bàsicament és Catalunya Ràdio, és RAC1, a l'informatiu m'enxupo a l'informatiu de la tele de Terrassa al vespre, i bueno, i si quan puc me l'enxufo per internet, amb la tablet. Escolto la nit esfèrica, que és un programa també de Ràdio Terrassa,
1: sí,
2: que és dels millors programes de la ràdio espanyola catalana mundial. La sèrie és un solete, bueno, és que bueno, són meravellosos. Són un programa molt dinàmic, la veritat, amb unes seccions, i quan s'ajunten tota la crew és que estan zumbats, foten una tertúlia entre una secció i l'altra, van ajuntant comentaris i estan com un llum, és divertidíssim.
1: Bé, de fet la nit estèrica en vam parlar aquí amb a la secció que tenim al viatge al centre de la ràdio, en vam parlar fa unes setmanes i vam parlar amb l'Ester, que realment, com dius, doncs fan un programa divertit,
2: sí,
1: i per això ho vam...
2: És molt interessant,
1: T'ha entrevistat a tu o no?
2: No, encara.
1: Encara no? Doncs li haurem de dir a l'Ester que t'entrevisti un dia que parli amb tu. Escolta'm una cosa, una cosa que també parlàvem anteriorment és que potser a vegades els camions no... Diríem que no són molt valorats per la carretera, no? La gent es queixa molt, diuen que molesteu, què em pots dir d'això?
2: Clar, bueno, realment nosaltres, jo ho entenc, o sigui, hem de tenir en compte que anem carregadíssims. Aleshores, clar, són vehicles lents, ja diuen, els carrers que ja fem quan anem en pujades són carrers de vehicles lents, i estem molt limitats, i falta moltíssima pedagogia, ja no del camí, de la carretera, moltíssima. Un camió no només molesta quan estan avançant, perquè anem limitats de velocitat, i sí que és cert, sobretot la gent es queixa dels avançaments, i sí que és cert que si l'avançat no agafa la il·luminació que necessita i baixa un parell de puntes la velocitat, allò va més ràpid i es pot fer llarg. Però clar, també hem de pensar que amb 40-42 tones, el fet d'haver de frenar el camí, recuperar la velocitat de tot aquell pes, és una borrada. Vull dir que hem de ser més conscients de que un camió és absolutament necessari per les vides de tothom, perquè és que un camió ho transporta tot, des d'un bolígraf que tinguis a la mà, fins a la nevera que tens a casa, fins a la bombeta que canviaràs demà perquè se te fos. Absolutament tot, un cordó de sabata, tot. Aleshores, hem d'acceptar els camions com a bé necessari o com a mal menor. Però, clar, és molt important, a la carretera es necessiten camions encara que pesi. I és fotut que, mira, ara justament aquesta setmana ja han començat les restriccions de l'estiu perquè la gent, evidentment, vol anar a la platja, tal, tal, tal. Un camioner que porta el telèfon fora de casa i pot arribar a les 11 a casa seva, s'ha d'esperar perquè l'APC està tancada de 10 a 12 del migdia pel camí. Que potser és bona feina perquè ja només ens faltaria els camions a les retencions, sí, però que se'n va de vacances a passar un dia tranquil·lament sense pressa relativa, o la pressa que té se l'autoimposa perquè realment té festa, no se'n dona compte que aquell senyor que l'estàs callant perquè et pos davant mil coses, aquell senyor porta hores treballant, vol anar a casa, que porta tota la setmana fora, i s'ha d'esperar les dues perquè tu, amb tot el dret i tot el que tu vulguis, vols anar a la platja. És una qüestió de pedagogia, com t'he dit abans, jo crec,
1: Bueno, i de fet, suposo també que pagueu a vegades justos per pecadors. Segur que hi ha camioners que fan alguna cosa que no s'ha de fer, però també hi ha conductors, motoristes, etc. Per tant, no s'hauria d'estigmatitzar a ningú, no?
2: Mira, això és qüestió de traça en la teva feina. Quan tu estàs fent contínuament una feina, la comences, estàs aprenent i estàs molt atent a la feina. Quan la teva feina és una rutina, et permet, jo què sé, doncs, engegar-te un cigarret, o donar-li un cop d'ull a un WhatsApp que t'ha arribat, o jo què sé, o mirar enrere i tornar a la màquina perquè ho fas cada dia. M'explico. La rutina crea hàbits, bons i dolents. I en aquest cas, doncs, el camioner domina la seva màquina perquè està 15 hores fent de caminer cada dia, repeteixo, 15 hores cada dia a la seva feina.
1: Faré l'última pregunta, sí, d'aquest tema, després passem a altres. Vas fer transport internacional. Això també, bueno, et dona un bagatge, no? Has conegut molts països, això déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, això és una mica trampa, també, perquè realment nosaltres som, entre cometes, experts en autopistes i polígons. Sí, clar, jo he anat, encara t'ho matiso més, he passat mil vegades per París, per Colònia, per Múnich, per Londres, però tots són els perifèrics. Quan realment tens la sort de gaudir d'una ciutat és perquè has pogut col·locar un cap de setmana que passes fora de casa teva, has pogut col·locar el camí en un lloc relativament segur i proper en algun lloc, perquè clar, depèn d'on te'l deixis, ni tens autobús ni taxi ni res, no coneixes la zona, no és fàcil. Els viatges sí, però es veuen autopistes i polígons, és a dir, traiem-nos del cap el romanticisme de que un camioner és, com deia un polític que ja va morir que fa molts anys, que tirava molt a la dreta, que érem turistes pagats.
1: Uh-huh.
2: És això. Sí, aquell senyor Iribarne. Deia que érem turistes pagats. No, no és així. No, senyor.
1: El Lluís, com dèiem, ha treballat a cambrer, a fàbriques i tal, és camioner, però hi ha una cosa que t'hauria agradat potser més, no?, que seria una mica el món de la faràndula, no?, dedicar-te a l'espectacle, no?
2: Sí, jo de petit sempre, bueno, sempre m'ha cridat l'atenció, les llums, el brilli, l'espectacle, a veure gaudir a la gent, a mi això m'omple moltíssim, és divertidíssim ser la persona que estàs fent riure a la gent, i amb tu, o amb tu o de tu, a mi és realment igual, el que m'interessa és que la gent li provoquis un somriure o un bon riure perquè aquell dia canvi, si no és massa bo. M'entens? Per mi és genial, a la vida és bàsic. I bueno, sí, de petit voldria ser això. Però, clar, doncs la vida, les circumstàncies, ja sabem, les costumdantes, que els artistes estan mal mirats i tot, doncs la vida porta cap a altres cantons. Però sí, realment, quan hi ha uns hàbits de conducta generalitzat que van contra la personalitat d'una persona, és complicat tirar endavant. No, complicat no, si ja no ho optes, ja no és una possibilitat. I també m'has compte amb el temps bueno, que sí que era una possibilitat.
1: Uh-huh.
2: Ja està, però ja està.
1: Has pogut, diríem, fer després com amateur? No sé, perquè em vas dir que t'agradava, més agradat ser actor, cantant o balleria, has pogut fer alguna cosa o no?
2: Sí. No, mira, realment no he pogut, doncs, per justament per el que et deia, no? Per la meva feina, perquè faig una hora, 1.000 hores al mes, i moltes vegades fer activitats grupals com teatre o espectacles o així, jo penso, tampoc he trobat, cuidado, però t'ha de crear una mica de compromís per respecte als teus companys i temps durant la setmana per fer assajos, per parlar les coses, per fer reunions, coses que jo haig de descartar de primera mà i només compto ara, en pràcticament tots els caps de setmana, però abans encara menys, abans no, m'explico? O sigui, tot això, que, individual, doncs no, perquè no... Jo necessito algú que m'entendi de fora de la cortina de l'escenari i em planti davant de la gent, m'entens? I si no tinc ningú, quan ja feia sol, doncs no ho faig.
1: I em comentaves també que, tenint en compte les hores que estàs fora, quan estàs per aquí t'agrada estar amb la teva gent, amb la família, amb els familiars...
2: Clar, llavors amb ells sí que fotem show, o fotem un karaoke, que ens ho passem bé, allò, coge aire, deja ja la nota, que te vas a ahogar, aquestes coses així. No sé, ens veiem molt, ja està. Però sí, la qüestió és intentar disfrutar tot el moment que podem. Això és important.
1: Sí, perquè també no cal ser un professional, no? O sigui, pots fer espectacle, com dius tu, no? Allà amb els amics, i mira, escolta, fer uns riures, uns acudits i cantar, no?
2: Clar, com molt bé deies abans, jo em passo el dia escoltant la ràdio, però a part d'escoltar programes de tertúlies, d'informació, de tal, tal, busco molt programes que em facin riure.
1: Clar.
2: Aleshores, vulguis que no, subliminalment, d'allà treus moltes tonteries per fer riure, i jo mateix, o sigui, jo també passo teta, jo també ric, perquè a vegades se m'acudeix de la genada, que és que abans d'explicar-la no em dona temps i ja m'estic tapant de riure, m'entens? O sigui, bueno, va com va, per això.
1: Doncs avui hem conegut una mica més el terrassenc Lluís Martínez, camioner i una persona que li agrada doncs el món de l'espectacle, perquè no, i que sempre que pot, encara que sigui en plan aquí dintre les seves amistats i les seves familiars, pot fer una mica el xou. Lluís, moltes gràcies per passar avui pel Connectats.
2: Sergi, deixa'm dir una cosa molt petita, per favor. M'enganxes, que estem gairebé tornant del Gay Pride de Sitges, i el que vull dir, una cosa que crec molt important, respectem a tothom, estimem a qui vulguem estimar, siguem lliures, i no jutgem a qui vols estimar, perquè realment penso que ens enamorem de persones i no de cossos. I tirem endavant estimant a qui tenim a la vora i païm tot el que com puguem la vida que ens toca, perquè la vida és una merda. Però depèn de nosaltres, sí, la base, o sigui, els problemes i aquestes coses ens ho porten la vida. Depèn de nosaltres, amb un somriure, tirar endavant, perquè amb voluntat i amb carinyo i amb amor t'has tirat endavant. Ja està, cert.
1: Molt bé, Lluís, moltes gràcies.
2: Per favor, un plaer. Gràcies. Adéu.

0: Sabíeu que la ciència s'il·lustra? Doncs sí, les molècules són més fàcils d'entendre si hi ha algú que els hi dona forma. Avui coneixem aquesta faceta de la mà de la il·lustradora científica i artista Maria Àngels Vilella. Maria Àngels, molt bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Explica'ns per què la ciència necessita il·lustracions.
1: Doncs crec que és perquè els conceptes científics sempre són molt complicats, vale? Si no ets científic pròpiament, et costen moltíssim més, però si algú hi posa color i forma, doncs sí, els acostes més, no?, a la gent que no els entén perquè no els estudia directament.
0: Perquè
1: no?
0: sembla una mica abstracta, no?, la ciència.
1: Per mi ho és, absolutament. Jo sóc filòsofa. Llavors jo vaig anar a parar en un centre tecnològic, vaig treballar molts anys en un centre tecnològic i vaig anar canviant de centre tecnològic. Finalment vaig anar a parar a l'ICM2, allà vaig començar a il·lustrar i ara estic a l'ICMAP i continuo il·lustrant. Jo no sóc científica, però sí que crec que quan els científics em traslladen els seus estudis, les seves investigacions i demés, i jo els intento donar forma, doncs crec que aconsegueixo acostar-la a la gent que no és científica.
0: Està molt bé.
1: No sé si t'he respost, però...
0: Sí, no. Jo crec que trobes el punt ideal per fer aquesta interpretació, que després...
1: Exacte, sí. Exacte. I li dono una miqueta de... Li trec la realitat i li dono la part més plàstica, la part més creativa, no?
0: Exacte.
1: La part única, diguem, no?
0: I escolta, en què et bases de referència per fer les il·lustracions de molècules, cèl·lules, partícules, òrgans?
1: Heu de pensar que jo quan il·lustro el que estic intentant és transmetre una investigació concreta, ¿vale? Perquè els científics el que fan és publicacions. Vale, ells publiquen a revistes científiques de renom. Vale? Llavors, en aquestes publicacions, moltes vegades els demanen si volen presentar també una il·lustració que acompanyi, per fer més accessible la investigació en si.
0: Exacte. Vale?
1: Llavors, el que faig és posar-me en contacte amb els... Bueno, ells es posen en contacte amb mi, vale? Els investigadors es posen en contacte amb mi, em diuen, mira, tinc aquesta publicació en breu, m'han demanat que la il·lustri, vale? Llavors m'agradaria que tu m'il·lustressis aquesta investigació. Llavors m'expliquen una miqueta la investigació, m'expliquen una miqueta la idea que tenen, i després jo començo amb la idea que tenen, jo els faig preguntes per treure una miqueta l'entrellat del que tenen al cap, perquè el que costa en la meva feina és...
0: Interpretar.
1: Clar, entendre què volen i fer-ho de la manera que ells volen, vale? Llavors ens fem sempre una primera entrevista, jo els faig un primer esbós, fem una segona entrevista, fem uns canvis en aquest esbós i anem treballant d'esbós en esbós fins que em diuen això sí, vale? I després això sí vol dir acabo el dibuix, acabo la il·lustració, la colorejo, li dono forma, li poso tots els tons, els colors i demés, i llavors l'entreguem, no? L'entreguem a la revista en si.
0: I ells són exactament els científics qui donen l'okay a la teva interpretació?
1: Sí, perquè ells tenen... Hem de fer un dibuix bonic, però científic alhora, val? Llavors jo el que faig és donar-los la forma bonica, diguem, i il·lustrar-ho perquè quedi accessible, vale? I s'entengui, però llavors ells m'han de donar l'okay científic. És a dir, aquella il·lustració ha de tenir significat científic.
0: Clar.
1: Llavors, sí que són ells, en definitiva, quan ells em donen l'okay científic, jo li poso color i alegria, vale? Però l'okay científic hi ha de ser.
0: Val. I ha de ser, com més fidel a la realitat, millor.
1: Millor, sí.
0: Exacte.
1: Sí. Llavors també hi ha un altre okay final, que són les revistes científiques. Les revistes científiques acaben donant també un okay perquè o t'ho publiquen o no t'ho publiquen. Saps què li he dit?
0: Sí.
1: Per tant, a la publicació final el donen també a la revista.
0: Val. Hem parlat del procés, que ja ens hem fet una idea, més o menys, però parla'ns de les eines. Quines eines utilitzes?
1: Normalment treballo amb digital, vale? A no ser que els científics em demanin el contrari, treballo amb digital, perquè com que hem d'anar canviant el disseny sobre disseny, saps? O sigui, de l'esbós, canviar coses, a l'altre esbós, canviar coses, i així vaig fent. Si ho fes amb pintura o amb dibuix, sí, seria sempre molt més complicat. Al fer-ho en digital, puc treballar per capes. Llavors, vaig canviant capes, vale? Això no els agrada, canvio aquesta capa. Això no els agrada, canvio aquesta capa. I com que tot ho faig per capes, perquè ara ja n'he pres, al principi em va costar una mica, però ara ho faig tot per capes. I quan se m'acaben les capes, faig un copy-paste, uneixo les capes que sí que m'han dit que estan ok i obro capa nova, vale? I així vaig treballant i em facilita moltíssim la feina.
0: I quines són les dificultats principals de la il·lustració científica, o almenys les que amb les quals tu t'hi has trobat?
1: Per mi, que faig científica però no faig, per exemple, no faig natura o no faig fauna ni flora, vale? Faig científica purament, faig molecular, faig he fet una miqueta de tot, però sí que faig mobs, coses una miqueta més abstractes, vale? El que més em consta, a mi el que més em costa és que el que jo dibuixo sigui fidedigne al que ells tenen al cap. Vale? O sigui, posant-se aquest diàleg inicial que tenim els investigadors i jo, és bàsic per mi, perquè quan jo ja capto la idea que ells tenen, llavors tot és molt fluid. Però fins que no ho capto, a vegades costa una mica, saps, entendre què és el que ells tenen al cap i com m'ho transmeten. Però aquest és el punt, diguem, més complex.
0: Sí. I és art, la il·lustració científica? Què diries?
1: Oh, i tant. Sí? Oh, i tant que és art. A veure, hi ha d'haver-hi un trasfons molt científic, o que s'ha d'entendre la part més científica en aquesta il·lustració, però en definitiva estic fent una il·lustració i li poso tot el meu amor i tot el meu art. Haig de dir que sí que és art.
0: Explica'ns, a Maria Àngels, quin projecte dels que has desenvolupat t'ha marcat i per què.
1: Home, mira, aquest any vaig fer una cosa que em va agradar moltíssim a la 25a Escola de Materials Moleculars que es va organitzar des de l'ICMAP a Sitges, vale? És com un congrés que dura 5 dies aproximadament, vale? I els organitzadors del congrés em van demanar que fes el premi honorífic, perquè com que feia 25 anys que l'escola es va fent, vale? Els hi vam fer un premi honorífic a les 3 persones que van fundar l'escola, i em van fer una il·lustració científica per aquestes 3 persones. I per mi això ha sigut un repte molt bonic, perquè no era tan científica la il·lustració, sinó que era més artística, vale? li vaig donar tot el meu rotllo artístic, i després ells em van dir quins punts científics volien que predominessin i que es veiessin. Però va ser com molt creativa i molt oberta, i la veritat és que vaig disfrutar molt.
0: Abans parlàvem de les capes, no? Quan fèiem referència a les eines que utilitzes perquè treballes en digital, com ha canviat el vostre ofici la intel·ligència artificial?
1: A veure, la intel·ligència artificial no és el dibuix en digital, vale? Jo treballo en digital, vull dir que treballo en un programa que es diu Procreate, que el que fa és donar-me les eines, facilitar-me les eines que hi haurien en una llibreria, en una papereria i en una tenda de pintures, vale? Totes aquestes eines les tinc compilades en un iPad, vale? Amb un programa que m'ho facilita, que és el Procreate. Però, a part, hi ha ara la intel·ligència artificial, vale? La intel·ligència artificial, quan s'utilitza obviant la nostra feina, és un problema. És un problema perquè ens pot prendre feina, val? Però si aprenem a usar-la i si entenem que pot arribar a ser un, diguem, una eina més, sí, vale? Pot arribar-nos a ajudar, val? El que no es pot és agafar la intel·ligència artificial i dir-li, fes una portada científica, agafar aquella portada i posar-la en una revista. Això no. De fet sempre hi ha, la intel·ligència artificial encara no fa portades científiques que tinguin tota la coherència i que siguin el bonic que volen els científics, vale? Però sí que els científics moltes vegades m'han agafat i m'han dit, mira, jo li vaig dir a la intel·ligència artificial que em fes aquesta idea, vale? I fan un prompt i el que els agrada d'aquell prompt o d'aquells quants, uns quants prompts que han fet, em diuen, mira, m'agradaria que això fos barrejat amb això, que això hi hagués això aquí, això allà, ta, ta, ta, i et donen una mica la idea que ells tenen al cap que els hi ha fet la intel·ligència artificial. Llavors jo, amb totes aquestes idees barrejades, faig una portada que queda estupenda. Saps? Sí, sí, i que sí. També es pot entendre la idea, la intel·ligència artificial ha vingut aquí per quedar-se. Per tant, hauríem d'aprendre-la a utilitzar correctament.
0: Molt bé.
1: I d'aquesta manera, com una eina més, doncs jo crec que és una manera correcta d'utilitzar-la.
0: I tu quan vas començar en aquest sector?
1: Doncs mira, un científic va confiar en mi perquè va veure com treballava, perquè jo soc artista, vale? Jo faig dibuix, pintura, faig grafiti, inclús faig una miqueta d'escultura, faig còmic, vale? I va veure com treballava i em va dir, ostres, no em faries una portada científica? I vaig pensar, aquest investigador l'haig d'anomenar, vale? Es diu Daniel Maspoc, i la veritat és que ell em va obrir les portes en aquest món i vaig estar treballant amb ell aquesta primera portada científica i vaig disfrutar moltíssim, em va agradar molt, i a partir d'ell doncs, he anat tenint altres investigadors que m'han obert les portes, no? I mira, ja hi estic posada.
0: Podem dir, doncs, que hi has arribat una mica per casualitat.
1: Sí, sí, sí.
0: No?
1: Sí, sí.
0: Però si algú et preguntés, sí. Maria Àngels, com s'hi arriba a ser il·lustradora científica, què li diries?
1: Doncs dibuixant una mica, dibuixant molt, vale? Però sí, has de tenir un cop de sort també per entrar. Sí. Tot el tema de l'art, tot el tema dels artistes, en definitiva hem d'estar en el lloc oportú havent treballat molt. En algun moment, saps? En algun moment concret de la teva història de treball pots tenir sort i pots entrar en un camí que potser no tenies ni previst. Com
0: que descobreixes, no?
1: Sí, el descobreixes així nou per tu i al final pues, t'agrada i t'enganxa, no? I llavors el promociones, llavors intentes donar veus de que ets il·lustrador científic, intentes posar-te en contacte amb altres científics, envies currículums, bueno, tot, no? Però sí, jo diria que és una mica, a vegades treballar molt, això sí, però un cop de sort.
0: Doncs t'agraïm moltíssim, Maria Àngels Villella, que avui ens hagis acompanyat al Connectats per descobrir, doncs, una, podríem dir que una tasca, una feina que no estàvem gaire al dia. Per tant, avui ens has il·lustrat, i mai millor dit, amb la teva experiència. Maria Àngels, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat a parlar-ne.
0: De res. Adéu-siau.
1: Adéu, bona tarda.

Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

Hola, bona tarda, sóc l'Anna i avui us vull recomanar la cançó de Kiss Me, de Sixpence, None the Richer, que és una de les meves cançons preferides, ja que fa molts anys me la va ensenyar la meva mare. Adéu.

0: Diuen que l'escriptura és terapèutica. Escriure ajuda a canalitzar emocions i gestionar moments difícils, però també pot ser una afició que compartir amb altres persones. El Centre Cívic Sant Jordi, Ribera Baixa, situat al Prat de Llobregat, organitza un grup de trobada quinzenal pensat per a persones amb ganes d'escriure, experimentar i compartir. Avui volem conèixer com funciona aquest grup i també els beneficis que aporta a les persones que hi participen. I per això marxem al Prat, als estudis del Prat Ràdio es troba la Isa Gonzalo. Molt bona tarda, Isa.
1: Bona tarda. A les trobades es busca generar un espai creatiu on llegir textos i també provar idees. Per parlar-ne, ens trobem amb la gerent del Centre Cívic Sant Jordi i Ribera Baixa, Yolanda Soriano. Bona tarda. Una mica l'objectiu és fer servir el centre cívic com un punt de reunió entre diferents grups, oi?
2: Sí, exacte. Des del centre cívic la nostra vocació des de fa ja molt temps és això, que la gent, al tractar-se d'una oferta formativa d'iniciació, el que ens passava, el que havíem detectat, és que la gent s'iniciava reiteradament. Hi havia un punt que era, ja no sabes, ja, o sigui, tu ja sabes mucho per estar fent iniciació al ganxet o el que sigui. Llavors vam estar donant-li voltes a com podem fer per donar continuïtat precisament a aquesta gent que té ganes de continuar practicant i ja no pot fer dintre l'oferta formativa perquè és una oferta formativa d'iniciació. Llavors van sortir aquesta idea dels grups de pràctica. La veritat és que amb els arts visuals, tot el tema del fet a mà, doncs de seguida s'hi van enganxar, perquè a més era gent que portava molt de temps al centre cívic, també hi havia entitats que tenien ganes com de provar això, que no fos una activitat guiada per una tallerista, sinó que elles mateixes poguessin ser les protagonistes d'aquesta experiència d'aprenentatge, també com a espai de trobada. I hem anat provant amb les diferents disciplines que tenim al Ribera, no? I la veritat és que funciona, gastronomia funciona, arts visuals funciona, i ara, amb aquest nou encàrrec d'iniciar una línia de foment a la lectura dintre d'aquest pla lector que just va presentar la setmana passada, doncs vam començar a provar, no?, altres tallers que fins ara no havíem provat, com era el d'escriptura que vam fer el mes de febrer, i tachant, va sortir doncs aquest club d'escriptura que des del març, em sembla, no?, des del març que està en marxa, no?, amb aquesta línia de, doncs el que dèiem, de donar resposta a aquesta gent que s'inicia amb alguna cosa i diuen, vale, i ara què fem, no? I el centre cívic no sempre pot donar resposta, pues fem un altre curs, no?, perquè tenim una oferta formativa que és com trimestral, al mes de la tardor, a l'hivern, pues encara és més gairebé semestral, bueno, no? Llavors, doncs, intentem oferir, doncs, si vols venir, vine, t'acompanyem, t'ajudem en el que faci falta. També els tenim com a grups el que proposar i que ens proposin, perquè la idea també del centre cívic és que aquests grups de pràctica puguin anar més enllà del seu dia a dia i poder implicar-se en la vida del centre d'altres maneres i també...

0: receptores nosaltres de les propostes que puguin venir d'aquests grups, no? Per tant, bueno, allà hi ha un ecosistema molt xulo, la veritat, que fa que el centre cívic sigui un espai com molt obert, que puguis venir qualsevol dia de la setmana, perquè habitualment són grups oberts, en els que pots participar sense inscripció prèvia, i per Clar. Tant vol dir que una persona es pot apropar al Rivera i dir, avui què feu? I li podem oferir alguna cosa a banda de l'espai de trobada, no? Dels diaris i tal, doncs una activitat que si li ve de gust provar, pot provar, no? I si li ve de gust continuar, doncs pot continuar.
1: Clar que sí, doncs mira, saludem a dues de les integrants d'aquest club d'escriptura, com són la Raquel Mata i l'Helena Mari de Nova. Què tal? Benvingudes.
2: Hola.
1: Expliqueu-nos com va ser això de tenir vinculació amb el centre cívic, d'apuntar-vos a aquell primer curs que vam fer el mes de febrer-març.
0: Sí.
1: No?
2: Bé, doncs jo, per començar, que no sóc del Prat, em vaig mudar el 2025 i no havia vingut mai a un centre cívic. O sigui, el primer centre cívic al que he vingut és aquí al Prat. I vaig veure l'oferta formativa. Llavors, sempre m'havia agradat molt escriure, però mai m'havia atrevit a compartir res amb ningú. Però aquí al Prat hi ha tan bon ambient i ja havia conegut el centre cívic. I aquest taller era tan... s'anomenava...
3: El taller s'anomenava Saló d'Escriptura, de la Maria Roig, i el que feia era una escriptura creativa de la paraula i el cos, que això és, o sigui, involucrar el cos a l'escriptura. A més, clar, una de les coses que em va cridar l'atenció, perquè, clar, a vegades ho fem tot des de la ment i el cos es queda a part. Involucrar el cos d'una forma teatral, que ella, bueno, era el que volia fer, no?, el que impartia, i aquests exercicis teatrals, no?, o sigui, ficar el cos a veure què sent, no?, i com es desprèn i com practica després amb l'escriptura, per mi era molt interessant perquè no ho havia practicat.
1: Clar.
3: I això és una de les coses que em va cridar l'atenció.
2: Clar, i el poder-ho fer en comunitat i llavors tots des del mateix punt de la il·lusió, sí, posar-ho en comú i d'una manera guiat per començar d'algun lloc junts, no? Llavors vam fer aquest cap de setmana...
3: Sí, va ser un cap de setmana pel dematí, dissabte i diumenge. I el diumenge vam sortir tan il·lusionats, oi, ara què, no?
2: S'ha acabat això.
3: Ara què fem? I llavors ahir vam fer un grupet a totes les persones i a partir d'ahir doncs, vam anar al Ribera Baixa a demanar-li si podíem fer, bueno, utilitzar una de les sales per juntar-nos i a veure què sortia, no?
1: Clar.
3: No deixar-ho allí, perquè ja si ho deixes és com, ojo, i ara que volia continuar, no? No deixar aquesta... Perquè per mi l'escriptura és també una forma de buidar la ment i de tot això que veus i que tots els inputs, no?, que rebem o que rebo, ficar-lo d'una manera també, bueno, no sé si poètica o a l'estil, no?, propi de cada persona, i posar una part meva allà i compartir-ho, no?, també, perquè a vegades és tot per un.
1: Clar.
3: I no saps com l'altra persona, bueno, que veu, que sent o que és el que interpreta el que jo penso, no?, també.
1: Això et semblava interessant, Raquel?
3: Sí,
1: perquè
3: sí.
1: Clar, és veritat que l'escriptura com a tal és un exercici molt solitari.
3: Molt, molt solitari.
1: I per tant, això de compartir-ho...
3: Dóna vergonya.
1: Té un punt de vergonya, no?, de dir, ostres, val, sí, em donarà la seva opinió, però...
3: Que potser no era avui l'opinió, eh? Saps? Potser jo t'ho comparteixo...
2: Això també és opcional, eh?
3: I tu, val, que el que sentis, el que remogui, doncs és per tu i benvingut sigui. Però sí que volem, així, allí sí que volem opinió, el feedback,
1: clar,
3: és
1: clar,
3: molt... Molt xulo, perquè...
2: Però pots demanar que no te'n donin. Si jo et llegeixo això, vull compartir-ho i vull que em diguis fins aquí o fins allà. O sigui, és bastant...
3: Sí, això ho vam posar al
1: principi. És un espai segur,
3: perquè
1: ningú es jutjarà ni és un concurs.
2: No. Estem per aprendre, per crear juntes i per fer una cosa sense pressió.
1: Sí, això va començar d'una manera molt intuïtiva, però a partir d'aquí, la primera reunió que vau fer... Quines dinàmiques hi m'aplanteu? Qui agafa el rol de dir ara què fem conjuntament? Perquè, clar, això de tenir un grup on no hi hagi una tutoria, no?, una persona que faci el taller pròpiament, fa que tot hagi de ser una mica consensuat, no?
3: Sí,
1: com ho vau trobar?
3: Tot consensuat. O sigui, vam proposar, cada un proposava idees i des de... Com som diferents tipus de personalitat, que això també nutreix molt... oi, pues jo tinc aquesta idea, jo tinc aquella. Vam anotar, l'Helena, per exemple, és una persona superestructurada, no? Que organitza i està molt bé i tothom, clar, aprèn d'ella, no? I ens nutrim, no? I llavors vam proposar idees de que cada dilluns, no, el curset o el taller l'imparteix una persona, se'l prepara i de, llavors, perquè tenim una poetissa que és Laila. Bueno, no sé si vol,
4: sigui, els noms de una mica qui participa,
3: sí,
4: també per
3: saber. Sí, participa el Julio, la Maria, la Joana, l'Helena, a Laila, el José que va vindre ahir i jo, la Raquel. I llavors Laila té ja un llibre publicat també. I llavors l'últim que vam fer va ser amb ella, que li agrada molt la poesia i ens va donar unes pautes, van portar uns llibres i ella va dir, no? Vamos a llevar unos libros de poemas, cada uno escoge un poema, lo leemos.
1: Sí.
3: Y a partir de ahí elegimos unas frases, unas palabras y hacemos un texto directamente en el taller. Y llavors van fer uns poemes, que jo de poemes, pues, cero patatero.
1: Però bueno, d'una manera... Altra dia,
3: exacte. Sí. I llavors van salir uns poemes molt macos.
2: Clar, i lo xulo llavors és una moderació rotativa, de manera que no tens la pressió que de dues setmanes de, ostres, jo he de fer això ara aquestes dues setmanes i un altre cop les següents dues setmanes, sinó que si som sis, és una vegada cada... 6 per 12, saps? No,
1: clar,
2: no és tanta càrrega.
1: Seria una feina.
3: Sí, clar.
2: Seria una feina. Clar. I a més és la riquesa d'això, que l'Aila es poetisa, hi ha una persona a qui li agrada més novel·la, més fosca, al Julio li agrada més autobiogràfic, subvertit, però una mica autobiogràfic. Llavors, així no veus només el que t'agrada a tu i el que coneixes, sinó que tens oportunitat de veure una mica el que fa cadascú i provar-ho, i t'obliga una mica a ficar els peus en una cosa que no coneixies tant.
1: Ho haguéssiu fet vosaltres soles a casa escrivint? Això de posar-vos a fer poemes o a explorar d'altres gèneres?
3: Jo crec que no.
2: Jo
3: no,
2: sempre
3: sé
2: no.
3: O sigui, l'input, no, que l'altra persona et dona és, et motiva, no? D'alguna manera trobes la motivació, no fora, però sí la comunitat, o t'anima una mica a fer alguna cosa que diu, bueno, va, venga, vámonos todos, no? A hacer poemas.
1: Clar. No és difícil inspirar-se en una hora i mitja o dues hores que esteu allà i en aquell moment posar-vos a escriure? Perquè potser tens un mal dia i dius, ostres, justament avui no se m'acudeix res bonic, no?
2: Sorprenentment no és difícil quan estem tots allà. Bueno, jo ho percebo com molt més fàcil del que sembla que hagi de ser, perquè ja estem totes allà i tothom està en el mateix, a la mateixa línia, no? I dius, va, ara 20 minuts de fer només això. Sí. I com... no tens la preocupació d'haver d'estar a un altre lloc, he de fer allò...
3: O si m'equivoco o no surt bé, o si és... Va, venga, a practicar i el que salga, i a vegades surt coses molt xules, que després tens l'oportunitat de això de, que ha sortit a inici, doncs rectificar-ho, posar una altra cosa, llavors a vegades el que més costa és començar a escriure. Llavors és posar-se. Tu comences i del que surt, després fas una altra cosa o... Però és posar-te i escriure, i ja.
1: Així és.
3: Sense judici.
1: El bloqueig escriptor, no? Sí, moltes vegades, suposo que l'heu tingut, no? Sí. En algun moment de dir, uf, hi ha molta gent que espera la inspiració. No sé si això s'ha d'esperar o no.
2: És un múscul, també. Si no es practiques la creativitat, i no tot el que facis ha de ser perfecte.
1: Clar.
2: Llavors, si no et dones espai per ser imperfecte i per fer coses que no t'acabin d'agradar perquè no estàs tan inspirada, després la inspiració no t'arribarà.
1: Què us aporta escriure? Escriure perquè sí.
3: Que bona pregunta, Isa. Sí. Doncs a mi l'escriptura m'aporta totes aquestes idees que tinc al cap o de coses que veig que no se'n vagin. Posar-les en un paper. Sí. I m'aporta també m'enriqueix molt llegir també a altres persones per punt de vista que jo no he vist, no? No, o no coneixo, i llavors també això m'agrada molt, però a mi m'aporta una forma d'alliberar i de crear potser totes aquestes imaginacions que no es quedin al cap, sinó que posar-les en un paper també em donen un lloc buit per crear de nou en una altra cosa, ja sigui escriptura o altres coses de la meva vida. Això sí que em nutreix.
1: Que bonic.
2: Estic molt d'acord. A mi també... Me adhiero a todo lo que... tal. I també és un espai això de, per alliberar i per processar una mica. Moltes vegades et queden coses atascades i no acabes d'entendre el que està passant pel teu propi pensament. i posar-ho per escrit i estructurar-ho et dona una manera d'avançar. I no cal que sigui realment literal el que t'està passant a la vida, sinó crear una història fictícia també t'ajuda a processar la realitat que tens a fora. Llavors, és un alliberament del que tens a dins i de transformació del que t'està passant.
1: Sí. Per qui ens estigui sentint i potser digui, ostres, mira, jo escric, sempre he escrit, però no ho he compartit mai. No sé com portaré això de participar d'un grup. Esteu obertes a que més gent participi? Què li diríeu a una persona que s'ho estigui plantejant, el fet de participar del club d'escriptura, perquè pugui fer el salt i trencar aquesta barrera una mica de la vergonya?
3: Pues que venga.
1: Que venga, ho provi, no?
3: Que ho provi, sí, que no, o sigui que... O sigui, que la vida hay que tomar decisiones.
2: Wow.
3: Que es, o sea, que es probar, va, bueno, voy a probar, que allí estamos abiertos a escuchar nuevas ideas.
2: Y que no son profesionales.
3: No, res, son súper amateurs.
2: Sí, son... I no totes tenim intenció de...
1: Clar.
2: Algunes persones sí que els hi fa il·lusió publicar en algun moment, però no totes tenim intenció de professionalitzar el hobby, diguem. Uh-huh. És un espai de creació, sí, i creativitat.
3: Sí, d'escoltar-nos els uns als altres, de provar i de...
2: Sí, jugar una mica juntes. Sí. A més, és... No obligarem a ningú a llegir un text que no vulguin.
3: Sí, sí.
2: Evidentment. Sí, sí. És més divertit que ho llegim i al final, quan estàs allà, trob que no ens ha passat mai que algú digui no vull llegir-ho perquè em fa massa no. vergonya, no? Però no passaria absolutament res. Jo no havia compartit res mai del que havia escrit i ho he fet. I no ha passat res. Ha estat molt divertit. I estic aprenent moltíssim. També amb això crec que tenim l'oportunitat de millorar tècniques que ni ens hauríem plantejat.
1: Mm-hmm.
2: I d'experimentar coses que ens fan créixer com a escriptores i com a persones, inclús. Mm-hmm. I fer comunitat també.
3: Sí.
1: I trobar gent amb els mateixos interessos, no? Mm-hmm. I amb punts de vista diferents. Gràcies per acompanyar-nos i recordem aquest club d'escriptura del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa que hem volgut conèixer avui. Que vagi molt i molt bé.
5: Fins aquí arriba aquest Connectats de dilluns, obrint una nova setmana. Tornem demà, quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda, amb tota la versió de dimarts. Gràcies a tots, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.

0: la música del siglo pasado.
1: Música del segle passat.
0: La música del siglo pasado.
2: De la música del segle passat.
3: Música del segle passat.
4: Música del segle passat.
5: El dijous de 8 a 9 de la nit a la 91.6 de l'FM a Prat Ràdio.
6: Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
7: Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
6: Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi, no te puedes parar.
7: La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
8: El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Són les 6.
10: Serveis informatius, el Prat Ràdio.
9: Bona tarda, els parla Ivan Conde. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. L'acord redueix lleugerament el nombre d'acomiadats en l'ERO, que passa de 210 a 195, però sobretot millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades. Un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya han votat a favor de la proposta de l'automobilística, això sí, amb un quòrum desigual si mirem planta per planta. Mentre que el Centre d'Àrees Flexibles del Prat i el Centre Tècnic de Zona Franca el sí ha superat el 96%, el Centre de Recanvis de l'Estruc el sí ha aconseguit el 60% dels suports. Pel que fa als 195 acomiadaments, s'estableixen tres categories de compensacions segons l'edat. Els nascuts de 1971 o abans, és a dir, totes aquelles persones de partir de 55 anys, se'ls oferirà un pla de rentes amb què rebran un 80% del salari net fins als 62 anys. En el cas de les persones nascudes l'any 1972, aquest pla de rentes baixa al 75% del salari net. Per als menors de 54 anys no hi haurà pla de rendes, sinó que rebran una indemnització de 50 dies per any treballat i un afegit de 750 euros per cada any treballat a l'empresa. El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les properes eleccions municipals del 2027. Pérez ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania, tot en un acte on també hi ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, que ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics. I el president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de Fundesplà i s'ha reunit amb l'alcaldessa, Alba Baujordà, i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. Bou i Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten tots dos municipis, com el sensellarisme, l'habitatge públic i la seguretat.
10: Esports.
9: L'Associació Esportiva Prat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després del succeït aquest cap de setmana. Per una banda, la Pobla de Mafumet ha assolit l'ascens a Tercera. La part dolenta és el 3-0 que ha patit el Badalona a Compostela. Necessitarà el Badalona remuntar aquest diumenge perquè el Prat de retruc sigui equip de Tercera Federació. I fins aquí el butlletí informatiu. La informació torna d'aquí a una hora.
11: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa.
12: Picalletres. Presenta Tina Forés.
13: Hola família, com va? Què? Preparats per jugar? A punt per un nou Picalletres? Als estudis de la xarxa de comunicació local ja tenim el cap a la feina per no badar gaire en els pròxims minuts. Els qui segur que intentaran no badar són els participants d'avui, que deuen estar neguitosos per començar ja. A veure com es desenvolupa el programa d'avui i si aconsegueixen un bon grapat de punts que els classifiqui al nostre Pica Ranking. D'aquí una estona ho sabrem. Vinga, coneguem els nostres protagonistes. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a l'Ametlla de Mar i cap a Castellà del Vallès.
12: Picalletres,
14: el concurs que juga amb la llengua a la teva emissora local.
13: Contactem amb Francesc Callau, que ens parla des de la Cala Ràdio, a l'Ametlla de Mar. Francesc, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
15: Efectivament, bon dia i una abraçada des de l'Ametlla de Mar. Concursen en representació de l'Institut Candelera. I si et sembla que es presentin ells mateixos, poder?
13: I tant.
16: Hola, em dic Arnau Sota i tinc moltes ganes de començar.
17: Hola, sóc Ares i també tinc moltes ganes de començar.
18: Hola, sóc Jan i tinc moltes ganes de participar.
13: Doncs saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants, que tingueu molta sort. Ara anem cap a Ràdio Castellà, de Castellà del Vallès. Com va, Carlos Lecegui?
19: Doncs molt bona, Estina. Doncs aquí estem, a l'estudi de Ràdio Castellà, amb uns alumnes que acaben d'arribar de l'Institut Escola Sant Esteve.
13: Doncs vinga, que es presentin ells mateixos, també.
20: Bon dia, jo em dic Miquel i, sobretot, m'agrada jugar a futbol.
21: Hola, em dic Martina i m'agrada tocar el piano.
22: Hola, em dic Nora i m'agrada el teatre.
13: Us desitgem el millor també a vosaltres. I qui no es pot permetre badar gaire també és la nostra benvolguda Jurat. Jo de vegades penso que no podria posar-me a la seva pell. Hola, Jurat, tot a punt?
23: Sí, Tina, tot a lloc. Bé, estic bé, encara que pugui semblar que sóc una intel·ligència artificial, no ho sóc, eh? En alguna ocasió puc cometre algun error, com la intel·ligència artificial, també. Espero que avui no sigui el dia. Sort, concursants, molts ànims. Comencem?
13: Estic segura que els concursants demostraran que també han vingut amb una bona dosi de concentració. I abans de començar amb les proves, però recordem el pica-rànquing. Jurat, qui són els equips que encapçalen la classificació?
14: El pica-rànquing.
23: En quarta posició tenim, amb 5.400 punts, el Col·legi La Presentació de Reus. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, amb 5.400 punts també. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí, amb 5.600 punts. I encapçala el nostre pica-rànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell, amb 7.400 punts.
13: Doncs aquest és el pica-rànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
14: A lletrejar.
13: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres, i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Comencem amb l'Institut Candelera. Preparat, Arnau?
16: Sí.
13: Temps. Seguici.
16: S-E-G-U-I-C-I.
13: Succés.
16: S-U-C-C-E, amb accent tancat, S.
13: Mundial.
16: M-U-N-D-I-A-L.
13: Sofrir.
16: S-O-F-R-I-R.
13: Veïnat.
16: V-E-I, amb diàlegi, N-A-T.
13: Tocador.
16: T-O-C-A-D-O-R.
13: Bastard.
16: B-A-S-T-A-R-D.
13: Capellà.
16: C-A-P-E-L-L, amb accent.
13: Faringe.
16: F-E...
23: És una A.
13: Ares. Cordar.
16: C-O...
13: Doncs en aquest cas heu fet un total de 8 encerts que sumen 800 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Escola Sant Esteve. Preparat, Miquel?
20: Sí.
13: Temps. Maqueta.
20: M-A-Q-U-E-T-A.
13: Bestiar.
20: B-E-S-T-I, amb accent.
23: Acaba amb A-R.
13: Martina. Escàs.
18: E-S-C, amb accent, S.
13: Traçar.
18: T-R-E.
23: És una A.
13: Nora. Mossa.
22: M-A. Esa.
23: T'has deixat la O.
13: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
0: L'intrus.
13: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb l'Institut Candelera. Les vostres paraules són les següents. Falda, papilla, canina.
17: Canina.
23: Incorrecte, rebot.
20: Creiem que és papilla.
23: Perfecte, correcte. En català, la menja, sobretot per les criatures petites, feta de farina de diversos cereals i d'aigua bullent i condimentada amb oli, sal o bé amb sucre, es diu farinetes, farro o també puré, però no papilla.
13: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador, molt bé. Torna ara per vosaltres, també us dic les vostres tres paraules. Són les següents. Penya, pudor, piropo.
20: Creiem que és piropo.
23: Correcte. En català, la paraula afalagadora que hom adreça a algú lluant els seus atractius es diu correctament floreta, flor, afalac, galanteria, però no pas piropo.
13: Doncs sumeu 200 punts més al vostre marcador. Passem a la següent prova. Tornem a lletrejar.
0: A lletrejar.
13: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb l'Institut Candelera. Vinga, Ares, és el teu torn. Temps. Cantaire.
17: C-A-N-T-A-I-R-E.
13: Passivitat.
17: P-A-S-A-B.
23: Dues S's I.
13: Jan, tangible.
20: T-A-N-G-I-A-B.
23: És una B, has dit una A que no hi ha.
13: Arnau, insòlites.
16: I-N-S, o amb accent obert, L-I-T-E-S.
13: Transistor.
16: T-R-A-N-S-I-S-T-O-R.
13: Memorial.
16: M-E-M-O-R-I-A-L.
13: Alterades.
16: A-L-T-E-R-A-D-E-S.
13: Traumàtic.
16: T-R-A-U-M-A-T-I-C.
13: Aquesta última no ha entrat, però heu fet un total de 5 encerts que sumen 1.000 punts al vostre marcador. Moltes felicitats i és el torn ara de l'IE Sant Esteve. Preparada, Martina?
20: Sí.
13: Temps. Peculiar.
20: P-E-C-U-L-I-A-R.
13: Catàstrofe.
20: C-A-T-A amb accent S-O.
23: Hi va una T.
13: Nora. Presumits.
22: P-R-S.
23: Hi va una E.
13: Miquel. Infal·lible.
20: I-N-F-A-L-I-B-E.
23: La geminada.
13: Doncs en aquesta ocasió heu fet un encert que suma 200 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com van els marcadors en general. Jurat, t'escoltem.
23: En aquests moments les puntuacions són les següents. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar té acumulats 1.800 punts i l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès en té un total de 800.
13: Doncs aquest és el recompte general a hores d'ara, però el picalletres no perd ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap a Girona, ciutat de la Jules, nom artístic de la Júlia Casadevall, compositora i cantant. Amb 17 anys es va popularitzar les xarxes socials TikTok i Instagram amb la seva primera cançó, Tant de bo no t'hagués conegut, produïda per Marc Gelabert, Gela. Amb un estil que mescla l'indie pop i l'urbà, Jules és una de les noves veus del panorama musical català. Avui escoltarem Papallones, que és la nova versió de Tant de bo no t'hagués conegut, regravada i polida, que camina per les inquietuds i les incerteses dels primers amors. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem les Papallones de la Jules.

0: Ai, les papallones de l'amor. Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Institut Candelera. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Com li fan sentir el cor a la protagonista de la cançó?
2: Desubicat.
3: Molt bé, correcte, escoltem-ho.
4: Com fa sentir el cor desubicat?
0: Molt bé, doncs sumeu 200 punts al vostre marcador. Ara és el torn de Lia Sant Esteve. També el mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és... Què li han dit que tard o d'hora arribarà?
5: L'amor de la seva vida.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Ja m'han dit que tard o d'hora el meu amor arribarà.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador. Moment ara de tornar a lletrejar. La prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més complexes i llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molt si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'Institut Candelera. Endavant, Jan. Temps. Musicalitat.
6: M-U-S-I-C-U...
3: C, no C.
0: Arnau. Expectorant.
7: E-X-P-E-C-T-U...
3: S, no C.
0: Ares. Escolàstica.
6: E-S-C-U-L...
3: És una O, no una U.
0: Doncs en aquest cas no heu fet cap encert, per tant no sumeu cap punt al vostre marcador, però no us desanimeu que encara queda una altra prova per intentar sumar una miqueta més. És el torn ara de Lia Sant Esteve. Preparada, Nora? Temps. Embriagador.
8: E. A.
3: És una M.
0: Miquel. Aiguabarreig.
5: A-I-G-U-A-B. A, doble R, E, I, G.
0: Contrarrestés.
5: C, O, N, T, R, A, doble R.
3: Una sola R.
0: Martina, amistosament.
9: A, M, I, S, T, O, S, A, M, E, N, T.
0: Il·lustració.
9: I la geminada U S T R A C I O amb accent tancat.
0: Eventualitat.
5: Ja està.
0: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts i sumeu 900 punts al vostre marcador. Ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem els marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
10: Som-hi, doncs. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar ha aconseguit fins ara 2.000 punts i l'Institut Escola Sant Esteve de Castellà del Vallès n'ha aconseguit 1.900.
0: Hi ha hagut una remuntada, aquí una mica, en aquests marcadors més ajustats que mai. Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova de lletreig en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i qui sap si conquerir la primera plaça del programa d'avui.
1: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, a les dues ràdios escollim els dos representants que faran el lletreig. Francesc Allau, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula d'avui?
11: Pel que pareix i pel que han escollit, serà l'Arnau.
0: Molt bé, doncs Arnau, representant de l'equip. Carlos Lecegui, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
2: Doncs aquí a l'estudi 1 ha assenyalat tothom el Miquel.
0: Doncs el Miquel també serà el representant d'aquest equip. Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Castellà. Carlos Lecegui, fins ara. Comença la prova a l'Institut Candelera. Estàs preparat, Arnau?
7: Sí.
0: Som-hi, doncs. Avui parlem de l'art de sobreposar en la música polifònica dues o més melodies independents i també del breu fragment de flabiol que es toca al final de la sardana. Tot això es diu contrapunt i és el substantiu a partir del qual es construeix la nostra megaparaula. La megaparaula d'avui és l'adjectiu contrapuntístic.
7: Contrapuntístic.
3: Endavant.
7: C-O-N...
3: Es diu C, és C.
0: Doncs en aquest cas no ha pogut ser, hem lletrejat la mega paraula incorrectament, però falta saber com ho ha fet l'altre equip. Molt bé, doncs ara serà el torn de l'IE Sant Esteve, per tant, desconnectem de la Cala Ràdio. Fins després, Francesc Allau.
11: Fins després.
0: IE Sant Esteve, sou a punt? Estàs preparat, Miquel?
5: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de música, concretament de la combinació, segons certes regles de superposició o simultaneïtat, de dues o més melodies diferents. D'això se'n diu contrapunt, i aquest és el substantiu a partir del qual construïm la nostra megaparaula. La megaparaula d'avui és l'adjectiu contrapuntístic.
5: Contrapuntístic.
3: Endavant.
5: C-O-N-A. T-R-A-P-U-N-T i amb accent S-T-I-C.
3: Ho sento molt, l'última lletra has dit C i és C.
0: Ostres, Miquel, gairebé, gairebé, no passa res. Ara descobrirem com ho ha fet també l'altre equip, si també ha fallat, com en el vostre cas, o si pel contrari l'ha encertat. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Francesc Allau, quants punts ha apostat el teu equip?
11: 1.000.
0: Carlos Lecegui, quants punts heu apostat vosaltres?
2: Doncs aquí a Castellà s'han apostat tots els punts que tenien, els 1.900 punts.
0: Molt bé. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'Institut Candelera ha lletrejat la mega paraula incorrectament. Oh! I l'IE Sant Esteve ha lletrejat la mega paraula incorrectament, també. Oh! La jurat, en aquest cas, vol fer un apunt sobre aquesta mega paraula.
3: Sí, Tina, és curiós que els dos equips han comès la mateixa errada. S'han equivocat en la pronúncia de la C. Hem dit tots dos grups C. El primer grup a l'inici, a la C inicial, i el segon equip a la C final. Vigilem, nois, aquesta C no és catalana. Ho sentim molt, eh?
0: Doncs després d'aquesta valoració només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
10: Les puntuacions finals són les següents. L'Institut Candelera de l'Ametlla de Mar ha aconseguit finalment 1.000 punts. I l'IE Sant Esteve de Castellà del Vallès es queda finalment amb 0 punts.
0: Doncs en aquest cas l'Institut Candelera és el guanyador del Picalletres d'avui. Enhorabona, parlem amb ells. Francesc Allau, com esteu per aquí? Com està l'equip?
11: Bé, content, home. Estàvem expectants a veure què és el que havia passat a l'altre institut, precisament per aquestes errades que s'han donat en l'última part, però estan contents com a mínim per haver emportar-se la victòria avui, no?
0: Clar, l'important és venir aquí a gaudir, que és el que dèiem a l'inici fora d'antena, que és una cosa diferent al que estem acostumats a fer a la rutina. Nois i noies, parleu-me una mica, com heu vist el concurs, digueu-me.
8: Pues bé, ha sigut entretingut.
0: Sí? Quina és la prova que us ha costat més, a veure?
7: Trobo que la de la cançó...
0: Sí, és complicada aquesta, jo sempre ho dic. És la que jo veig més complexa. Però us ho he passat bé, no?
8: Sí.
0: Doncs això és l'important. Doncs moltíssimes gràcies. No em vull oblidar també de parlar amb Lia Sant Esteve. Com esteu per aquí, Carlos Lecegui?
2: Doncs aquí em sembla que no s'oblidaran mai d'aquesta C.
0: Home.
2: Correctament. Doncs que parlin ells mateixos, Miquel, Martina, Nora, com heu vist?
12: Bé. Una mica difícil, però està bé.
13: Sí.
0: Bé, però en realitat és això, no? Un dia diferent, venir aquí a la ràdio, a passar-s'ho bé...
12: Sí.
0: Quina és la prova que us ha agradat més, en aquest cas?
13: Pues...
12: No ho sé.
0: Cap!
13: No sé, o sigui... No sé.
0: I la que us ha costat més, què?
13: L'última... La
0: mega paraula. Sí, megaparaula. És que és complicada. Moltes lletres, una paraula molt llarga... Bé, no patiu. En tot cas, felicitar-vos a vosaltres també perquè heu fet una boníssima participació. I ara ens cal saber com queda el Picarrànquing després d'aquest programa. Jurat, com ha quedat tot plegat?
1: El Picarrànquing.
10: En quarta posició tenim el Col·legi La Presentació de Reus amb 5.400 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut La Girada de Vilafranca del Penedès, també amb 5.400 punts. En segona posició hi ha l'Institut Joan Amigó i Callau de l'Espluga de Francolí amb 5.600 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts.
0: Doncs aquest és el Picarrànquing al final del programa d'avui i ja només em queda acomiadar-me tant dels locutors com dels concursants. Francesc Callau, Carlos Lecegui i a tots els concursants del programa d'avui, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres.
11: Gràcies i una abraçada a la gent de Castellà, des de l'Ametlla de Mar també.
2: Una salutació també per l'Ametlla de Mar i gràcies, Tina.
0: A vosaltres, doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos, per venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Picarrànquing per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Fins ben aviat. Adeu!
1: Picalletres. A poc i bona lletra.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: veurà.
1: El Prat Ràdio, 91.6 FM.
2: Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93 370 02 99. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
3: Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
4: Torna l'estiu, tornen els plans, les ganes de moure's, de viatjar, i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Ves al teu concessionari i aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Kia, soci oficial de la FIFA.
5: Ven a Delta Prat, concessionari oficial Kia en Prat de Llobregat, o visita-nos en kia.com.
6: Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazín cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.

Bona tarda. Els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa els ha oferit la setmana passada. L'acord redueix lleugerament el nombre d'acomiadaments en l'ERO, que passa de 210 a 195, però sobretot millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades. Un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya han votat a favor de la proposta de l'automobilística. De seguida ho ampliem, però abans repassem els titulars d'avui, dilluns 15 de juny del 2026.

0: El PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027. El president de l'àrea metropolitana de Barcelona i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat aquest divendres les instal·lacions de la Fundació Catalana de l'Esplai i s'ha reunit amb l'alcaldessa Alba Bou Jordà i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat, on han parlat, entre d'altres, de sensellarisme, habitatge i seguretat. Alfred García ha clos la cursa dels 150 anys d'Estrella Damm. Milers de persones han pogut veure l'artista pratenca en directe a la Granja de la Ricarda. Els esports. L'Associació Esportiva Prat té complicat l'ascens compensat a Tercera Federació després de la derrota del Badalona per 3-0 al camp del Compostela. Un cop confirmat l'ascens de la Pobla de Mafumet, el Prat necessita que el Badalona remunti l'eliminatòria el proper diumenge per ascendir de retruc a Tercera Ref. I pel que fa al temps, arrenca la setmana amb la continuïtat del sol i un augment sostingut de les temperatures que continuarà allargant-se durant els propers dies. Comencem el control tècnic amb Sergio Villar Hernández i qui us parla avui, Ivan Conde Pérez. Com comentàvem a la portada, els treballadors de Nissan han acceptat la contraproposta que l'empresa va oferir la setmana passada. Un acord que redueix lleugerament el nombre d'acomiadaments en l'ERO, que passa de 210 a 195. Parlem, per tant, d'una reducció de 15 treballadors que mantindran la seva feina. Aquest acord també millora substancialment les compensacions per a les persones acomiadades, un acord que han votat i han subscrit un 88,8% dels treballadors de Nissan a Catalunya. Això sí, com dèiem, amb un quòrum desigual, si mirem planta per planta. Pràcticament absolut, el Centre d'Àrees Flexibles del Prat i el Centre Tècnic de Zona Franca, on els hi ha superat el 96% i el 98%. En canvi, el Centre de Recanvis de l'Estruc els sí ha guanyat amb el 60% de suports, però, com diem, doncs un suport menor. El de les altres dues plantes en ser també doncs l'espai més afectat. Pel que fa als 195 acomiadaments, s'estableixen tres categories de compensacions segons l'edat. Una primera categoria amb els nascuts a 1971 abans, és a dir, totes aquelles persones de 55 anys o més, que se'ls oferirà un pla de rentes amb què rebran un 80% del salari net fins als 62 anys. En el cas de les persones nascudes l'any 1972 i que, per tant, enguany ja hagi sigut ara o més endavant compleixin els 54 anys, rebran aquest mateix pla, però serà del 75% del salari net. Per als menors de 54 anys no hi haurà pla de rendes, sinó que rebran una indemnització de 50 dies per any treballat i un afegit de 750 euros per cada any treballat a l'empresa. Unes condicions que seran les mateixes per a qualsevol treballador de Nissan que sigui acomiadat en els propers 3 anys, i l'empresa es compromet a participar en les meses de recol·locació de treballadors on es vol aconseguir que, si Nissan en algun moment arriba a vendre o llogar les seves instal·lacions, especialment les de l'Estruc, l'empresa que les utilitzi estigui obligada a contractar els treballadors que ara seran acomiadats. Els sindicats mantenen la preocupació pel futur del centre de recanvis del Prat i més amb els precedents de l'any 2020 i el que va succeir amb les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac, una decisió que va provocar una de les crisis industrials més importants de l'última dècada a Catalunya.
1: Política.
0: Aquest dissabte el PSC ha celebrat la 29a edició de la trobada socialista del Prat al Parc Nou, un esdeveniment on hem conegut que el portaveu del PSC al Prat, Juan Pedro Pérez, ha anunciat la seva candidatura a les eleccions municipals del 2027.
2: Tengo más ganas que nunca de ser alcalde del Prat y quiero anunciar aquí y ahora que me presento como candidato a la alcaldía.
0: Un Juan Pedro Pérez que ha situat la seva candidatura en l'actual context polític i ha reivindicat la necessitat de centrar l'acció política en les preocupacions de la ciutadania.
2: Este pueblo necesita un empujón, más vivienda pública, más cuidados para la gente mayor y en cuanto se pueda, una nueva residencia, un plan de aparcamiento, más seguridad ciudadana, medidas de convivencia, como decía Sonia, más propuestas de ocio, cultura para todos, pero también un plan para el comercio local.
0: En aquest marc i en el context de l'inici d'uns dies moguts per al PSC, també ha rebutjat tant la corrupció com la desinformació.
2: Hay algunos que lo han hecho mal, muy mal, pero el PSOE aquí ha sido tajante, expulsados de forma inmediata y sin titubeos, porque aquí no queremos corruptos. También quiero ser el alcalde que luche contra la confrontación y la crispación. Quiero ser el referente de la lucha contra las fuerzas de la derecha. Un alcalde que no tolere los bulos ni las mentiras en las redes sociales.
0: A l'acte també ha participat la viceprimera secretària d'Acció Política del Baix Llobregat, Sònia Guerra, qui ha posat en valor les polítiques impulsades pels socialistes i ha reivindicat el paper del partit davant d'altres models polítics.
3: Cuando gobernamos, lo que hacemos es lo que hace el president Illa, aprobando los presupuestos más sociales de la historia de Cataluña. Amb la prosperitat compartida, defendiendo que la riqueza se tiene que compartir entre todos y todas. O lo que hace el presidente Sánchez, defendiendo que nadie se debe quedar atrás. En definitiva, consolidando y ampliando el estado de bienestar para que los privilegios de unos pocos se conviertan en los derechos de todos y todas, también de los trabajadores y las trabajadoras del Prat.
0: La trobada, com és habitual, ha comptat amb un seguit d'activitats i amb una paella sota els arbres del Parc Nou just després dels parlaments. Hi han assistit unes 500 persones, el que també és el punt de partida del que és el recorregut també de les campanyes municipals per part del Partit Socialista de Catalunya. I el president de l'àrea metropolitana de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha visitat el divendres les instal·lacions de la Fundació Catalana de l'Esplai i s'ha reunit amb l'alcaldessa Alba Baujordà i part de l'equip de govern de l'Ajuntament del Prat. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha dirigit la comitiva que ha visitat les instal·lacions, entre elles l'auditori, l'aulari o el pavelló polivalent. Ràpidament, a més, perquè l'agenda apretava, ja s'han dirigit a l'Ajuntament, on Bou com Collboni han abordat en una reunió temàtiques que afecten tots els municipis, com són el sensellarisme, l'habitatge públic i la seguretat. Ja entrats en la temporada estival, precisament la platja està a punt de rebre els banyistes i recentment s'ha completat l'aportació de 100.000 metres cúbics de sorra i ja està operatiu el servei de la policia local. Aquest dissabte, el 13 de juny, es va activar el servei de salvament i socorrisme i també s'han posat en marxa les línies d'autobús PR3 i PR5, a més de l'aparcament gratuït per als residents. En un altre ordre de coses, agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Prat de Llobregat i de la Unitat d'Investigació del Districte de Sant Andreu a Barcelona han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor de dos delictes de robatori amb força i danys en domicilis del Districte de Sant Andreu de Palomar a Barcelona. Una investigació que es va iniciar arran de dos robatoris comesos durant el mes de maig, tots amb un mateix modus operandi. L'autor accedia als habitatges a altes hores de matinada i coaccionava les víctimes per aconseguir diners i objectes de valor que hi havia dins. En els darrers dos robatoris comesos va accedir al domicili de dues persones d'edat avançada i que vivien soles, arribant a sostreure 1.900 euros en efectiu, i diverses joies al primer robatori, en el cas del segon, 280 euros en efectiu i també diverses joies, com dèiem, en una actuació conjunta entre agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana del Prat i la Unitat d'Investigació de Sant Andreu. I en paral·lel, els Mossos d'Esquadra han anunciat la detenció de 5 persones a un pis del Prat de Llobregat i la decomissió de fins a 370 plantes de marihuana. Segons fonts policials, les persones detingudes, dos homes i tres dones d'entre 22 i 48 anys, havien arribat a foradar els baixos de l'edifici i accedit a l'entrada general del subministrament per tal de poder connectar-se a la xarxa elèctrica de manera irregular i poder dedicar íntegrament l'habitatge a aquesta plantació de cultius de marihuana. Tots cinc presumptes autors han estat detinguts com a presumptes autors, valgui la redundància, d'un delicte contra la salut pública en tràfic de drogues i d'un delicte de defraudació del fluid elèctric.
1: Cultura.
4: Estem sentats tots junts a mitjanit, disset a vora mar, records de l'estartit, recordes els matins, queda'm a la platja des del llit. El pla! La vida dona voltes.
0: Doncs és el so d'un dels moments del darrer cap de setmana, l'actuació d'Alfred García, amb què s'ha clos el 150è aniversari d'Estrella Damm, amb la cursa disputada al Prat i, com dèiem, sobretot amb aquest concert gratuït d'Alfred García a la Granja de la Ricarda. El pretenc ha presentat davant del públic de la seva ciutat el darrer projecte, T'estimo, este quiero, guardonat amb el disc català de l'any. Al Prat Esports us explicarem tots els detalls, sobretot els més vinculats a la vessant esportiva, sobre la celebració dels 150 anys d'Estrella Damm, que ha arrencat amb una cursa de 5 km pel Prat i que ha clos, com dèiem, amb aquest concert d'Alfred García.
4: Mira com brilla.

0: I fins aquí l'informatiu vespre. Us deixem amb el Prat Esports de la mà del Jonathan Marín. La informació torna demà a partir de les 9 del matí al magazín Planeta Prat.
1: La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
2: El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
3: El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
4: En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
5: Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
6: Time for DJ.
7: En el 107.2 de Radio Despí y en el 91.6 del Prat Radio.
8: Time for DJ. El Prat Radio, 91.6 FM.
9: Escoltes el Prat Esports.

0: Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen poc més de 40 segons d'un quart de 8 del vespre. Avui, contraprogramació, amb el partit de la selecció espanyola ara mateix en joc. Doncs tenim programa, i un programa molt especial, perquè avui ens visitarà el ja exentrenador de l'Associació Esportiva Prat, David Vilajoan. Estarà aquí en aquesta taula d'aquí a res, a uns 15 minuts, per parlar de com ha anat la temporada, què és el que ha succeït, i també, doncs, quin és el seu futur, per on passen els seus pensaments de cara a la propera temporada, si any sabàtic o, ja també, agafar alguna banqueta. De tot això ara parlarem en una estona, en un programa on, doncs, evidentment, com hem fet aquest migdia, repassarem tot el que va succeir aquest cap de setmana passat, aquesta cursa d'Estrella d'Am amb motiu del 150 aniversari, també els actes com la cloenda dels Jocs Esportius Escolars de Rítmica. També hem tingut exhibició també de final de temporada del Club Patinatge Artístic Sagnier, i hem tingut resultats, medalles en el Campionat Benjamí de Natació a Tarragona, Reus i Altarrenca, que va reestructurant el seu equip, i doncs avui repassem ara mateix quines són les darreres novetats. Com ja sabeu, abans de començar, ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i a la xarxa X del Prat Esports. Ja sabeu, arroba el Prat Esports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. El control tècnic ens acompanya aquesta tarda la Valèria Incapié. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
1: Escoltes el Prat Esports.

0: Arrenquem els flaixos d'esports amb un repàs dels actes poliesportius del cap de setmana. I comencem amb la cursa popular del 150 aniversari d'Estrella d'Am a la granja de la Ricarda. Una prova que ha reunit a 5.000 persones en un recorregut de 5 quilòmetres pel municipi. Ho repassem tot plegat amb aquest reportatge d'en Kevin Hurtado amb declaracions del responsable de patrocini d'Estrella d'Am, Jofre Riera.
1: La granja de la Ricarda ha acollit un dels actes de celebració del 150 aniversari d'Estrella d'Am amb una cursa de 5 quilòmetres que ha recorregut els carrers del Prat aplegant més de 5.000 participants.
2: Molt contents de poder estar aquí al Prat celebrant els 150 anys de d'Am. Una fita històrica per una empresa com la nostra d'aquí i molt contents del dia d'avui, no? Perquè està sent un dia espectacular. La cursa, ja veus, la gent arriba molt contenta i amb ganes també del concert de després, vull dir que molt, molt contents.
1: Estrella d'Am és una de les companyies més representatives de Catalunya que des de fa gairebé 50 anys té un fort vincle amb el Prat de Llobregat.
2: Bueno, ara, bàsicament, com tenim la fàbrica aquí al costat, que aquí a pocs metres d'aquí, doncs teníem clar que volíem fer un acte aquí i la cursa doncs, que passés per la fàbrica. I llavors, doncs, juntament amb l'Ajuntament i amb Gaudium, que és l'empresa que ens ha ajudat, doncs hem decidit de sortir des de la Ricarda, un lloc espectacular que tenim aquí molt a prop de la fàbrica, i que passés doncs, això, per llocs macos com aquest, no?
1: I com no podia ser de cap altra manera, els corredors han rebut un merescut premi per l'esforç, una cervesa ben fresqueta i un entrepà de botifarra.
2: Un dels nostres eslògans és el viure mediterràniament, i viure mediterràniament és això, és gaudir de la vida, gaudir de l'aire lliure, gaudir de l'esport i gaudir de bona cervesa, no?
1: La festa ha continuat fins passada la mitjanit, amb, per descomptat, molta cervesa, punxadiscos i l'actuació del cantautor pretenc, Alfred García.
2: Quan vam decidir això, que acabaríem la festa amb un concert, teníem molt clar que havia semblat Alfred, no? Que és una persona molt vinculada a la marca, el seu pare havia treballat en un distribuïdor d'aquí del Prat, ell és d'aquí del Prat, i hem fet moltes coses junts, vull dir que tenim moltes coses en comú i hi ha moltes ganes de poder viure el concert amb tota la gent del Prat.
1: Les celebracions culminaran a la fi d'any amb la inauguració de l'espai immersiu de l'antiga fàbrica Estrella d'Am, una experiència interactiva per conèixer el llegat, els valors i la cultura cervesera de la marca.
0: I seguim amb més actes esportius d'aquest cap de setmana perquè el Club de Patinatge Artístic Saniera ha tancat el curs amb un festival de patinatge, evidentment, amb una temàtica centrada en el cinema. La companya Noelia Aguilar ha pogut parlar amb la presidenta i la delegada esportiva de l'entitat i això li explicaven.
3: Doncs estem aquí amb la Lourdes Velasco, la presidenta del club, i la Leo Soler, delegada esportiva del Club Patinatge Artístic Sagnier. Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: Una miqueta, què ens trobarem aquesta tarda en el festival? Què consisteix?
4: Pues aquesta tarda és, finalitza la temporada i el que volem fer és un festival de totes les nenes dirigit amb el cine.
5: Sí, sí, és això, vull dir, no hi ha més afegits. És on exhibim una miqueta tots els balls que han estat treballant, a part de tot el que és més de competició, doncs una part més lúdica i més grupal, perquè el patinatge artístic és molt individual, i el que busquem precisament és això, és que ho puguin exhibir, portes obertes, que vinguin pares, familiars i tothom a unir-se a la festa.
4: Sí. A gaudir de la festa i el que han progressat les seves filles.
3: Uh-huh. Molt bé, una miqueta, s'acaba la temporada. Quin és el balanç que en feu a nivell de resultats obtinguts?
4: Els resultats són molt bons, la veritat, i ara la Leo ens explicarà tot el progrés d'aquest any.
5: No, estem molt, molt satisfets amb tot el que s'ha vingut els resultats. Aquest any vam treballar molt l'any passat, acabar la temporada classificant molt les nenes anivellant. Vale? També vam treure un grup lúdic perquè també es pogués disfrutar una miqueta doncs, els grups més inicials o que dubten si volen competir. I els resultats per ser el debut a Federació, perquè hem anat a Federació l'any passat no hi vam anar i aquest any hem anat, la veritat és que hem tingut uns resultats molt bons que conforme ha anat passant la temporada han sigut realment excel·lents. Hem arribat a bastants podis, hem participat a trofeus, hem participat a 3 Opens, la veritat que molt bé. I també a nivell de consell escolar hem tingut una classificada, amb Benjamí A, una tercera posició, que està molt, molt, molt bé i molt contents.
3: Molt bé, una miqueta, en què considereu que el club hauria de millorar i també, per una altra banda, destacar no? Quins han estat els millors moments de tota aquesta temporada?
4: Vale, bueno, per millorar necessitem més hores de pista, més dies de pista, que això és una lluita amb altres entitats, i això ens agradaria. Créixer una miqueta més, però necessitem pista i necessitem més hores.
5: Sí. Aquest any hem pogut hospedar, com a cosa bona, no? També hem pogut hospedar un consell escolar, que això també, doncs, va ser un moment molt maco, de que pogués venir molta gent, no?, a animar totes les patinadores, no?, que quan normalment anem a competició vens al teu torn i t'esperes al final. Llavors va ser un honor per nosaltres poder hospedar un, i ens agradaria poder hospedar-ne més, no? Com diu la Lourdes, necessitem més pista i més disponibilitat, no? Al final compartim pista amb altres entitats que tenen un ús més continu, i ens dificulta a nosaltres el poder ampliar això.
4: Nosaltres el que querem és créixer més, però amb la pista que tenim i amb l'horari que tenim no podem créixer més.
5: I hem optimitzat els entrenos al màxim.
4: Tenim llista d'espera també, per això, perquè no tenim més hores.
3: Molt bé, i així per finalitzar, quins són els reptes que afronteu de cara a les futures temporades?
4: Això la Leo, que...
5: Jo. Bueno, una miqueta els reptes que tenim pensat és, bueno, és continuar amb aquesta línia, volem portar moltes més a competició, si no federativa, doncs a nivell escolar, volem arribar a més, a donar l'oportunitat, no? Al final el patinatge artístic implica també, doncs, el poder, la part artística, no? Lluir-ho. I el que volem implementar també és molt més perfeccionament. Vale, volem implementar, doncs, una miqueta més d'hores de perfeccionament, doncs, perquè aquests resultats siguin encara molt millors i les nenes també vagin molt més, nenes i nens, vagin una miqueta molt més segurs i més, no? Que puguin tenir l'oportunitat de més hores i més, anar una miqueta més ben preparats.
4: Ens agradaria també que bueno, tenim una línia d'adults que també la volem promocionar perquè siguéssim més adults. Però bueno, també per això necessitem una miqueta d'hores per tindre més pista.
3: Molt bé, doncs moltes gràcies.
4: Gràcies a tu.
5: Gràcies a tu.

0: I del patinatge anem amb la rítmica, perquè aquest dissabte s'ha celebrat la cloenda de la temporada dels Jocs Escolars de Rítmica, una cita organitzada per l'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau al pavelló Joan Busquets. En Kevin Hurtado ha estat present i així ha anat la jornada.
1: L'Associació Esportiva Rítmica Prat Corblau ha organitzat al pavelló Joan Busquets la cloenda dels Jocs Esportius Escolars Locals, una prova clàssica del calendari que tanca la temporada.
2: Només competeixen les entitats del Prat, en aquest cas el Fer Pratenc i nosaltres, la Rítmica Prat Corblau, i és per tancar una mica tot el temps que han competit aquestes noies. És com la nostra liga i és el final d'això.
3: Nos reunimos los dos clubes del Prat y mostramos el trabajo que hemos hecho durante toda la temporada. En esta cloenda hay niñas desde los 5 años hasta los 20 y esto consiste un poco en mostrar el trabajo, que cómo va evolucionando y conocernos también un poco entre los clubes.
1: Una jornada on les atletes poden mostrar a les seves famílies la progressió durant el curs sense la pressió d'una competició federativa.
3: Nosotras sobre todo son los valores deportivos, que aprendan a competir, que aprendan al compañerismo y luego ya cuando sean más mayores y evolucionen ya se verán los resultados.
2: En aquestes jornades de celebració és compartir, és aquí al Prat, moltes famílies, avis, a vegades no poden anar quan la jornada es fa fora i avui és un dia de celebració perquè les noies acabin de reunir el que han presentat, tot el que han treballat, que ho han fet fantàstic i ho presentin a les famílies.
1: La rítmica pretenca ha pogut finalitzar la temporada plegada. Ara, la vista ja posada en les vacances, on moltes continuaran gaudint de l'esport i el companyerisme en els casals d'estiu.
0: I del repàs dels actes anem a parlar ara del campionat de Catalunya Benjamí que s'ha disputat a Tarragona, a Reus. El Club Natació Prat ha aconseguit 3 medalles de plata. Iago Gamero en 200 lliures i en Q64 estils i Vinyet Villena també ha aconseguit la plata en el Q64 estils. A més, Alejandro Pascual ha aconseguit la mínima per al Campionat d'Espanya Júnior a la prova de 50 papallona amb un temps de 27-47. I abans d'anar amb la carpeta de l'Associació Esportiva Prat, un apunt del Terrenca perquè segueixen arribant actualitzacions de la plantilla de cara a la propera temporada a Segona Catalana. A l'apartat de renovacions s'han anunciat també un parell de peces claus, Rams i Aquel i Alfa, que continuaran una temporada més vestint la samarreta del Terrenca. A més, també s'ha fet pública la incorporació de Cristian Fabregat, procedent de la Unió Esportiva Sants. El carriler dret de 37 anys arriba al conjunt pretenc després d'un curs complicat a nivell de club. El Sants ha baixat a Segona Catalana, però positiu pel que fa al seu rendiment personal. El Potablava ha jugat aquesta passada temporada un total de 24 partits, tots com a titular, sumant uns 1.949 minuts i havent anotat 2 gols.

0: you bleed. 30 segons per arribar a 8:15 del vespre. Seguim aquí al Prat Esports. Moment ara per presentar el nostre convidat d'aquesta tarda, com dèiem a la portada, un convidat de luxe. Ens visita aquí als estudis del Prat de Ràdio l'entrenador fins al final d'aquesta temporada de l'Associació Esportiva Prat, David Vilajoan. A la seva sortida es va produir al cap poc de l'eliminació del conjunt pretenc contra el Sant Mauro, la tanda de penals, un final cruel i amb polèmica, que ara també parlarem amb ell en una estoneta. Però no serà aquest l'únic tema que tractarem, també volem fer balanç en línies generals de com ha anat la temporada. Per fer aquesta entrevista també ens acompanya el nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
1: Bona tarda, Jonathan.
0: Amb ganes d'aquesta entrevista?
1: Sí, tant, sobretot amb una miqueta més de calma. També sentia el David Vilajoana, que segur que té molt a explicar, perquè també, no, com al final ha sigut tan abrupte i amb tantes coses a comentar, vam tenir aquella roda de premsa que tant ha girat pel futbol català, però tenim ganes de més.
0: Vinga, doncs anem a saludar-lo, David Vilajoana. Bona tarda i gràcies per venir al Prat Esports.
2: Bona tarda.
0: Bé, de moment com van aquestes setmanes? Ja fa un parell des de l'eliminació i també des de la teva sortida del club. Per tant, doncs, suposo que tranquil, no, ara, sense futbol.
2: Sí, molta tranquil·litat, i que s'agraeix perquè les temporades es fan llargues.
0: Després de deixar la banqueta del Prat i de tota aquesta situació, es viu més tranquil? Després d'una temporada tan exigent?
2: Home, tranquil·litat en tens més, però entre altres coses tens més temps per ocupar en d'altres que no, a les quals no li pots dedicar quan estàs entrenant. Però vaja, el futbol forma part del meu dia a dia i vaja, és al revés, ho trobo més excepcional que no pas normalitat.
0: Està pendent d'aquest playoff d'ascens, per al tema de l'ascens compensat del Prat. No sé si vas seguint una mica la situació. Aquest cap de setmana, doncs, cop dur,
2: però després del resultat de 3-0 al camp del Compostela es fa difícil pensar que ho puguin remuntar, però vaja, també ho tenien molt cru a l'anada amb el Cornellà i van ser capaços d'això. El que passa que el Compostela, jo que tinc bones referències i tinc coneguts, doncs tenen bon equip, és un equip històric que té ganes de tirar amunt, han fet bona inversió i molta inversió i tenen bons jugadors i bon equip. Serà complicat, però en el futbol no hi ha res escrit.
0: Com van ser les 48 hores després de l'eliminació del Prat? Com les va viure?
2: Home, amb tristesa, però vaja, resignat al resultat, perquè en definitiva és el que és, vull dir, però vaja, amb tristesa perquè era un resultat no esperat, i menys després del partit que va fer l'equip i de les circumstàncies en què es va produir aquesta eliminació.
0: La decisió de la seva sortida es va prendre en aquestes 48 hores després? Era una cosa que ja teníem editada en el tram final de la temporada?
2: Bé, no, és a dir, a ningú escapa que si haguéssim obtingut l'objectiu de pujar, jo hagués estat encantat de seguir, però vaja, després del partit, després dels dos dies després, quan em van comunicar que no comptaran amb la direcció esportiva del club, jo evidentment sóc una persona que vaig venir per la intermediació del Pepe Delgado, i en definitiva, vaja, vaig considerar que el millor que podia fer era deixar el club i ja està, no passa res.
0: Aquesta decisió que va prendre, no sé si va també comentar-la també amb el vestuari i els jugadors una mica, no sé com va ser el feedback.
2: No, jo no comento res, és una decisió personal i els jugadors en definitiva no formen part de l'àmbit d'aquesta decisió, entre altres coses perquè hi ha molts jugadors que no tinc clar si no seguiran. Cadascú fa el seu camí i les decisions són personals.
0: Com valora aquest playoff de l'EPRAT?
2: Doncs home, veníem de 5 partits duríssims, en el sentit de que veníem d'un pou sense fons, amb una situació anímica de l'equip molt complicada, i jo crec que en molt poc temps vam aconseguir revertir el que era un estat d'ànim pèssim. Jo crec que l'equip ha de donar una molt bona imatge al camp del Sant Mauro, camp molt complicat, no escapa ningú que guanyant allà és molt complicat, sinó que li preguntin a la Pobla de Mafumet. La primera part no va ser bona, però la segona hi va haver-hi una imatge molt diferent de l'equip, i en general en els 90 minuts hi va haver una actitud i una competitivitat que no havíem tingut en els últims 5 partits de Lliga. L'equip jo el veia entrenant bé, havíem treballat per fer canvis que poguessin tenir un resultat immediat o visualment ràpid i d'execució ràpida. es va complir, i et dic, i el partit d'anada d'aquests partits el Prat en perdrà un de cada 20, perquè en general, per lo que va ser el joc, per lo que va ser les oportunitats i per lo que va ser la manera en què es va produir el partit, doncs va ser cruel, però no només pels penals sinó també per la situació en general, que et dic que l'equip es mereixia molt més i evidentment en cap cas perdre aquell partit.
0: Pel que fa a la temporada en general, traiem el playoff i no sé si el darrer tram de la Lliga, on bueno, l'equip doncs, va passar una molt mala ratxa, quin balanç fa? Quina sensació l'ha deixat doncs, la imatge que ha mostrat l'equip, que segurament no era la que pensava a l'inici de curs, encara que ja doncs, coneixia la igualtat i la competència en aquesta Lliga Elite, que doncs, a final de la Lliga teníem un munt d'equips amb diferència d'un punt.
2: No, jo, la paraula no és la imatge. Per mi la imatge de l'equip ha sigut molt bona, com tot. En una lliga de 30 partits hi ha partits millors i altres pitjors, però la imatge de l'equip, jo crec que els que han seguit el dia a dia, com aquí a una persona present, jo crec que la imatge de l'equip futbolísticament parlant ha sigut, en termes generals, bona i diria amb nota alta. El que passa que el futbol es tradueix també en resultats i els resultats no han sigut els que hem volgut. El que passa que jo també diria que l'equip en termes generals ha mantingut un to de joc alt. El que passa que per opinar s'ha de conèixer i s'ha de veure en quines circumstàncies s'ha produït o en quines circumstàncies s'han donat en aquesta lliga. El Prat era un equip que havia estat que venia d'uns anys complicats, tant social com esportivament parlant. Venia de baixar de segona B, després d'un parèntesi d'intentar fer play-off descens, però va tornar a baixar a tercera, i a ningú escapa que l'entrada del Pepe i la meva va ser en un moment convuls o de que es volien fer plantejaments de projecte immediat o resultat immediat per recuperar la temporada. A partir d'aquí es van fer fitxatges importants, però si algú rasca i té dades, que això jo les tinc, veurà que que pràcticament el 50% dels jugadors, si podem dir franquícies importants que s'havien fitxat, cap d'ells ha jugat més de 10 partits en tota la Lliga. Això evidentment que convertia el Prat, el que convertia un Prat potencialment per sobre de la mitja va convertir a un Prat com tots els altres equips, amb bons jugadors, però no amb jugadors diferencials, o si més no amb jugadors ja contrastats a la categoria. Adri Ribas, Carlos García, Adri Toro, Martín Lamelas, el Padilla, són jugadors en definitiva que havien estat fitxats i que tenien partits i experiència en categories de segona ref i tercera, que ja us dic que no han jugat apenes 12 partits en tota la Lliga. Per tant, què vol dir? Que aquest Prat s'ha hagut de construir i s'ha hagut de mantenir en tota la Lliga, perquè no cal oblidar que aquest Prat no ha sortit cap jornada de playoff i ha estat arribat a estar en posicions d'ascens directe i fins i tot en primera posició. Ha hagut d'afrontar una Lliga amb jugadors que podríem dir del mateix nivell o desconeguts de categories superiors i de categories. Un Àlex Plaza no té més de 3 partits a tercera divisió, va ser cedit l'any passat pel primer equip perquè consideraven que no era un jugador vàlid per la primera plantilla. Un Bonaventura ve del filial, un Xai Víctor ve del filial, un Ricky Vidal és un jugador que no té més de 4 partits, de fet el vaig fer jo debutar a segona catalana a segona ref, però no té més de 8 partits, de fet en té més a segona ref, 6 quan vaig pujar jo, que no pas a tercera divisió. El Pol Aldebó no té més de 5 partits a tercera ref. És a dir, veníem d'un context que vam haver de fer un equip que de fet diferencials, que hagin tingut minuts i partits diferencials, ja no ho té un Àlex Sánchez, un Marc Muñoz. D'acord, són jugadors que sí que tenien recorregut en categories de tercera prou com per dir que els hem aprofitat, i jo crec que el seu rendiment ha sigut molt òptim i s'ha notat. De fet, ha sigut un dels recolzaments importants perquè l'equip mantingués aquesta trajectòria, però tot l'altre, ja us dic, s'ha hagut de construir sobre base de jugadors que podien ser tan bons o de la mateixa qualitat que molts dels altres equips que hi ha en aquesta categoria. Per aquesta categoria d'elit hi ha molt jugador que també ve de categories de dalt o jugadors que volen tenir oportunitats. Un Arcs és un nano que venia de juvenil del Cornellà. Hem aprofitat la recuperació del Renque de la lesió, però és un nano que també té la trajectòria que té a l'equip. És a dir, si rasques i veus el fons de l'equip, veus que aquest equip s'ha construït i ha hagut de competir, doncs et diria que amb jugadors amb les mateixes armes que tenen els altres. Per tant, posa en valor efectivament el que han fet aquests jugadors al llarg de la temporada, que no ha sigut gens fàcil, perquè et dic, moltes lesions de jugadors molt importants i per tant hi ha jugadors que han hagut de fer un pas endavant.
0: Precisament, comenta el tema de les lesions, sens dubte ha estat un dels grans handicaps de l'equip.

0: No, jo no reclamo. Jo treballo amb el que el club em proporciona. A partir d'aquí haig de treure el màxim rendiment dels jugadors que tinc. També creiem que hi havia jugadors que podien fer un pas endavant, que per això els havien fitxat, i amb això vam treballar. No ha estat una qüestió puntual de banda, sinó que ha estat una qüestió generalitzada. És cert que al final de Lliga també hem vingut molt justos d'efectius. Els últims tres partits anàvem amb 12 jugadors de camp als partits i amb jugadors de segon any del juvenil. És a dir, que s'ha fet costerut tot el que és el final de la Lliga, i també hi ha hagut lesions que ens han condicionat una mica la manera de fer. Per exemple, un Bona que havia agafat protagonisme en aquest equip, just l'últim partit que vam guanyar, i diria, home, no és el Messi, però de la manera que estàvem fent i de la manera que nosaltres tenim de defensar, és un jugador que per la seva intel·ligència futbolística ens ajudava moltíssim. Va ser ell que causés baixa per la lesió de l'espatlla, que n'hem tingut tres, no havia vist mai tres lesions d'Espanya en un any en un equip. Va ser ell lesionar-se en el partit del Sadell B, i a partir de llavors no vam guanyar aquest partit. Ell és un nano que transmetia, sobretot en el mig del camp. Vam haver de fer ja una mica d'invents, perquè els perfils són els que teníem i anàvem justos al mig del camp. Bé, també és una dada futbolísticament objectiva parlant que ens ha condicionat, però tot i així ja et dic, bueno, vam trobar solucions. També és cert que no era un tema, també ha sigut un equip de dinàmiques, perquè els 5 partits tampoc aquest equip ha merescut perdre els últims 5, perquè jo recordo el partit de Castelldefels, que torno parlant, al minut 80 anàvem 2-0 i fent un gran partit en els primers 70 minuts, però també la gent no oblida que en aquell partit, bueno, érem 12 de banqueta i vam fer els últims 15 minuts amb un xaval de segon any de juvenil. Bé, el filial s'estava jugant moltes coses i havíem de tirar amb el que vam tirar, i vam tenir els jugadors que vam poder. A partir d'aquí, ja et dic, el camp del Martinenc va ser un partit que crec que també ens va fer mal anímicament, perquè anàvem amb totes les opcions de si guanyàvem ens col·locàvem a dalt de tot. Va ser un partit no el millor, però tampoc dels pitjors, amb dues jugades puntuals al final del partit molt claus, amb una de l'Ufano i amb l'altra del Pol al de Boca. Les dormiré tota la vida, que d'aquelles se'n poden fallar una cada 10.000, no se'n tornaran a fallar tan clares, que hagués canviat. Però bueno, ja et dic, tot això és parlar de circumstàncies puntuals, que també et dic que l'equip li ha mancat un pèl de sort en moments puntuals, perquè ha merescut molt més amb circumstàncies que crec que futbolísticament se les mereixia.
1: Si diréssim el temps enrere, ens anem a l'agost o al juliol de la temporada passada. A partir d'aquell moment, faria alguna cosa diferent de la que va fer? No sé si, i quan dic tan enrere, no sé si en tema de planificació de plantilla canviaria alguna peça o alguna dinàmica en l'estil de joc, no sé, canviaria alguna cosa?
0: No, jo tinc molt clar la manera que tinc de jugar, tinc molt clar el que vull, tinc molt clar els jugadors que tenia, tinc molt clar el que venia al Prat, que veníem a un projecte d'un any, que si es pujava tothom estaria molt content, i si es perdia uns estarien contents, els altres estarien tristos. Llavors, a partir d'aquí, jo sabia que venia, sabia que me la jugava un one shot. Ja és un risc, que, bueno, no un risc, una situació assumida i coneguda, i per tant naturalitzada per part meva.
1: Ivan, no sé si vols preguntar alguna cosa a en David.
2: Sí, no, amb diferents aspectes. Primer de tot, en el sentit també una mica del transcurs de la temporada, vam parlar, per exemple, del partit d'Olímpia, del partit de Castelldefels, etc. Ara amb una mica més de calma, què li ha passat a l'equip, no tant en partits concrets, sinó per, podríem dir, no tornar a caure en aquestes circumstàncies, no? On potser futbolísticament tenia recursos, però després sí que s'ha vist un equip que a nivell de mentalitat o a nivell de suportar escenaris fins i tot més favorables que no desfavorables, l'equip tenia problemes per mantenir avantatges o per refer-se d'obstacles que potser no semblaven futbolísticament tan grans com després han afectat a l'equip.
0: Bé, la mentalitat és una cosa molt personal. Vull dir, la competitivitat en moments puntuals formen part de l'ADN de jugadors. Però ja et dic, jo retrauria poca cosa. També és cert que aquest equip anava molt pressionat en general, perquè hi havia una urgència que era la de pujar sí o sí. No és fàcil, i des del club en aquest sentit tampoc s'ha minimitzat, però jo ho porto bé, perquè sabia que venia, els jugadors que ho han assumit millor, altres pitjor, però no escapa ningú, no només en el Prat, en molts altres equips quan hi ha pressió.

0: situacions i urgències històriques moltes vegades fracassen per la pressió no ben assumida i no ben digerida per part de jugadors. Ja et dic, no sóc psicòleg, potser haguéssim hagut d'incorporar un psicòleg a tothom pensant en jugadors, doncs mira, potser hagués sigut bo, que no dic que sigui dolent, tenir un psicòleg per tot això, poder-ho digerir, poder-ho treballar, i potser sí que hagués sigut una bona manera d'afrontar una situació, perquè evidentment la pressió és important i condiciona molt el comportament esportiu dels jugadors. I mira, si et diria una cosa, potser sí, mira, en aquest context potser sí que hagués sigut bo, en comptes de tenir 5 preparadors físics, tenir dintre de l'equip tècnic un psicòleg.
1: En aquest sentit sí que hi ha hagut disparitat de criteris amb el perdó de que són declaracions abans de finalitzar la temporada i no a posteriori, que no hem pogut encara parlar públicament com a mínim amb el president del Prat, Lluís Quiñonero, però ell sempre ha insistit, no, que el fet de no ascendir seria un fracàs. Tu, en la carta que dirigeixes a l'afició, parles també d'èxits, com la quarta posició a la Copa del Rei. Tu has notat algun moment disparitat de criteris en aquest sentit?
0: No, jo tenia clar que venia a pujar, i tenia clar que passa que el fracàs, el president amb això hauria de ser una mica mesurat, perquè el fracàs arriba quan un no fa tot el que pot i l'esforç, i t'asseguro que l'equip que ha format part, tant els jugadors com el cos tècnic, com els preparadors físics, com els fisioterapeutes, no se'ls hi pot retreure que han sigut professionals i han complert amb les seves obligacions. El president deu desconèixer, i m'estranya perquè fa molts anys que hi forma part del Prat, que l'èxit o el fracàs, si només el mesura en un resultat, doncs, bueno, ell ho pot considerar així. Jo no ho considero un fracàs, jo considero que evidentment és una oportunitat passada, però en esport, si tot fos 2 i 2, 4, doncs tothom apostaria i tothom guanyaria. Jo crec que el president s'equivoca amb aquestes afirmacions, d'altres coses, perquè considero que és un despreci per la gent que hi ha treballat, que ha fet molt i en moltes circumstàncies precàries en molts aspectes, i jo crec que és una manca de respecte. Dit això, fracàs, home, l'objectiu era pujar. Si no es aconsegueix l'objectiu que es perseguia, doncs bueno, és un resultat no aconseguit, i per tant no és fracàs, però vaja, objectiu no complert. Per tant, els que estàvem al front del projecte, si ens van contractar per pujar i no aconsegueixes l'objectiu, doncs te'n vas a casa i tan tranquil, que vingui un altre i ho aconsegueixi.
1: Declaracions, reiterem, dites a mitjans de temporada,
2: sí,
1: no dites ara, haurem d'escoltar també el que diu.
2: Declaracions en el desembre. De tota aquesta etapa en el Prat, quina lliçó ha pres Esporta? Bueno, et pots retres tu.
0: Quina lliçó? Bé, que és important a clubs on hi ha pensament únic. I en el Prat és el que li ha faltat, un pensament únic.
2: Quan diu pensament únic, es refereix a que, doncs, no només entrenador, sinó que hi havia més pensaments?
0: Sí, bueno, però és normal. És a dir, el president Quiñoneros té una visió de lo que és el primer equip unívoca, és a dir, ell considera que la part fonamental del club és el primer equip, i el vicepresident esportiu i la gent que forma el futbol base consideren que és al revés, que el primer equip està al servei del futbol base. Bé, són dues maneres diferents de pensar. També és cert que venien d'una època que es pensava de baix cap a dalt, i ara, i aquest any, es va voler pensar de dalt cap a baix, que per això vaig anar-hi jo, és a dir, per pensar que amb una inversió grossa i amb gent que tenia experiència a la categoria, doncs es podria aconseguir de la millor manera l'objectiu d'ascens. Bé, era un projecte d'un any, també és llàstima, perquè això no vol dir que tant el senyor Pepe Delgado com jo no puguem treballar en projectes a més llarg plaç, però bueno, era una cosa que es va plantejar així i així ha estat. Dit això, confio i confiar molt en les meves possibilitats, i és com tot, tu arrisques, qui no arrisca no pisca. Vaig pensar que amb la feina que faríem podríem pujar, i era una opció clara per pujar. Bé, no s'ha aconseguit, doncs s'ha de donar pas a altres maneres, i per lo que s'està veient es torna una mica aquest pensament que és de baix cap a dalt.
1: I què n'opines?
0: Què n'opino d'aquest pensament? Bé, que ni un ni l'altre són incompatibles, i el problema que aquí són bastant departaments estancs. Normalment el pensament bo és el que està a l'entremig. És a dir, jo penso que el primer equip d'un Prat No s'ha de pensar en termes de futbol base, és a dir, ha de tenir diferencial, però no vol dir que el primer equip hagi d'oblidar el futbol base. Jo sóc un amant de donar oportunitats a la gent de baix, però no en qualsevol circumstància, i sí o sí per manual de, per manual. Hi ha moltes coses que no encaixen en el manual d'estil i que s'ha de tenir prou de mà dreta i esquerra i prou de flexibilitat per encabir-ho, i per tant en la intel·ligència està en la flexibilitat i en l'agafar el bo de les dues coses i no ser talibà ni d'una cosa ni de l'altra. Però vaja, ja et dic, els que prenen decisions, els que són responsables, cadascú ha de prendre les decisions i actuar en conformitat, i vaja, és una decisió que no m'inconveix a mi, però vaja, ja et dic, content d'haver donat oportunitats a xavals de joves, que segur que alguns se'ls rifaran, i vaja, i ja et dic, no és incompatible una cosa amb l'altra, però sí que és cert que jo crec que el primer equip ha de ser la prioritat i el futbol base ha de ser l'acompanyament, i dit això, el primer equip ha de pensar cap avall, però no tot que vagi de baix cap a dalt.
2: Quan va el tema de sortir el nom de Pepe Delgado, li va sorprendre la seva sortida? Va ser pocs dies després de la seva.
0: Bé, no per un motiu, perquè jo crec que el Pepe Delgado, amb aquesta nova manera d'afrontar la vessant esportiva del club, no hi encaixa, és a dir, és una conseqüència lògica de la manera que es vol treballar. Dit això, jo crec que el Pepe Delgado és un home amb gran coneixement del futbol català, és una persona que aporta moltes coses, que podria aportar moltes coses, i dic, i tampoc veig que és una persona incompatible amb projectes. El que passa que sí que és cert que de la nova manera que es vol plantejar l'organització, doncs trobo lògic que no es volgués comptar amb la seva continuïtat.
2: No sé si vol, abans d'obrir carpeta futur, Ivan, no sé si vols preguntar alguna cosa més.
1: No, en aquest sentit, i més també tenint en compte, no, aquest aspecte que ha comentat dels dos clubs, podríem dir, o de les dues visions de club, també a nivell personal, com ha sigut el fet de treballar en el mateix club que el seu germà, i sobretot fins i tot també com ha afectat a nivell d'entorn, que sempre sabem, no, que doncs es pot allò de dir no, perquè és el germà, no és el germà, fins i tot més enviat d'en fora a l'interior del club, com ha sigut aquesta gestió.
0: No, tot s'ha de dir que el Xavi no, durant tot l'any no hi he parlat ni dues paraules del primer equip. Ell tenia clar que deixava aquest any la gestió al marge, i vaja, no hi he tingut ni dues paraules seguides al primer equip, que no vol dir que sigui el millor, però vaja, no les he tingut. A mi no m'ha afectat en res. Home, m'ha afectat en el sentit que m'hagués agradat donar-li un cop de mà i que hagués pogut deixar l'equip a tercera divisió, però ja et dic, a mi m'ha afectat zero. A mi el que m'ha afectat és la pressió de no pujar a l'equip, que això era al marge de que hi hagués el meu germà o no en la responsabilitat esportiva del club. Jo en aquest aspecte ja et dic, no venia pel meu germà, perquè ja et dic, el meu germà té un pensament amb bastants aspectes diferent al meu futbolísticament. Jo, si vaig venir perquè el Pepe Delgado creia en el que jo podia fer, i bé, no passa d'aquí, és a dir, no és una cosa que hagi afectat a el que és l'esdevenir i el dia a dia de l'equip.
1: I una última molt ràpida. Després també hem pogut sentir, no, amb calma els teus arguments sobre la temporada, no, i sobre els aspectes positius d'aquesta, però entens una mica l'ambient enrarit que hi ha hagut, perspectiva personal, eh? Potser t'ho em dius al contrari. A nivell una mica d'entorn, d'afició, etc. Tenint en compte també que parlaves del passat de segona B, que és el pitjor resultat esportiu del club en 22 anys, o sigui, herència rebuda o no.
0: En quin sentit, el pitjor resultat esportiu en 22
1: pitjor
0: anys?
1: Pitjor resultat esportiu en quant a que és la quarta posició per sota de tercera. O sigui, abans estava per sobre, clar, tu no hi pots fer res en aquest sentit, però una mica, doncs això, no? Que el club estava acostumat a fites majors i ara ha de competir a Lliga Elit.
0: Bueno, fites majors, sí, però el Prat també havia baixat a Primera Catalana, jo ho recordo perfectament, i va tornar a recuperar la categoria. Vull dir, pitjors, no? Era una realitat. Estava a Lliga Elit i és el que és. El Prat s'ha d'acostumar també a fer les coses bé, i si no s'havien fet en els últims 3 anys prou bé, era la conseqüència de per la qual va baixar. Normalment això va així. Vull dir, l'ambient no era pel fet de... És a dir, si podem dir una mica la toxicitat de tot aquest ambient no ve per la quarta posició, perquè la toxicitat, és a dir, en el mes de gener anàvem primers i l'ambient era exactament el mateix. Vull dir, no és per la quarta, és a dir, no tot ha vingut i s'ha caigut ara perquè l'equip ha quedat en quarta posició. I et dic, el descens, si es va produir és perquè les coses no es van fer prou bé. Si no s'ha pujat és perquè les coses probablement no s'hauran fet tot el bé i que un s'esperava, i un heu de ser autocrític per saber per què el Prat va baixar de segona ref, per què el Prat va baixar de tercera a Lliga Elit, i probablement si els que estaven gestionant esportivament el club en aquell moment són conscients del per què, bueno, ho podran solucionar i posar-hi remei perquè això no torni a passar. Jo l'únic que els dic és que la Lliga Elit no és fàcil i bé, s'han de prendre les decisions molt ben preses perquè vaja, hi ha clubs històrics que han caigut de més alt. Van passar per aquesta lliga el Vilafranca, que ho vaig viure la temporada passada que vam fer prèvia, aquest any ha baixat. El Júpiter tenia expectatives, el Figueres, un club històric que també va caure d'aquesta categoria,
1: el Palamós,
0: però bueno, és un equip que ja portava molts anys de nostra tercera, i jo els hi recordo que la Pobla Mafumet aquest any ha pujat a tercera al playoff, però l'any passat va estar a punt de baixar, i si no hagués sigut per l'ascens compensat hagués baixat. Per tant, ja et dic, no és una lliga fàcil i les decisions s'han de prendre bé per evitar mals majors.
2: Futur, com pinta? La seva idea és agafar una banqueta aquesta nova temporada o no hi ha aquesta pressió, i si no hi ha oferta interessant, doncs res.
0: No, a mi m'agrada entrenar i normalment vaig allà on m'agrada anar perquè per obtenir els objectius. M'agrada entrenar, espero seguir entrenant, però vaja, ja et dic, no sóc molt... No, vaja, vaig on vull, en el sentit de que on vull anar, i no em fitxa, m'agradaria anar entrant al Barça, però això ho veig complicat. Però sí, si hi ha algun club i em fa patxoca i il·lusió anar-hi, hi aniria, però ja et dic, tampoc sóc molt pedigüeño en aquest sentit. Vull dir, aniré on em vulguin i efectivament sigui obert, perquè et dic, perquè disfruto entrenant i m'agradaria seguir entrenant com he fet, vaja, des de fa tants anys.
2: A la Lliga Elit?
0: Jo entrenaria a tercera. Jo vaig venir aquí al Prat per aconseguir tornar a donar el salt a tercera, i per què només a dalt? Sóc ambiciós i em considero capacitat i per entrenar a categories superiors, però ja et dic, no està en la categoria principal, és un projecte engrescador, i allà on pugui treballar a gust i desenvolupar el que sé fer.
2: I l'última pregunta, a la persona que agafi les regnes de la banqueta del Prat, algun consell? Com a persona que acaba de passar per allà?
0: No, cap consell, que faci el que cregui que hagi de fer i ja està. No li haig de donar cap consell.
2: Ivan, alguna cosa abans de tancar?
1: No, simplement també com va veure el post del post, podríem dir, no? Després de la roda de premsa contra la Pobla Mafumet, tot el reitzell de comentaris, no sé si ja havia seguit una miqueta tot el que es va desenvolupar o desembocar després d'això.
0: Bueno, jo sóc poc de xarxes perquè salvo Twitter, que el faig servir per una mica per notícies, no tinc ni Instagram ni Facebook, és a dir que visc una mica aïllat de tot aquest entorn. Però vaja, sí, els jugadors m'ho han comentat, però vaja, no tinc res més a afegir. Crec que realment el senyor Bernils, que me'n recordaré tota la vida del seu cognom, va estar molt malament i va estar molt desastrós en la presa de decisions. Jo crec que tampoc tenia clar el context del partit, perquè un, a part d'aplicar les normes, jo sóc advocat, i un ha d'aplicar normes, però saber en quin context apliques les normes, i aquesta és una de les grans virtuts dels jutges, saber moderar i interpretar les normes en funció del context. I aquest senyor no va tenir clar el context, ni les formes, ni el fons. Perquè continuï dient que el Prat va quedar eliminat per decisions puntuals d'un àrbitre que se les podria haver estalviat. A partir d'aquí no tinc res més a dir.
2: Ens quedem sense més temps. David, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa. També gràcies per la teva atenció durant tota la temporada amb nosaltres, que ha estat de Déu, i molta sort en el futur.
0: A vosaltres, i espero que el Prat recuperi la categoria aviat.
2: També gràcies a tu, Ivan.
1: Molt bé.
2: No em diguis que no, que no... I nosaltres ho deixem aquí, tot seguit us deixem amb la programació del Prat de Ràdio. Nosaltres tornem demà a partir de 2:15. Que tinguin molt bona tarda. Adeu. No sabia res.
3: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
4: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: M'he comprat una planta verda. M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Porque yo soy lo que tú necesitas.

0: Vinga, home, tots contents. Jo sí que estic content aquest Nadal. Vinga, home, au! Au, au, passa! Au! Vinga, home, au! Fora!
1: Què hem rodat? Més. Stop, fora cotxe, mula.
2: Ara.
1: Molt bé. Venga, stop. Venga, sigue. Vale, sortim? Música?
3: Està, però no surt.
1: Música!
4: El Blat Ràdio, clàssics de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: jo no cançó.
1: Tot el dia m'està xinxant.
0: O no?
2: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúas. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu. Oh, baby, oh, baby, no.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

nit quan estic amb tu. Digue'm on soc quan estic amb tu.

0: Música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Necesito, porque yo soy lo que tú necesitas.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

provat tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Et felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: Una cosa et dic, ha marxat, i ara què?

escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els

0: ara per fi estem sols.
1: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
2: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

Esteu escoltant el Prat Ràdio. Te felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: El Prat Ràdio, música sense interrupcions. Com sempre, al Prat Ràdio, totes les novetats, els número 1, el millor del millor.
1: Estàs escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps.

0: Esteu escoltant el Prat Ràdio. Felicito que bien actúes. Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
1: M'he despertat d'aquest somni i em costa de creure. Han passat 3 dies i tu ja no hi ets. Quin estiuet més idíl·lic i ara no et puc veure. No pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: 91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música, més música, més música, més música, més música.
1: Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.

0: tío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: com aquest no es tracta de ser més guapo o de ser més lleig, sinó d'estar convençut de fer-ho.
1: Jo vaig dir-li ja, però si ara hi vaig i ella no vol, després què?

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble, però lluny.

amallat dins els núvols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els núvols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: Rocío.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. La pampina fa una trena. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.